0: KitKat celebra 20 anys d'història.
1: 20 anys descobrint nous grups.
0: I obrint camí a tota una generació d'artistes.
2: 20 anys donant veu a l'escena musical catalana i part de l'estranger.
3: Música i cultura per a tots els gustos.
0: Dues dècades de Ràdio Inquieta.
4: I això és només l'inici.
5: Perquè el 5 de maig rematem l'aniversari amb el desconcert a la sala Apolo.
6: Que aquest any també en fa 10.
7: Doble celebració.
8: Doble festa.
9: 10 anys de desconcert i 20 d'ICAT.
0: 20 anys donant veu a l'escena musical catalana.

comença la nova edició del concurs Sona Nou per artistes emergents de la música en català. Si voleu donar sortida a la vostra música original, gravar un disc, rodar un videoclip o actuar als millors festivals i sales de Catalunya, ja us podeu apuntar al Sona Nou, organitzat per 3CAT i Enderrock. Inscripcions obertes fins al 3 de maig a sonanou.cat. Sona Nou, 26 anys descobrint els nous valors de l'escena musical catalana.

0: Les remescles més boges per canviar de xip. Els divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a ICAT.
1: Ara mira'm bé, passo ràpid.

La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.

0: Escoltes i cas.
1: Diuen que estic boig, vull contar. He perdut el nord, digue'm on para. No sé, no vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, t'ho juro. Si el teu

0: l'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors. Dos presentadors. Dues hores de programa.
1: Dues hores de programa.
0: Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

Cada vespre dedicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Silvia.

Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAF.

un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, aïcat. Me canso.

Hola, molt bon dia, amigues i amics. Aquí, com cada dia, Ràdio Molins de Rei, amb el seu programa sardanista, la tenora Pere Païssa, amb tots vostès. Avui hem començat amb una sardana força coneguda, Torroella Vilavella, de Vicenç Bou, amb la cobla Els Mongrins. I bé, i la primera part d'aquest programa la continuarem dedicant a sardanes d'ahir, d'avui i de sempre, amb un excel·lent enregistrament fet per la cobla Els Mongrins, amb el seu primer tenora, Jordi Molina. I ara escoltarem l'Empordà d'Enric Morera i una altra força coneguda, molt antiga, Per tu ploro, de Pep Ventura. Són sardanes, doncs, interpretades per la cobla Els Mongrins.

Acabem d'escoltar la cobla Els Mongrins, que ens ha ofert l'Empordà d'Enric Morera i Per tu ploro, sardana de Pep Ventura. Bé, i continuarem amb aquestes sardanes tan boniques d'ahir, d'avui i de sempre. I ara n'escoltarem una de força balladora i també de força coneguda, Maria de les Trenes, de Josep Saderra. I després una sardana que l'hem escoltada moltes vegades cantada, aquesta vegada només és interpretada per la cobla, és la també coneguda i famosa sardana Marinada d'Antoni Pérez Moya. Les escoltarem amb un enregistrament fet per la cobla Els Mongrins.

La Cobla. Els Montgrins ens acaba d'interpretar Maria de les Trenes, de Josep Saderra i Puig Ferrer, i després Marinada, d'Antoni Pérez Moya. Bé, i ara escoltarem també una altra sardana d'aquestes d'ahir, d'avui i de sempre. És d'Enric Morera i es diu La Font de l'Albera. També és interpretada per la Cobla Els Montgrins.

Acabem d'escoltar a la cobla Els Montgrins, que ens ha interpretat la sardana La Font de l'Albera, del mestre Enric Morera. Bé, i ara escoltarem uns minutets de balls vuitcentistes i continuarem amb més sardanes. La segona part d'aquest programa el dedicarem a un compositor de Cabrera de Mar. Es diu Siegfried Galvany. I les sardanes que escoltarem, les dues primeres, es diuen Enyorances i Fina Estimada. Són sardanes també interpretades per la cobla Els Montgrins.

Acabem d'escoltar Enyorances i fina estimada sardanes de Siegfried Galvany, un compositor de Cabrera de Mar, amb la cobla Els Mongrins. I ara, d'aquest compositor també, escoltarem La Roca d'en Ponsola i El Castell de Burriac, sardanes també interpretades per la cobla Els Mongrins i d'aquest compositor, Siegfried Galvany.

Acabem d'escoltar La Roca d'en Ponsola i El Castell de Burriac, sardanes de Siegfried Galvany. Bé, i escoltarem ara dues sardanes més per acabar d'aquest compositor, Siegfried Galvany, amb la copla Els Mongrins. Les sardanes es diuen Santa Helena de Gell i Cors Cabrerencs.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Eduard París. Alguns dels activistes catalans pro-palestins de la Global Sumut Flotilla interceptats dijous passat per Israel han començat a tornar cap a Catalunya en les darreres hores. Una de les tripulants, Mariona Tasquer, estudiant de l'UB de 20 anys i veïna de Santa Coloma de Gramenet, ha arribat aquest dissabte al migdia. L'escoltem.
2: I bueno, això amb tota la complicitat dels estats europeus que han permet que es dugui a terme aquesta intercepció, que han permet que s'enduguessin aquestes dues persones a la Palestina ocupada i que més enllà de paraules buides no estan duent a terme cap tipus d'acció per exigir veritablement el seu retorn a casa amb la seva, amb la garantia de la seva integritat física.
1: Tasquer s'ha afegit també aquest passat vespre a la manifestació pel centre de Barcelona que reclamava precisament l'alliberament de Tiago Ávila i Saif Abu Keshek, tots dos detinguts per Israel. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Molt bon dia. Comencem aquesta jornada de diumenge que serà molt semblant a la que vàrem tenir ahir dissabte, amb un cel ben carregat de núvols, però que avui sí que ens deixaran més precipitacions. De fet, aquestes hores del matí ens deixen algun ruixat, sobretot al sector del Pirineu i Prepirineu més ja data, i a les immediates hores també es deixarà veure alguna gota a la zona dels ports. Però al matí, com diem, es presenta molt ennuvolat, amb alguna clariana que es podrà veure, sobretot a la Costa Brava. Al migdia, les temperatures inclús es recuperaran lleugerament, i a la tarda tornarem a tenir una reactivació de les precipitacions que s'iniciaran per les comarques de Ponent i aniran abraçant el conjunt del Pirineu i també a les comarques de la Catalunya Central. Alguna precipitació també podrem veure a les comarques de Girona i de Barcelona. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu bon dia.
1: I d'altra banda, les farmàcies catalanes recuperen la normalitat en el servei per dispensar medicaments en recepta després de 12 hores amb problemes per una avaria informàtica. La incidència va començar a les 10 del matí d'ahir dissabte i es va acabar resolent a quarts d'11 de la nit i ha afectat totes les farmàcies de Catalunya, unes 3.200 en total. Parlem ara de cultura perquè Eros Ramazzotti ha fet parada al Palau Sant Jordi per presentar una història important de títol del seu últim àlbum i també d'una de les seves cançons més populars, publicada l'any 1985. I tanquem amb els esports. Ahir, victòria del Barça per 0-2 al camp de l'Osasuna gràcies als gols de Lewandowski i Ferran Torres, tots dos al tram final del partit. Si avui el Real Madrid no guanya al camp de l'Espanyol, els blaugranes es proclamaran campions de Lliga. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: Això de buscar un pis de lloguer és una feinada. Preus que mai saps si estan ajustats i tot de paraules tècniques que no entenc.
1: I si truquem al 012? La Marta em va dir que ja ho va fer i la van informar de tot. Les zones de mercat residencial tensat, l'índex de referència del preu del lloguer, com reclamar si no es compleix la llei...
0: Doncs truquem-hi ara mateix.
2: Si tens dubtes sobre la regulació dels preus del lloguer, entra a habitatge.gencat.cat/preus-lloguer i accedeix a l'apartat Preguntes freqüents. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Garcia.
4: Què?
3: Diumenge fem programa.
4: Clar, com tots.
3: Com tots vols dir que són repetitius i pesats i avorrits i fastigosos?
4: Ai, Follet, pensa que tu també hi surts, eh?
3: Ah, sí?
4: Sí.
3: Doncs quin programa més meravellós, de veritat. Un estil, una elegància, un porte, unes veus.
4: Ai, Follet.
3: Ai, Garcia.
4: Mare de Déu, senyor.
5: Reobrim els diumenges amb la família Garcia, el seu equip de col·laboradors i col·laboradores i el Follet, els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Molins de Rei.
6: L'Ajuntament de Molins de Rei estrena nou servei d'assessorament en sexualitat i afectivitat.
7: Cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8, l'Helena i el Pau de la cooperativa Plaer t'esperem al Molí Jove.
6: Un espai confidencial i de confiança per resoldre dubtes, parlar i aprendre sobre relacions i sexualitat.
7: I un cop al mes, participa al taller obert.
6: Vine i descobreix aquest nou servei pensat per tu.

Principalment, Joseph Raymond Conniff era trombonista. Amb una formació rebuda dels seus propis pares, comença a treballar amb Bing Crosby, Artie Shaw i també amb Harry James. A partir de 1954 entra com a arrangista al segell Columbia. És l'any 1956 quan Ray Conniff debuta amb la seva formació orquestral, on inclou cantants, primer fent veu sense cantar lletres i més tard cantant les lletres. Va arribar a registrar més de 100 àlbums i va vendre 70 milions de discos arreu del món. Té un so ben característic, personal i no accent d'imitadors. La seva discografia arriba fins l'any 2000, és a dir, 44 anys de feina. Amb tots vosaltres, Ray Conniff, orquestra i cors.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. Alguns dels activistes catalans pro-palestins de la Global Sumut Flotilla interceptats dijous passat per Israel han començat a tornar cap a Catalunya en les últimes hores. Una de les tripulants, Mariona Tasqué, estudiant de la Universitat de Barcelona de 20 anys i veïna de Santa Coloma de Gramenet, va arribar ahir al migdia. L'escoltem.
2: I bueno, això amb tota la complicitat dels estats europeus que han permet que es dugui a terme aquesta intercepció, que han permet que s'enduguessin aquestes dues persones a la Palestina ocupada i que més enllà de paraules buides no estan duent a terme cap tipus d'acció per exigir veritablement el seu retorn a casa amb la seva, amb la garantia de la seva integritat física.
1: Ahir al vespre, Tasqué també es va afegir a la manifestació pel centre de Barcelona que reclamava l'alliberament de Tiago Ávila i Saif Abu Keshek, tots dos detinguts per Israel. I les farmàcies catalanes recuperen la normalitat en el servei per dispensar medicaments amb recepta després de 12 hores amb problemes per una avaria informàtica. La incidència va començar sobre les 10 del matí i es va acabar resolent a quarts d'11 de la nit i ha afectat totes les farmàcies de Catalunya, unes 3.200 en total. Això sí, es podien continuar demanant medicaments sense recepta. I les dades de les caixes negres dels vehicles s'han consolidat com una eina clau per resoldre accidents de trànsit i els Mossos ja les han utilitzat en més d'un miler d'investigacions des del 2014. Ho ha explicat a la CN Francesc Parra, intendent cap de la Divisió d'Investigació Viària. I és que cada any es fan entre 150 i 200 extraccions, una xifra a l'alça des del 2024, quan Europa va començar a obligar els nous automòbils matriculats a registrar aquesta informació. I en l'àmbit local, l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat ha decretat 2 dies de dol per la mort d'una dona aquest dissabte al matí a mans d'un home en ple carrer al barri de Finestrelles. A més, dilluns a les 6 de la tarda s'ha convocat una concentració davant el consistori per condemnar aquesta mort violenta. En un missatge a les xarxes, l'alcalde Eduard Sanz ha expressat el seu condol a la família i a l'entorn de la víctima, així com a la persona que va resultar ferida. I en cultura, Eros Ramazzotti va fer parada ahir al Palau Sant Jordi per presentar una història important de títol del seu últim àlbum i també d'una de les seves cançons més populars, publicada l'any 1985. I tanquem amb els esports. Ahir, victòria del Barça per 0-2 al camp de l'Osasuna gràcies als gols de Lewandowski i Ferran Torres, tots dos al tram final del partit. Si avui el Real Madrid no guanya al camp de l'Espanyol, els blaugranes es proclamaran campions de Lliga. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: 2 és un compromís a llarg termini i comporta molta feina.
1: Tens raó.
0: Justament l'altre dia a l'Institut de la Nora hi van anar els agents rurals a fer una xerrada sobre el tema.
2: La decisió d'adquirir un animal de companyia s'ha de prendre de manera meditada i plantejant-se preguntes com ara: disposo de l'espai per acollir-lo? Tindré temps per cuidar-me'n correctament? Què em faré durant els caps de setmana i les vacances? Tothom qui haurà de conviure hi està d'acord? Puc fer-me càrrec de les despeses que comporta? I en cas de tenir-ne el convenciment, sempre és preferible adoptar-lo. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Són dones fantàstiques, referents que ens inspiren en l'art de la vida. Veus autèntiques que cada setmana ens regalen converses capaces de transformar la manera com entenem el món.
4: Heroïnes quotidianes, amb Bego Floria. Els dilluns, de 6 a 7 de la tarda, a Ràdio Molins de Rei.
5: Encara estàs enfeinat amb el tràmit per la valoració de dependència del teu pare?
6: No, això ja ho vaig fer. I va ser molt més fàcil del que em pensava.
5: Ah, sí?
6: És que ara no cal presentar l'informe mèdic del CAP. I tot es registra directament al sistema.
5: Així tot va més de pressa.
6: Sí, tant. Aquest nou funcionament alleuja la feina als que demanem la valoració de dependència i també als treballadors que l'han d'avaluar. I això fa que s'escurcin els terminis.
5: Molt bé.
2: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: Aquest programa s'emet en segona audició.
1: Aquí comença De tu a tu. Entrevistes, anècdotes, projectes, records, nostàlgia i converses de tu a tu. Amb Pere Bergoñón Raventós, Pierre.
2: Hola, després d'aquesta presentació, quasi que no m'atreveixo a dir res, i és difícil tractant-se de que jo parli. Escolteu-me, estic molt content de tornar a retrobar-vos, de que tornem a estar aquí junts. Sembla que faci molt de temps i només fa una setmana, però a mi se m'ha fet llarga. Comencem amb les explicacions. Avui que ens sembla que el convidat ens ha dit que vindria la setmana vinent. Cuba, parlarem de Cuba, per variar. No sé si sabeu que a Cuba hi ha una realitat de que tothom sap com si fos metge, tothom sap la composició dels medicaments. No li diguis a algú que tens qualsevol mal, qualsevol preocupació, perquè et dirà mil receptes i remeis. Ells tot ho saben i de vegades no massa bé. Recordo que una vegada jo, què tenia? Una cosa d'estómac i em deia que prengués una cosa que llavors un altre li va dir, però què dius? Si això és tot el contrari. Però bé, aniré amb el cas d'una anècdota que vaig viure jo. Conjuntivitis. Dues noies de Molins de Rei van anar allà i van coincidir que jo hi era. I coneixien la mateixa gent que jo els hi vaig presentar i que coneixíem. Bé, una d'elles va agafar una picor als ulls, que era conjuntivitis. Jo, llavors, dichosa de mi, encara no sabia el que era. Després ja he tingut temps de comprovar-ho. I aquell, el senyor d'allà, de la casa, un xicot de la casa, ah, no, eso tiene muy fácil arreglo. Tienes que exprimir un limón, yo tengo aquí limón, o si no tengo naranja agria, que per ell això li diuen a un tipus de pomelo, no? I t'ho poses a la vista, no sé si li va dir una mica de sal. Ara d'això fa més de 20 anys, sí, i no vull exagerar. Però sé que, ai, sí, ai, que gràcies, que bien, porque, madre mía, que mal lo estoy pasando. A veure, te lo pongo yo mismo. Senta't aquí, allà a la cuina, i jo estava per allà voltant, i veig que aquella noia tira el cap enrere, i l'altra li obre els ulls així, i li diu, abre els ulls, no tanquis, no. I agafa aquell suc de llimona, exact, i li posa un a cada ull. I jo, llavors em vaig despertar. No dormia, però anava voltant per allà, llavors vaig sentir com un remou, un rebombori, i vaig anar a veure què passava. Ai, ai, Giraldo, ai, que és, ai, com m'escueta, ui, que no puedo abrir los ojos, que no sé què. I no sé com va acabar, ja no sé, suposo que s'hi devia posar aigua i que poder a la llarga li va anar bé, però devia ser a la llarga. Escoltem una cançó de Perales.

Home, era un lloc d'aquí a Molins de Rei, era un centre públic, i aquell senyor acostuma a ser amable, però aquest dia que... Bé, amable segons quin dia, però aquest dia el que vaig veure sí que feia mal a la vista. Ell estava menjant-se un gelat. Hi havia una senyora davant, al mostrador, que estava escrivint alguna cosa que li havia de donar amb ell, i darrere hi havia una parella que es veu que només volien preguntar si demà estava obert o no. I van fer així com volguent... I ella els va dir, un momento, volguen dir que aquesta dona està escrivint i jo estic menjant el gelat. I els altres van callar, llavors quan el senyor ja va haver acabat el seu postre, va dir que no sé si demà és obert. Sí, sí, a les 3, val, gràcies, i ja està. Trobo que els gelats hi ha moltes hores de menjar-nos i poder que no en mengem tants. Aquest senyor estava bastant gras. Escoltem ara Un beso y una flor, Nino Bravo.

un conegut dels padres, un conegut de tota la vida, que jo sempre el tenia per una mica, no estranyot, però sí una mica no massa obert, una mica de poques bromes, i un dia em va fer, parlant dels pares, que eren grans, que teníem una edat que la preocupació eren els pares per tots, parlo d'uns anys enrere, quan nosaltres estàvem voltant els 40 i pocs. I llavors recordo que em va dir que ell havia estat molest, distanciat, amb el seu germà 6 anys. I ara feia poc, no sé per quin motiu, va explicar-me de que havien fet les paus. I va dir que li va saber greu que per aquests 6 anys perduts amb el seu germà, de parlar amb nebots, de dinars familiars, de veure fins i tot els pares, que llavors em sembla que els n'hi havia faltat un o tenia problemes. I em va fer aquesta reflexió i va guanyar punts. De cara per mi vaig dir, veus, semblava tan tancat i tan... A veure... No el veia jo que em fes aquesta confidència. Em va caure bé. Vivir així és morir d'amor. Camilo VI.

No sé on t'ho va llegir, però em van dir, abans de trucar, apunta o memoritza les tres coses, o tres coses, si has de parlar amb aquesta persona, de tres tipus d'assumptes, no? Per exemple, però recorda el més important per tu, dir-ho al primer. Naturalment, si és en cas de que has d'anar preparant a la persona per fer-li aquesta consulta, petició, primer poder l'has d'anar escalfant una mica, no? Posar una mica d'ambient. Però, si no, digues primer allò que és interessant. I després, si vols explicar alguna anècdota més de què et va passar ahir, o que demà passat anirem, o que del dia vaig veure, o em vaig trobar amb aquell... Això ja ho diràs si hi ha temps. Però que no et quedis sense temps per dir, o hagis de dir a última hora, que n'hi ha per estona parlant, el que realment interessa. No sé si on t'ho vaig llegir, però crec que és interessant.

Bé, una cançó meva mai falta en aquests programes. Hem escoltat Si no te hubiera sido. No és meva, però la cantava jo. Bé, a Instagram també es diu que no n'abusem massa. Si parlem de, només d'un tema, si parlem de pintura, parlem de pintura. Si parlem de cançons, parlem de cançons. Si és un altre tema, una queixa, parlem d'aquesta queixa, però no ho barregem tot. I escoltem ara que precisament hi ha un grup de Molins de Rei que es reuneixen bastant sovint i a vegades m'han convidat i he estat molt content perquè m'ho he passat molt bé i són una gent, una colla molt amable, culta, culta ho són, però vull dir que encara que no ho fossin, amb la simpatia que tenen i de la manera que m'atenen i m'obren la porta a la seva colla, estic content. I sé que et diuen que el seu himne, que la seva cançó és Avui he tornat. Però ells són uns fans de Pablo Abraira. Doncs jo vaig dir-los a Molins de Rei, amb el programa de ràdio que a vegades em dieu que l'escolteu, us dedicaré Gavilán o Paloma. Per tots vosaltres.

vaig estar uns anys treballant en un restaurant a Cunit, que es deia La Masia, de Can Nicolau, i sé que hi ha gent que ens escolta en aquest programa que de vegades m'han dit que ells hi anaven allà a estiuejar a Cunit i m'havien vist allà cantant i havien parlat fins i tot, perquè jo al cantar la cançó de Molins de Rei, si ells eren d'allà o coneixien Molins de Rei, cançó al cantar Avui he tornat, ja es dirigien a mi. Escolta, que jo sóc de Molins de Rei. Ah, sí, ja et conec. O... No,

ballaven i els entretenien fent un dia el dia de la cervesa o el dia d'una altra cosa, i feia un tipus de jocs. I aquest Joaquín, humorista, que cantava, per cert, també, i cantava molt bé, feia jocs, no me'n recordo de quins, però aquest sí que m'ha quedat. Ell li va dir a la senyora de la casa que preparés dos ous, que fes dos ous d'usos. I llavors ell va fer, o volia fer, que es posés aquells ous per aquí dins a la camisa, que la noia que ballés, no sé, que haguessin de ballar més apretat o no, o si em sembla que era això. Ara ballem aquesta cançó més suau, ara arriba la part més íntima, us heu d'abraçar una mica, tot això, doncs, estava bé, i aquells ous es anaven movent. Però el que no va estar tan bé, que a l'hora de fer aquesta actuació es veu que el Joaquín, sí, l'humorista va dir, saben los huevos, i l'altre li va portar dos ous, o no era ella i no sabia de què anava, i li van portar dos ous que eren frescos, que de d'usos no en tenien res. La resta ja us ho podeu imaginar. Aquell noi que anava mudadíssim, per cert, recordo que era un noi francès, i anava amb una camisa blanca i una mena d'americana d'estiu, i aquells ous esclafats aquí a la camisa, val més que ho deixem així. Escoltem ara Rosalía, la cançó, no sé quina cançó serà, però segur que de Lux, a l'última.

No us heu fixat a les pantalles de les esperes dels metges, sigui de la Mutua com de la Seguretat Social, que els números que et donen mai són correlatius. Si és una MTV baixa, número 2,

Jo penso que a Molins de Rei tenim molts carrers i ara s'estan creant espais nous que es posaran nom a diferents carrers. Tindrem moltes possibilitats. I jo crec que quan aquell dia de desembre, entre la nit del 5 al 6 de l'any 71, que es va caure la primera arcada del nostre pont, tan anomenat i recordat amb cançons, pintures, poemes, va ser la primera arcada. Després, a la nit, em sembla, del 29 o 31 d'aquell mateix any, es va acabar d'enderrocar dues, es van perdre dues arcades més, quan ja pot dir que ja sabem la història que va venir. Després es va perdre la il·lusió de reconstruir el pont ja per sempre. Però crec que hi va haver una... No, crec no, estic segur, sé que hi va haver una víctima mortal i el seu nom era Juan García Martínez. Jo penso que aquest senyor que treballava portant un camió i que va morir aquella nit, es mereixeria un carrer que portés el seu nom. Escoltem la cançó Avui he tornat, dedicada a Molins de Rei.

Volia explicar-vos la història del Santet de Poblenou, però no sé si ja ho he fet, i per cinc cas no em vull repetir, que ja ho faig prou, i no fos cas que digués un miracle. Llavors, us diré una altra cosa. Si sabeu d'algú que vulgui venir aquí al programa, tant com a públic el dia que ve un cantant, quan ve algun cantant o cantanta que és un petit espectacle, un mini recital, aquí tenim espai per de 12 a 15 persones i que podeu venir si ens ho dieu. A mi molts ja em coneixeu. I si sabeu d'algú que podria quedar bé o li fes gràcia venir aquí un dia a explicar, no cal que hagi fet una gran obra ni una gran pintura ni canti meravellosament una cançó. No, només que sigui algú que tingui ganes de parlar-nos d'una cosa que ell cregui o ella interessant, jo aquí amb els braços oberts. Escoltem una cançó de Jordi Albero.

Instagram està de moda. Ja m'ha costat a mi. El Facebook el vaig agafar aviat. El WhatsApp també, però no Instagram. Que només dura... Si és una cançó, has de mirar el tros de la cançó que queda més bé. I em diuen... Bueno, em diuen... Ja em van dir que ha de ser aquest Instagram només d'un tema. Si parles de pintura, de pintura. Si parles de cançó, de cançó. Si parles d'algun anec, d'alguna història, d'algun esdeveniment, esdeveniment, si heu d'explicar alguna batallita, expliqueu-la aviat. Dic batallita perquè el senyor David, d'aquí el control, sempre diu, avui què farà el Pierre? Explicarà batallites? No, explicaré guerres. Val, fins ara.

abans de marxar, molt acertada, molt acertat per part de Jordi Hurtado anomenar el Josep Maria Pubill el dia del pregó. Felicitats i un 10. I fins aquí el programa d'avui.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Eduard París. Alguns dels activistes catalans pro-palestins de la Global Sumut Flotilla interceptats dijous passat per Israel ja han començat a tornar cap a Catalunya en les darreres hores. Una de les tripulants és Mariona Tasqué, estudiant de la UB de 20 anys i veïna de Santa Coloma de Gramenet. L'escoltem.
2: I bueno, això amb tota la complicitat dels estats europeus que han permet que es dugui a terme aquesta intercepció, que han permet que s'enduguessin aquestes dues persones a la Palestina ocupada i que més enllà de paraules buides no estan duent a terme cap tipus d'acció per exigir veritablement el seu retorn a casa amb la seva, amb la garantia de la seva integritat física.
1: Tasqué també es va afegir ahir al vespre a la manifestació pel centre de Barcelona que reclamava l'alliberament dels detinguts per Israel. I les farmàcies catalanes recuperen la normalitat després de l'error informàtic d'ahir a l'hora de dispensar medicaments en recepta després de 12 hores amb problemes. La incidència es va acabar resolent a quarts d'11 de la nit i va afectar totes les farmàcies de Catalunya, unes 3.200 en total. I marxem ara fins a Olot, que acollirà la segona edició del Festival Infanteria del 13 al 16 de maig. Enguany posarà el focus en els vincles dels nadons amb tallers, jocs i també un espectacle de circ. L'esdeveniment té com a públic objectiu infants de 0 a 3 anys i les seves famílies, però també professionals del sector educatiu infantil. Des d'Olot FM ens ho explica Néstor Carvajal.
3: Es presenta la segona edició del Festival Infanteria. Es tracta de 4 jornades al centre d'Olot adreçades als infants de 0 a 3 anys i totes les seves famílies. El regidor d'Educació, Josep Quintana, destaca que no hi ha festivals d'aquest tipus arreu de Catalunya i això el fa inèdit.
4: És una de les missions que té l'àrea de Cultura i Educació, donar aquesta visió, de que són dues coses que es toquen. I per tant vam dir, escolta'm, si hem de fer un nou festival ha de ser algun tema educatiu. I per tant fem un festival d'educació que, com deia l'Anna abans, doncs no, jo diria que no n'hi ha tants, Hi ha coses d'educació, moltes coses, activitats molt maques, però com a festival aquesta cosa que tingui part formativa, però també aquesta part, diguéssim, relacionada amb venir, amb fer teatre, amb descobrir coses, doncs no n'hi ha tant.
3: Com a dada, només a Olot, els infants de 0 a 3 anys representen aproximadament el 2,3% de la població, amb gairebé 890 nens i nenes.
1: I tanquem amb els esports. Ahir, victòria del Barça per 0-2 al camp de l'Osasuna gràcies als gols de Lewandowski i Ferran Torres, tots dos al tram final del partit. Si avui el Real Madrid no guanya al camp de l'Espanyol, els blaugranes es proclamaran campions de Lliga. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Jo ja només demano hora al metge mitjançant l'aplicació.
1: Jo, les entrades per al teatre les reservo amb el mòbil.
0: A la nostra edat estem fets uns tequis.
2: A Catalunya volem que tothom pugui fer servir les tecnologies digitals. Per això posem en marxa formació presencial gratuïta en grups reduïts. Per a més informació, truca al 012. A Catalunya, ser digital no té edat. Finançat per la Unió Europea Next Generation EU, Pla de Recuperació. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Garcia.
4: Què?
3: Diumenge fem programa.
4: Clar, com tots.
3: Com tots vols dir que són repetitius i pesats i avorrits i fastigosos?
4: Ai, Follet, pensa que tu també hi surts, eh?
3: Ah, sí?
4: Sí.
3: Doncs quin programa més meravellós, de veritat. Un estil, una elegància, un porte, unes veus.
4: Ai, Follet.
3: Ai, Garcia.
4: Mare de Déu, Senyor.
5: Reobrim els diumenges amb la família Garcia, el seu equip de col·laboradors i col·laboradores i el Follet, els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Molins de Rei. Els dilluns a la Penya Blaurana teniu Escacs, un joc ciència que exercita la memòria, millora la concentració, la creativitat, el raonament lògic i l'afany de superació. La Penya Blaurana us ofereix classes d'iniciació als escacs per tothom cada dilluns a la tarda. Tots els que hi vulgueu assistir sereu benvinguts. Podeu contactar-nos als telèfons 608 028 450 o 649 848 951. Som la Penya, som esport, som cultura. Us hi esperem.

0: Aquí comença Heroïnes Quotidianes. Un programa on les protagonistes són dones amb experiències a compartir i que ens inspiren en l'art de la vida. Us parla Bego Floria i avui ens acompanya Núria Grau Ripoll, psicòloga especialista en atendre persones que han patit violència familiar des de, bueno, experta, diguem-ne, des de la teràpia familiar sistèmica, que ara ens explicaràs això, què és, i aquesta feina que em sembla, bueno, dura i apassionant a la vegada, no?, per el que significa, però primer, bona tarda.
1: Bona tarda, Núria. Moltes gràcies.
0: De que siguis aquí. Bueno, no he dit que treballes a la Fundació. De fet, va ser la primera treballadora formal de la Fundació Vicky Bernadet.
1: Sí, Bernadet, sí.
0: Bernadet. És que ho hem parlat abans del programa.
1: Sí, tenim, no passa com... res.
0: És que la gent de la meva generació, ho explicaré ara amb antena. Teníem, i sobretot les que m'han anat amb un col·le religiós, tenim, em sembla que, no me'n recordo ni qui era, una tal Bernadet.
1: Sí, bueno, una que, algú, que era feia miracles,
0: sí,
1: crec.
0: Sí,
1: no?
0: que algú, per, em disculpeu, les persones més vinculades, evidentment, a la tradició catòlica, que jo també la tinc, però a vegades oblido coses. I, clar, li posem Bernadet i no, és Bernadet.
1: Bernadet.
0: Vicky Bernadet, que és una fundació de referència.
1: Sí,
0: Que està ubicada a Catalunya i a l'Aragó, i que és una fundació de referència que treballa sobretot en l'àmbit de donar suport a les persones que han patit violència sexual.
1: Sí, i a la infància.
0: A la infància. Però
1: sí, i adolescència.
0: Que molta gent això li surt quan és adult.
1: Bueno, és que li surti, és que...
0: Bueno, li surt, ho manifesta. A
1: vegades, sí, diguem-ne, que a vegades costa molt parlar-ne, perquè clar, un 80% és dins de la família, o sigui, la persona abusadora és algú de la família, i per tant, el fet d'explicar-ho, de verbalitzar-ho, doncs acostuma a ser o no es fa o es fa quan ja ets més gran, perquè quan ets petit clar, costa molt. Bueno, primer de tot, un ha de saber què li està passant, ha d'entendre què li està passant, és quan ho comença a entendre. Totes les conseqüències que pot tenir a nivell familiar són tan grans, hi ha tanta pressió, que llavors hi ha molt silenci. Llavors hi ha molta gent que no ho explica.
0: I que costa molt.
1: De costa tot això, moltíssim.
0: Ens ho explicaràs una mica avui.
1: I tant.
0: Però primer jo vull conèixer una mica...
1: La meva trajectòria.
0: Qui és la Núria? No? La Núria que no és... per les persones que ens escolteu directament en directe des de Molins de Rei, la Núria no és molinenca de naixement, però sí d'adopció.
1: D'adopció.
0: Sí. Des de l'any 98 que vius a Molins de Rei.
1: Sí. Sí, va ser, bueno, va ser una decisió que vam prendre amb el meu marit, amb el Marc, perquè, bueno, portàvem ja 3 anys casats, vivíem a la Garriga en aquell moment. Nosaltres som de Barcelona, però, bueno, ens vam conèixer a l'Ametlla del Vallès per uns temes de cases d'estiuets i, bueno, ens vam conèixer allà. I llavors vam anar a viure a la Garriga. I quan ja portàvem 3 anys, que ja dèiem, ui, volem començar a tenir fills, vam dir, ens hem d'acostar perquè ell treballa aquí a Sant Feliu, al polígon del Pla. I jo, en aquell moment, jo treballava a Granollers. I vam dir, doncs, acostem-nos, perquè ell treballava moltes més hores, etc. Teníem uns amics aquí a Molins, i vam venir a veure Molins, i ens va agradar, i mira, aquí des de l'any 98.
0: I els vostres fills són molinencs.
1: Molinencs, a tope, sí.
0: El Joan, que el saludem, i la Berta. Que bonic és el nom de Berta, a mi m'encanta.
1: Preciós.
0: Sí, és molt maco.
1: I a més ella el...
0: El porta estupendo.
1: El porta estupendo.
0: Molt bé, sembla molt bé. És una de les dones de la teva vida.
1: I tant, sí. I tant, la Berta és el sol.
0: Què s'aprèn dels fills? Què s'aprèn dels fills,
1: tot,
0: Núria?
1: Tot. Dels fills i dels pares, i de les àvies, i dels avis, i de tothom. Però de les filles, sobretot.
0: Jo sempre dic en aquest programa, també, perdona que t'interrompi, que parlem dels xics quan toca. Però a mi m'agrada parlar de les xiques.
1: Sí, ho sé. Que hem de parlar de dones, no?
0: De
1: donar veu a les
0: dones. De dones, sí.
1: Totalment a favor. A veure, la meva filla, clar, ara ja té 26 anys, no? I la veritat és que creixes amb ella. Moltíssimes coses, no? D'anar dones, de l'educació que has rebut, tot i que, bueno, jo no em puc queixar de l'educació que he rebut, però sí que és veritat que, bueno, jo vaig néixer l'any 69...
0: Mira, igual que jo.
1: I, clar, em faré 57 a l'octubre, i sí que és veritat que la meva família, doncs, bueno, hi havia una educació més masclista. Som 2 i 2, i 2 germans i 2 germanes, i tot i que, a veure, ens han respectat molt a tots 4, però sí que hi havia una educació masclista darrere fons, i això te'n vas adonant amb el temps.
0: Clar.
1: I és una cosa que vas creixent, i també te n'adones, bueno, amb la meva mare igual, no?, que ella comença també a fer aquestes reflexions de fa anys, de dir, vosaltres sí que heu pogut fer això, jo no vaig poder, ella no va poder estudiar, li hagués agradat molt ser metgessa, no va poder, i això és una cosa que ens ha anat com traspassant, no?, a tots. I doncs, bueno, els meus germans i la meva germana, doncs, tots tenim estudis, i la veritat és que molt bé. Això per una banda, i per una altra banda la meva filla, clar, t'evidencia coses que potser tu feies, no?, i que no les tenies com molt introduïdes, i que te les posa davant i dius, tens raó, no? Hi ha coses que ha servit d'exemple.
0: Bueno, com a mínim hem avançat.
1: I creixem juntes cada dia amb ella, i tant.
0: Que maco. Mm. La mare, la Immaculada.
1: La Immaculada, la Imma, sí.
0: La Imma. Una mare que, com deies tu, sí que va empènyer perquè tinguessis estudis, això sí.
1: Totalment. Tant ella com el pare, els dos, van empènyer molt. Ens van portar a una escola en aquell moment, a l'època de Franco, catalana, amb tots els esforços que vam poder fer, perquè era una escola que no era barata, o sigui, érem quatre, per tant, eren molts diners, però que els hi reconeixem amb totes les forces. Ens ha anat molt bé, i a tots quatre, la veritat. I la meva mare, doncs, bueno, va estar allà sempre, i és encara. Ara està... Bueno, l'hem de cuidar, l'estem acompanyant, i aviat farà 86 anys, el dilluns. Esperem que puguem celebrar-ho amb ella.
0: Que bé. Sí. Pues un record per la Immaculada.
1: Sí, un petó molt gran.
0: Perquè és una generació, és veritat, que va haver de... Les dones en aquella generació van viure en una situació molt difícil des del punt de vista de rol social.
1: Totalment.
0: El franquisme era aquella cosa de, no?, les dones en casa.
1: Sí. Bueno, la meva mare és de Sant Just d'Esvern, és d'aquí al costat. I els seus pares, bueno, el seu pare era un carnisser i treballava al mercat de Sant Just. I, bueno, aquelles coses de la vida, no?, que al final jo he anat a parar, doncs, molt a prop d'on ella havia viscut de petita, després quan es va casar se'n va anar a Barcelona. Mm-hmm. I, bueno, té tota una trajectòria, doncs, molt, molt bonica també, no?
0: Que guai recordar-la. Sí. Això s'ha d'escriure, sempre ho dic.
1: Sí.
0: I una trajectòria que... de cuidar, també, perquè tu al final vas triar una professió que és molt de cuidar.
1: Molt de cuidar, sí.
0: Que dona't bé, això?
1: Va bé, bueno, dona'm bé. Jo crec que ens ve una mica de l'educació que rebem. I jo, de fet, volia estudiar medicina. Mm-hmm. Però aquelles coses de que quan fas el COU, perquè jo vaig fer el COU, el BUP i el COU, doncs en aquell moment el COU el vaig fer en un lloc molt estricte, i, bueno, no vaig arribar a la nota, que ara ho penso i dic, vas equivocar, perquè hagués hagut de lluitar més, però em vaig conformar, vaig dir, bueno, no arribo a la nota, és igual, faig una altra cosa, i vaig estudiar psicologia. Mm. Però ara ho penso i dic, hagués pogut fer no sé, un curs pont, o haver fet alguna cosa, però ho vaig deixar allà, dic, és igual, psicologia ja m'agrada,
0: bueno, i vaig entrar. També, a lo millor també va ser una oportunitat de fer una cosa que sí, potser t'agrada més.
1: Sí, de fet és que a mi m'agradava molt estudiar, ja de petita, encara ara, m'agrada molt aprendre, soc molt curiosa, m'encanta llegir, vull dir, estic com molt, molt posada al dia de tot, no?, i a la psicologia a mi m'encanta, m'ha donat la vida, la veritat, és fantàstic, i cada cop aprens més, i sobretot aprens molt, molt, perquè he fet psicologia clínica, o sigui, per fer teràpia, i aprens molt, molt, molt de les persones que has atès, moltíssim, dia a dia. Jo sempre els hi dic, jo gràcies a vosaltres he après moltíssim, i pots estudiar tot el que tu vulguis, pots llegir, però escoltant i vivint amb elles i compartint, sobretot dones, més dones que homes, estic atenent, homes també, però moltes més dones, és l'aprenentatge diari, continu.
0: Què és això de la teràpia familiar sistèmica?
1: Uau, quina paraula, eh? Sí. Bueno, ara la sistèmica està molt de moda, no? Ara tothom comença a veure les coses de forma sistèmica, integral...
0: Que una cosa influeix amb l'altra que té,
1: comunitària,
0: no?
1: Comunitària, exacte. La teràpia familiar és una mica... està basada en les relacions familiars, en quan una persona, doncs, presenta uns símptomes, representa que no és només ella, sinó que està representant uns símptomes que són de la família. Per tant, es treballa molt amb el context, amb l'entorn, amb les relacions familiars, amb els vincles, amb els rols que té cadascú, no?, a les famílies, que tots penso que sabem quin rol tenim, i amb el que costa canviar-los, amb les dinàmiques familiars, Tot això, clar, el tema dels abusos sexuals a la infància, que és el que porto 26 anys treballant, té molt a veure amb tot això. Té molt a veure amb les dinàmiques, amb les relacions familiars, per el que us deia, perquè el 80% de casos passa dins de la família, que això és com horrorós.
0: És que a mi això em sembla tan increïble.
1: Sí, això costa de... Costa que, d'entendre, no?
0: Perquè a més estem parlant d'abusos en la infància.
1: En la infància,
0: i en
1: sí,
0: l'adolescència,
1: fins als 18
0: sobretot,
1: anys.
0: Sobretot, això a mi és que em costa molt d'entendre. Cada cop que escolto un cas, és que em costa molt d'entendre. Dic, com pot ser un ésser humà tan...
1: Costa molt d'entendre i a més, pel que fa als mitjans, no? Les xarxes, cada cop se'n parla més dels abusos a la infància. Però tenim tendència a parlar més dels abusos que passen fora de la família, no? Que passen potser en una escola, o a l'àmbit religiós, o en un, no sé,
0: en una activitat,
1: al teatre, es coneixen, sí. No? Documentals sí. Que s'han fet, però en canvi, quan és dins de la família, és com que ens costa més, no? De poder-ho... parlar i entendre.
0: Com a societat.
1: Com a societat, exacte. I com a família, també. Perquè, clar, moltes famílies et diuen jo és que no m'esperava, no ho hagués pensat mai, clar, com jo m'hagués imaginat una cosa així, no? Clar, aquí és on comença tot, no?
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí.
0: I sí. Tenim solució, creus? És a dir, és un tema encara massa tabú? O ja comencem a veure... O sigui, perquè suposo que això s'ha de treballar...
1: S'ha de treballar molt. A veure, jo sí que recordo quan jo vaig començar l'any 97 a la Fundació, en aquell moment no es deia Fundació Vicky Bernadet, es deia Associació FADA.
0: Sí.
1: I FADA es deia perquè, agafo les paraules de la Vicky, que és la persona, la fundadora, es deia perquè Fada era la fada de la màgica, no? Que té ser màgic, que ella, perquè ella la Vicky va patir abusos a la infància.
0: Sí, dels 5 fins als 17, vaig veure.
1: Sí, per part d'un familiar. I ella deia que era aquell personatge que a ella li hagués agradat tenir, no? Quan era nena. Ella diu, vaja, no dic deia, diu, que l'hagués tret d'aquella situació, no? Com aquella fada, aquell personatge... màgic, no? Que ens acompanya, que ens ajuda, que ens escolta, que ens salva. I per això l'associació es deia FADA. Però què va passar? En l'any 2006 vam voler créixer, llavors vam obrir la seu a Saragossa. I en aquell moment, clar, vam haver de canviar, on ens vam convertir en fundació. I en aquell moment FADA ja estava registrat en el registre de fundacions, però com a sigles, de federació, de no sé què, de no sé quantos. I nosaltres vam intentar lluitar per dir, no, és que per nosaltres FADA no són sigles, sinó que és un nom, i a més és en català, però ens van dir que no. I llavors vam haver de canviar el nom i al final es va posar el nom de la fundadora, que
0: de
1: és
0: la fundadora,
1: Vicky.
0: Que és la Vicky, que és Creu de Sant Jordi, visc. Que
1: Creu de Sant Jordi, sí.
0: Sí, sí, sí, sí. Que treballa. Bueno, tu sí. Com arribes aquí? Perquè arribes de voluntària, primer.
1: Clar, jo com arribo aquí? Doncs va ser una mica aquelles casualitats que dius, no sé ni com. Jo en aquell moment, això era l'any 97, jo en aquell moment estava treballant en una casa per dones maltractades, ho dèiem així en aquell moment, ara no sé com, no sé si es diu així, o... hi havia persones que havien patit mals tractes, no?, violència de gènere, i hi havia els seus fills. Però jo en aquell moment era educadora, perquè feia poquet, jo em vaig llicenciar l'any 92, i allò que estàs buscant feina, i vaig trobar aquesta feina. I vaig començar d'educadora, i clar, tenia molt temps lliure, perquè les educadores, en aquell moment... fèiem torns, fèiem 8 hores seguides o fèiem un cap de setmana, llavors teníem dies entre setmana lliures. Era un moment en el que jo no tenia fills encara, perquè la Berta va néixer l'any 99, i vaig anar al col·legi de psicòlegs, que en aquell moment no hi havia tants internet i tot això, llavors hi havia taulells d'anuncis.
0: Sí, sí.
1: I vaig veure un anunci que demanaven voluntaris de l'associació FADA. I vaig dir, truco. I va ser així. Vaig començar així.
0: I després vas ser la primera treballadora, formal.
1: Clar, jo primer vaig entrar de voluntària, eren bastants, 20 o 25, I llavors a poc van anar marxant els voluntaris, va haver-hi un moment que van decidir, no?, que hi havia d'haver-hi algú que treballés allò d'una forma més formal, perquè clar, ser voluntària està molt bé, però a vegades doncs, hi ha coses que et prioritzen, o a vegades hi ha un dia que no pots anar-hi. I allà vaig entrar jo, m'han contractat i vaig entrar embarassada de la Berta.
0: Mira, sí, que guai. Quan contracten una dona embarassada, jo faig un monument a l'empresa.
1: No, però a més molt embarassada, perquè vaig entrar al setembre sí. del 99 i la Berta va néixer al desembre.
0: Déu-n'hi-do, que bé, sí. que bé, això diu molt.
1: Sí, no, la... molt bé, molt bé. Em van contractar per 4 mesos, justament. Mm. Va ser una subvenció que ens van donar una entitat i vam dir, bueno, fem 4 mesos i després ja veurem. Així. I fins ara. Vull dir que molt bé. Sí, sí.
0: Estàvem parlant, abans d'explicar com vas arribar aquí, una mica de la tasca de la Fundació, no? I sí. què és el que feu exactament? O què és el que fas tu?
1: Clar, la Fundació ha anat creixent molt, no? Perquè des de l'inici fins ara doncs, ha anat canviant. Ara com ara estem en un moment que tenim moltíssima feina. Hi ha diferents departaments i jo, per exemple, en concret estic en el servei terapèutic, que el que fem és doncs, teràpies individuals, teràpies de grup, tant a persones que han patit o que han viscut abusos sexuals a la infància, com a les seves famílies. També tenim tot un servei per famílies que fa un parell d'anys que l'estem impulsant, perquè entenem que hem d'acompanyar les famílies en tot això i formen part, si volem aquesta part més sistèmica, clar. Formen part també de tot el procés, no?, de recuperació, tant per elles mateixes com per la persona directament afectada. Després hi ha tota una part de formació, també molt important, de la Fundació, on fem formació a mida. Ara, per exemple, l'any passat vam començar un curs d'experts de COCOVE, aquesta figura que...
0: No sé què és el COCOVE.
1: Bueno, és una figura que ara estan tenint a les escoles, que seria per promoure o per el benestar emocional, per detectar violències, però clar, és una figura que es demana en el que són el professorat, doncs una persona que és professora o professor d'allà, li diuen, tu aquest any seràs COCOVE, o tu durant... Mm. I ha de dedicar unes hores de la seva jornada a fer aquesta funció, que és una funció realment molt complexa i on necessites un equip al voltant, perquè clar, tu sol no pots o sola no pots promoure tot això, no? Coordinar aquesta figura. Però bueno, almenys hi és. I, per exemple, l'any passat doncs, vam començar a fer nosaltres aquest curs d'experts juntament amb la Universitat de Barcelona. I vull dir que podem fer des d'un curs que en el fons volem que sigui un postgrau fins a cursos que tenim en línia per formació, per professionals, per famílies, fem guies, o sigui, tenim molta cosa a la web, tenim moltíssima cosa, de fet us convido a que la mireu.
0: Ja la mirarem,
1: sí. Hi ha molt material gratuït, perquè tenim subvencions també que ens ajuden, no?, a poder clar. Fer materials de difusió. I després ara també tenim una part que és la consultoria, que això seria com una... Diguéssim, quan ens demanen assessorament, no?, perquè imaginem-nos, no sé, en una escola doncs, que hi ha una situació d'abús sexual que esclata, no?, doncs aquí pot ser que ens demanin que intervinguem de diferents maneres i això ho porten les companyes de consultoria, que són 4 companyes.
0: Que donen suport.
1: Que donen suport, que fan protocol, fan plans d'acció, fan formació. De fet, aquí Molins... Ara fa 3 anys es va presentar una intervenció que la Fundació va fer a nivell municipal. Llavors es va parlar doncs, amb escoles, crec que també es va anar a serveis socials, es va anar a la policia... Sí, sí, sí, sí.
0: Que guai.
1: Vull dir que es pot fer des de el que seria l'atenció més a la persona afectada directament, fins allà més a nivell familiar, comunitari...
0: Comunitari.
1: I després també a mitjans, evidentment, no?
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
1: Sí.
0: I dèiem que la part familiar és la més difícil, perquè costa molt de parlar-ne, perquè fa molta vergonya, suposo. No?
1: Vergonya, i després hi ha moltes conseqüències, també. Perquè, clar, imaginem-nos, no sé, un cas, no?, que pugui ser el pare, o que pugui ser un germà, o un tiet, o un avi... Clar, totes les repercussions que això té a la família, no? Quines conseqüències té.
0: Per tant, la víctima és la família sencera. O sigui, la víctima, evidentment, és la víctima, però diguem-ne que és una situació que victimitza tothom de l'entorn.
1: Exacte, totalment.
0: De l'entorn. I com ha evolucionat des que tu vas començar fins ara el tractament? És a dir, se'n parla més, com a, potser no dins de la família, però sí del tema, com a mínim. Mm.
1: Sí, se'n parla més. Altre, el que hem notat en aquests anys, així a nivell més terapèutic, és que ens estan arribant persones més joves, cosa que estem molt, molt contentes, perquè, clar, cada cop ens arriba gent més jove a l'entitat, més jove vull dir, doncs, de 18 anys, 19, 20, també ens arriba gent de 50 i 60, eh? Mm. Però cada cop veiem que la gent jove ho pot parlar més, almenys, no? O s'atreveix més a dir-ho. I cada cop hi ha més denúncies, cada cop anem més a judici, però nosaltres també anem a judicis.
0: Ostres.
1: Perquè, clar, formem part del procés. O sigui, no ens citen a tots els judicis, però pot ser que ens citin. I bueno, i a vegades la situació judicial és d'una impotència impressionant, perquè surts d'allà molt malament, perquè dius, ostres, he estat treballant amb aquesta persona 2 anys i quasi no puc ni explicar, perquè a vegades et fan preguntes, però això va ser així, perquè tal, o sigui, sí o no? Sí o no, a veure, això és molt difícil de contestar.
0: Clar.
1: No? Quan tu estàs fent una teràpia amb algú durant 2 anys, que coneixes a fons, no?, tot el seu procés, que no puguis anar a explicar, no?, tot el que...
0: El que dona context al que has de dir.
1: Genera molta impotència.
0: Sí, suposo,
1: és la impotència del sistema, no? També de la justícia. Llavors hi ha vegades que cada cop les sentències són més favorables. Favorables vull dir, doncs, que surten condemnes i condemnes força llargues, però moltes vegades no és així. Llavors quan no és així és molt dur. És molt dur. Perquè clar, tu has treballat amb aquella persona, tu saps que allò ha passat, però que no es pot demostrar.
0: I no es reconeix.
1: I aquí tens una impotència gran.
0: Déu-n'hi-do. Sí. I es supera un abús sexual en la infància, creus?
1: Clar, nosaltres, quan aquesta pregunta ens la fan molt...
0: Bueno, és que jo és el que em pregunto, no? Quan pateixes sí. Una situació tan horrorosa com
1: és
0: això.
1: És molt normal, sí. Nosaltres parlem, quan ens pregunten això, inclús les persones mateixes, no? Les famílies, ens diuen, però això quan ho superaré, o això ho vull oblidar... Això com ho faig, no? Perquè va tornant i va venint i va fent. Nosaltres el que els diem és que això s'ha d'integrar. O sigui, no és un tema de superar, sinó que ho has de poder mirar, ho has de poder escoltar, ho has de poder sentir, ho has de poder parlar, ho has de poder ordenar i ho has de poder integrar en la teva vida. Per què? Perquè, clar, quan tu has patit un abús sexual a la infància, les conseqüències les vas tenint al llarg de la teva vida. O sigui, si tu, a la que tens la primera parella, per exemple, si vols ser mare, per exemple, és un altre moment, quan la persona abusadora es mor, per exemple, o si has de cuidar la persona abusadora, que és un altre fet. Clar, si és un familiar, potser l'has de cuidar.
0: Et pot passar.
1: Clar. O quan t'assabentes que la persona abusadora no només ha abusat de tu, sinó que també ha abusat d'altres persones de la família. O si fa, no sé, diferents situacions, o quan decideixes denunciar. Perquè per sort cada cop pots denunciar més endavant, no? O sigui, tens més anys per denunciar.
0: Sí, això ha hagut modificacions legals sí, que ho permeten.
1: Hi ha hagut modificacions, tot i així prescriu, o sigui, el delicte prescriu, però sí que cada cop hi ha més anys per poder denunciar. Llavors, bueno, hi ha molts moviments de la família que et poden fer retornar en aquella situació de soledat, d'incomprensió, de dolor, de remoure, no? Llavors, nosaltres, clar, quan donem les altes terapèutiques que diem, no? Doncs els diem, bueno, jo et dono una alta, però que sàpigues que no passa res. O sigui, si et passa alguna cosa a l'entorn, si et passa alguna cosa a tu, veus que necessites tornar a venir, ens truques i tornes a venir. I per nosaltres no és un enrere, ni molt menys, sinó és que tu estàs fent un procés i ara doncs, ha tocat alguna altra cosa i alguna altra tecla que t'ha remogut i tu pots tornar a venir i nosaltres t'acompanyem amb això, no? I clar, se'n van molt més tranquil·les i molt més tranquils perquè saben que poden tornar quan vulguin, no? I això és molt important.
0: Que bé. I quin és el moment més difícil en un procés d'abús sexual? Reconèixer-ho?
1: Entén, jo crec, no? Que quan ho diuen... Perquè, clar, aquí tenim com... És clar, és molt complex el tema, no? Però tenim com moments diferents entre la família i la persona, no? Perquè la persona moltes vegades és conscient del que està passant, comença a ser-ho conscient a l'adolescència, comença a posar a paraules, no? No, ben bé abús sexual no dirà, però si dirà incomoditat, malestar, no sé què és, allò, el que em van fer, el que em va fer l'avi, el que em va fer el pare, el que va passar... Costa molt que diguin la paraula abús sexual, costa moltíssim, i nosaltres no la diem per ells, o sigui, l'han de dir, no? D'alguna manera l'han de poder posar elles, les paraules, però sí que el moment més difícil potser és quan tu pots dir-ho i veus que l'entorn no està preparat per escoltar-ho, no? I perquè ella és com una altra, com una revictimització, per dir-ho així, no? Perquè la persona ha estat molt temps callada o en silenci per protegir aquest sistema.
0: Clar.
1: I llavors, quan ja ho pot dir-ho, la família diu, i ara? Però si ara han passat molts anys, i ara per què? I però si això eren jocs, això tal, això... No estem preparats. No?
0: Se li treu importància.
1: Moltíssima.
0: Dins de l'entorn de la família.
1: Moltíssima. Llavors, clar, aquí tenim una doble feina, que és treballar amb la família i veure com han de respondre quan una persona diu, explica, no? Perquè, clar, moltes vegades la família diu, bueno, ara ja ho ha dit, doncs ara ja està. O ara ja ho ha denunciat, doncs ara ja està. No, ara no està, ara comença.
0: Déu-n'hi-do.
1: Clar, llavors aquí hem de poder explicar tot això, no?, a les famílies, de que just comença. I llavors aquí és on les famílies també han de tenir un acompanyament, perquè clar, passen per tots els processos possibles, no?, de negació, de culpa, de treure la importància, de no validar, de tot, tot, tot, tot. I clar, la persona que està fent ja el seu procés... està demanant que la família l'acompanyi, no? Però no només que l'acompanyi, sinó que l'acompanyi bé.
0: Clar.
1: I per fer un bon acompanyament han de poder escoltar-se, han de poder veure què ha passat, han de poder entendre aquestes dinàmiques familiars, han de poder trencar coses, es mouen moltes coses. Clar, és molt dolorós, és dolorós. I a vegades aquests canvis venen donats per canvis vitals, no? Doncs, per exemple, no sé, es mor l'abusador, la persona abusadora, o hi ha hagut algun canvi, doncs això, hi ha hagut una maternitat, se sumen amb més canvis. I clar, tot això junt és...
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí, engloba molt. Sí.
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
1: Sí.
0: I tu, tot aquest horror, perquè jo trobo que és un horror.
1: La casa dels horrors, no vas, ho diuen, eh? Era la casa dels horrors. Sí, sí, sí.
0: Espero que percentualment, no tinc les dades, no sigui una cosa molt alta.
1: Un 20%.
0: Un 20% de les famílies tenen un cas d'abús sexual?
1: De les famílies no, un 20% d'abusos sexuals a la infància.
0: Sí.
1: I d'aquest 20%, ara no em vull equivocar, però hi ha un percentatge,
0: sí, un 20% d'infants han patit abús sexual?
1: Sí.
0: Em sembla una barbaritat.
1: Sí.
0: Em sembla
1: els
0: una
1: barbaritat.
0: Els
1: estudis diuen això. I són
0: deuen
1: estudis
0: ser
1: que
0: nenes
1: s'han...
0: majoritàriament, a més.
1: Sí, són més nenes, però nens també n'hi ha.
0: Bueno, sí, a veure, a mi m'és igual, perquè al final...
1: Sí, nens també n'hi ha.
0: I els estudis diuen quina és la causa? Ens hem tornat locos com a societat.
1: Clar, l'abús sexual és un abús de poder. És un maltracte. Llavors, com a tal, ho hem de mirar, no? Que passa que com que barreja... temes de cos, de sexualitat, a més si és entre amb els familiars, doncs encara és més una aberració, i si és infant i adult encara més, ens costa molt més
0: de pair,
1: no? Però sí que és veritat que és un abús de poder. Llavors els factors és multifactorial, hi ha moltíssimes causes, no? I a més hem de veure el cas per cas també.
0: Clar.
1: Perquè és molt difícil de... Però sí que és veritat que jo penso que el masclisme no ajuda, està clar, l'educació no ajuda en aquest sentit a nivell masclista. Llavors, les eines de prevenció que dèiem, no?, abans, doncs molt treballar amb el respecte, amb la tolerància, amb l'escolta, amb els afectes, no?, amb les emocions,
0: clar.
1: Amb

0: molt.
1: Déu-n'hi-do. I sí. Tu tot això t'ho emportes a casa?
0: No, bueno, durant el Covid m'ho vaig emportar.
2: Ja, sí, sí, sí, sí.
0: Va ser molt difícil, el Covid va ser molt difícil, perquè, clar, nosaltres...
1: No clar, havíem... imagina't, estaven dins, a més a més, dels entorns.
0: Va ser molt difícil, molt, molt. Però, bueno, ara ja està, però... Clar, nosaltres no treballàvem en línia, ho fèiem tot presencial, les teràpies, els grups, tot. I, clar, el Covid ens va posar amb dir, bueno, i ara què fem, no? I llavors ens vam reunir tot l'equip i tal, vam dir, bueno, doncs comencem a fer en línia, però clar, t'ho emportaves a casa, això aquí sí que t'ho emportaves a casa. Sí.
1: Déu-n'hi-do.
0: I costava molt, a mi em va costar molt, bueno, ho saben, no?, perquè els deies que a mi m'està costant molt, perquè clar, jo m'ho emportava a casa, perquè a més estàvem, en aquell moment estàvem els quatre a casa, i jo tenia un espai petit per treballar i havia de fer les teràpies allà i clar, tancava l'ordinador però jo estava a casa, no podíem sortir, era com era dur, però ja està, va anar bé i ara el format en línia el continuem fent.
1: Sí?
0: Sí, i perquè funciona. Hi ha situacions que ens ho demanen, gent que potser viu més lluny o que per feina no poden venir, llavors perquè, clar, la teràpia entre que vas, vens, l'estona de la teràpia has de comptar al mínim 3 hores, no? I hi ha gent que potser no disposa de 3 hores per fer-ho. Llavors diu, jo prefereixo que fem-ho en línia perquè així em connecto, no sé, quan estic dinant, busco un espai a la feina, busco...
1: Clar.
0: I anem fent així, no? Intentem que sigui sempre presencial, però el format en línia el tenim, però ara ja està superadíssim. Diu, ara puc fer teràpies a casa, no tinc cap problema... També és veritat que la situació del Covid va ser com una por col·lectiva.
1: Bueno, va ser col·lectiu
0: tots.
1: En general. I a més jo entenc que les persones que venen d'una situació de violència familiar, si a més el Covid t'obliga a tancar-te amb la teva família, és a dir...
0: Exacte, imagina't.
1: No?
0: Això va ser tremendo.
1: Clar. Això...
0: I a més no podien fer teràpia, perquè no tenien l'espai per fer-lo.
1: Clar.
0: No tenien
1: la intimitat. La intimitat per poder-ho fer, bueno, no.
0: Això va ser molt dur,
1: que no torni a passar mai. I els reptes actualment, quins creus que són dins d'aquest àmbit en el que tu et mous?
0: Els reptes?
1: Sí. És a dir, s'ha treballat molt perquè la gent ho expliciti més. Bueno, una mica has apuntat algun, no? Que és que la violència dins de la família se'n parli més.
0: Sí, sí, totalment. Que se'n parli més i després sobretot això, no? Que es pugui fer prevenció a les escoles, als instituts, a qualsevol lloc, perquè clar, l'abús sexual és transversal, és que passa a tot arreu. Vull dir, pot passar o bé en el lloc on estàs fent una activitat, o bé pot passar a casa, o sigui, allà on hi hagin infants i adults, pot passar.
1: Clar.
0: Llavors, tota la prevenció és bona, totes les formacions que puguem, parlar-ne allà on puguem... sobretot no tenir por, perquè hi ha molta gent que té molta por, molts professionals que quan els esclata una situació d'abús a les mans tenen moltíssima por.
1: Clar, és que jo no em moc amb àmbits que puguis detectar, perquè ens entenguem, perquè no em moc amb àmbits d'infants, no? Però suposo que si et mous en un àmbit d'infants és complexa posar mirada.
0: Exacte.
1: I en què has de posar mirada?
0: Uf, clar, és que...
1: O és molt, molt difícil de poder...
0: La mirada jo crec que l'hem de posar en poder escoltar i donar confiança. I perquè a vegades un nen o una nena o un adolescent, no, 12-13 anys, és quan poden començar a verbalitzar, necessiten això, necessiten que els escoltis. I que quan els escoltis no t'espantis.
1: Clar. N'hem parlat al programa d'educació sexual i de com aprendre a entendre que tu pots posar límits al teu cos.
0: Clar.
1: Amb nens molt petits, que això
0: clar.
1: No se'n parla tampoc a les
0: tampoc.
1: Escoles.
0: Bueno, sí, nosaltres anem a escoles i fem xerrades i sí que se'n parla, el que passa és que clar, se n'ha de parlar més i amb tranquil·litat, perquè a vegades també el que passa és que ens esverem molt ràpid, no? Vull dir, és aquest nen de 5 anys ha tocat aquest altre, bueno, un moment, no? Anem a situar les coses, anem a parlar, no?
1: Clar.
0: I ara potser hem passat a l'altre extrem, no? Que ens atabalem molt ràpid i aquí és on entra també les consultories, de dir, bueno, anem a analitzar bé això, a poc, no? Intentem sortir de l'alarma, de l'urgència, no? Anem a treballar...
1: Amb la calma.
0: Amb la calma, sí.
1: Sí, perquè a més les xarxes

0: Socials fan Uau. Molt mal amb molt aquest mal. Tipus de coses.
1: Molt, a més són molt emergents, no? Com molt... Sí. I després tot passa, no? I dius, home, no, això no és així.
0: Clar.
1: O sigui, hem de dedicar més temps, no? a les coses.
0: Em deies, preparant el programa, que la paraula trauma no t'agrada.
1: No gaire.
0: Però es parla de trauma.
1: Molt, massa.
0: I quina és la raó per la qual no t'agrada?
1: Bueno, s'ha posat de moda ara parlar de trauma, no? I,
0: sí?
1: I no, i ho entenc, perquè sí que és veritat que hi ha situacions traumàtiques, però la paraula trauma té una connotació que costa molt sortir d'allà, no? I jo no tinc... Jo penso que hem de donar com més... O sigui, que hem de poder treballar les situacions, que les hem de poder fer més fàcils. No? No aquella cosa de dir que això és traumàtic, mai més te'n sortiràs, clar, perquè tu tens un trauma, llavors tot el que fas... No, anem a contextualitzar, anem a veure què t'ha passat, anem a escoltar-te i anem a veure com pots tu anar recuperant i anar integrant la vivència.
0: Clar.
1: No? I la paraula trauma és com, més, és com, un, com una llosa, no? I a vegades ho sento com una llosa, no? Depèn molt des d'on es digui, de com es digui. Però sí que s'està utilitzant molt ara, no? Tot és trauma, cursos en trauma, i tu, trauma, i trauma, i trauma, i dius, d'acord, però també hi ha processos, no?
0: Sí, suposo que estem en el procés encara aquest de negació social i, per tant, hem d'utilitzar una paraula forta perquè no sabem
1: bé,
0: com descriure-ho.
1: Dir trauma, no dic que no, però sí. No encaixa molt amb la meva definició. O sigui, ho puc utilitzar, però ho utilitzaré en contextos que vulgui jo donar una connotació forta.
0: Ja. Yeah. De la teva experiència, perquè portes molts anys treballant, tu tens una valoració, diguem-ne, d'èxit, entenem èxit, com ho estic dient, d'aquesta integració o de persones que se n'en surten i que aconsegueixen viure amb aquesta situació tan difícil?
1: I tant,
0: sí?
1: Clar, i tant. Vull dir...
0: No, va, un missatge d'esperança. Perquè a vegades, no? Tenim
1: sí.
0: Connectant amb el de trauma.
1: Clar, home, i tant. A veure, jo penso que totes les persones que han anat passant o que en fan teràpia, que són conscients... Home, evidentment hi ha moments molt dolorosos, moments molt, molt emotius, molt dolorosos, de vegades decisions molt, molt fortes, com per exemple dir doncs, no vull parlar més amb el meu germà, o no vull parlar més amb el meu pare, o no vull relacionar-me més amb aquesta persona. Però sí que pot haver-hi una recuperació, i tant, per sobre de tot.
0: I és bo socialitzar el tema o no? O és millor mantenir-ho en la intimitat i dins de la família?
1: Mira, depèn de si el teu entorn està preparat per escoltar el que els has de dir, perquè a vegades també es jutja molt ràpid.
0: Clar.
1: I, per exemple, no? Ara hem obert un grup a la Fundació, que és molt, molt nou, que és d'abusos entre germans.
0: Uf, i que em sembla, clar.
1: De famílies, eh? O sigui, pares i mares, que els seus fills, o sigui, entre ells, hi ha hagut els abusos.
0: Sí.
1: Clar, això és molt innovador. Clar, el primer que ens... Aquest grup el porto jo, vaig començar la setmana passada, i el primer que diuen és gràcies perquè no podem parlar enlloc això. Diu perquè de seguida et jutgen, i és cert, és així, no? I clar, llavors, jo et diria, clar, tant de bo poguéssim parlar-ho, però sí que és veritat que a vegades és molt difícil.
0: Però et jutgen vol dir que potser has provocat tu, potser no. No, home, no se sabe. Qualsevol judici.
1: Clar, qualsevol judici.
0: Clar. És que això ho connecto amb la violència contra les dones en general.
1: Ah, per exemple, clar. Llavors el judici provoca molta soledat, no?
0: Clar.
1: I llavors són famílies que no ho expliquen. Primera, perquè estem parlant dels seus fills, per tant aquí és la seva filla i el seu fill, i el que ha passat és que hi ha hagut abusos entre ells, no? Per tant aquí un pare i una mare estan tan dividits,
0: clar.
1: El dolor és tan gran... Doncs ara estem fent un grup amb aquests pares.
0: Ostres, sí que em sembla innovadors, perquè trobo
1: que...
0: És molt innovadors. Perquè no se n'ha parlat gaire, no? Clar, és més de...
1: Bueno, hem fet grups amb familiars, però són familiars on els abusos es dona entre altres familiars, o sigui que no és el germà, però en aquest cas sí que vam voler, perquè pensem que és una situació molt, molt concreta, i ells, bueno, les famílies que estan participant estan molt agraïdes de tenir aquest espai, perquè, clar, és que no poden parlar ni amb els seus germans, a vegades.
0: Clar, mare meva. Clar, és que aquests tabús, també,
1: són
0: no?
1: Són uns tabús molt forts.
0: Sí.
1: I aquí és on la paraula trauma a mi també em fa com...
0: Clar.
1: Bueno, anem a parlar des d'un altre lloc, no?
0: Des d'una altra mirada. Seguirem parlant, però anem a introduir la dona amb història que ens has portat.
1: Home, sí, sí. L'Aretha.
0: Que és l'Aretha Franklin.
1: Sí.
0: L'Aretha Franklin, la reina del soul, 1942-2018, que va estar marcada molt per un trauma profund, que ella no en va parlar gaire al llarg de la seva vida. No es va saber massa mai què havia passat allà. I que a la vegada ha sigut una de les dones, bueno, jo crec que amb més influència, a més amb un activisme
1: molt
0: a favor, no? Ella va finançar molt el moviment de Martin Luther King, va ser una defensora ferma de l'alliberament de la dona, molt, molt forta. 18 premis Grammy, la primera dona a entrar al Rock and Roll Hall of Fame. Déu-n'hi-do, l'Aretha, perquè clar, coneixem l'Aretha per les seves cançons com a Reina del Sol, que evidentment és meravellosa, té una veu, jo crec,
1: té una força, no?
0: Sí, però tu l'has triat també una mica per la seva vida.
1: Per la seva vida, sí. Sí. Perquè, bueno, just, bueno, no fa gaire vaig veure una
0: Respect,
1: pel·lícula
0: que és un biopic del Jennifer Houston, protagonitzat per Jennifer Houston, que la va triar ella abans de morir.
1: Brutal.
0: Perquè el protagonitzés.
1: Té una força, no? Tenia una força l'Aretha.
0: Sí.
1: Una dona, una supervivent. A més, ella, jo el que em va quedar d'ella, de la seva biografia, és que va ser mare amb 12 i 14 anys, però fruit d'uns abusos. Uns abusos per part d'un familiar, no sabem qui, però no queda clar la pel·lícula.
0: No queda clar, no.
1: Però, a més, una cosa també bona que em va agradar és que ella venia d'una família benestant. El seu pare era
0: un predicador,
1: pastor, no? Sí, predicador, sí, sí. Benestant, per tant, trenca una mica aquesta idea de que els abusos sexuals passen a les famílies marginals, no?
0: Sí.
1: I ella crec que va coincidir que als 10 anys se li va morir la mare.
0: Sí, als 6 anys, sí, sí.
1: O als 6 anys.
0: I el pare, que era molt religiós.
1: Exacte. Llavors, aquí la cosa se li va complicar. Van començar a entrar persones a casa.
0: Sí.
1: I ella va tenir aquests abusos que va tenir els fills que va tenir eren fruits d'això, que només de pensar-ho, no? Com una nena de 12 anys i 14 anys, no? Tens un fill amb una persona que ha abusat de tu i, a més, aquest fill l'has de seguir cuidant. Aquests fills, a més, com que ella va començar a fer gires molt jove...
0: Sí, els
1: va deixar amb l'àvia, no? Que l'àvia
0: sí,
1: és qui els cuidava.
0: Sí, sí.
1: Bueno, jo em va corprendre molt,
0: Bueno, a més, va patir abusos en el seu primer matrimoni amb Ted White, que era
1: violència,
0: el seu manager.
1: Sí,
0: violència,
1: sí,
0: perdó, abusos, no, violència, volia dir.
1: No hi ha abusos,
0: física,
1: també.
0: Física i control psicològic, bueno, clar.
1: Clar.
0: Sí, perquè quan pateixes violència,
1: sí,
0: normalment.
1: Sí, i té aquesta cançó, no?, el Respect.
0: Respect, sí.
1: Que és sí, impressionant, no?, és el que parlàvem, sí, del respecte, sí, no?, és com tan important,
0: sí,
1: que ens
0: i tan difícil.
1: I que ens respectem, superimportant.
0: Sí? Què vols dir amb això?
1: Nosaltres ens hem de respectar.
0: Hi ha gent que no es respecta,
1: i tant.
0: Creus?
1: Clar.
0: I quina és l'eina o el consell?
1: Uau. Conèixer-te molt, posar límits, deixar-te estimar, no? Que a vegades tampoc no ens deixem gaire, sobretot les dones.
0: Sí, sí.
1: Volem cuidar molt i a vegades ens costa també que ens cuidin. I respectar-nos molt, molt, molt, molt. Donar les gràcies, agrair molt.
0: Que maco això que estàs dient.
1: Sí, és que, bueno, és que ho sento així, de veritat.
0: Que maco, sí, donar les gràcies, perquè al final és el que deies, no són sempre famílies... No? No sé si això hi ha un estudi, no? Però si és un tema de poder, perquè jo no ho havia enfocat mai així, tampoc és que...
1: Sí.
0: Saps què em passa a mi? Que com que ho trobo tan horrorós... No,
1: clar,
0: he posat
1: ens quedem
0: mai...
1: amb la paraula sexual,
0: sí,
1: i ens quedem,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, sí, sí. Avui m'has ajudat a posar una mirada diferent a les raons.
1: Sí, sí, sí.
0: Que al final és com un... No? És com un... No sé... Deu ser inherent a l'ésser humà, perquè això, les violències darrere...
1: L'abús de poder és inherent a l'ésser humà, malauradament, no?
0: Sí.
1: I a vegades tens poder, no tens per què utilitzar-lo.
0: Clar.
1: Clar, una mare i un pare tenim molt poder sobre els fills, moltíssim. Podríem fer el que volguéssim amb ells.
0: Clar.
1: Són molt vulnerables, i més de segons quines edats. Però que tinguis poder no vol dir que l'hagis d'utilitzar malament.
0: Malament. Sí, sí, és evident. És evident, no, i que puguin pagar coses. Perquè les famílies on es produeixen, això és una pregunta que m'he deixat abans, han hagut abans abusos en altres moments? És a dir, això són situacions, patrons que s'hereden?
1: Podria ser, de fet sí que a vegades hem vist, no? De fet, més baralles vegades, no? És que hi ha un patró generacional, però no sempre. No sempre. A vegades pot ser que hi hagin abusos d'altres tipus, no? Emocionals, yeah. I després pot haver-hi abús sexual, violència de gènere moltes vegades, no? Clar, aquí el sorprenent és que a vegades ens venen persones per treballar l'abús sexual a la infància i comences a explorar la seva història de vida i veus que hi ha hagut també violència familiar, no? I molta. I és curiós perquè la violència familiar no... quasi no en parlen, i en canvi l'abús sexual el posen al centre, no? I dius, home, no, hem de treballar tot. També hem de treballar la violència familiar.
0: Clar.
1: I li hem de posar nom, i hem de poder-ho contextualitzar, no?
0: Posar nom a les coses és important.
1: Home,
0: eh?
1: Importantíssim.
0: Molt important, molt important. Anem a seguir amb l'Areta, perquè si no, no ho explicarem. Per ella la música va ser com un alliberament, no? Son pare, bueno, la feia anar... bueno, la va impulsar.
1: La feia cantar.
0: La feia cantar, sí, sí, a l'església.
1: Era obedient, l'Areta era obedient.
0: Era obedient, sí.
1: Com moltes dones.
0: Creua. Bueno, creia, sí, no?
1: I volia complaure, no?
0: Hem de ser una mica desobedients a vegades,
1: totalment.
0: Creus?
1: Totalment. Això l'educació religiosa
0: no ens ha ajudat bé. Gaire. Sí, és veritat.
1: No això ens ha anat bé.
0: Estic molt d'acord.
1: Per sort, jo no la vaig tenir.
0: Jo sí, veus? Per
1: ho
0: això,
1: agraeixo.
0: Per això l'he canviat el nom a la Vicky Bernardet, pobra. Vicky, si ens escoltes aquest programa, ha sigut sense voler, que ho sàpigues.
1: Bueno, jo no vaig tenir educació religiosa a l'escola. Bueno, sí que teníem religió, però no era una escola, era una escola laica. Però a casa sí, a
0: clar.
1: Casa sí.
0: Bueno, perquè venim d'on venim.
1: Però perquè sí, era sí. D'on venim, no? Però sí. Sí que és veritat que... Bueno, aquesta pel·lícula, no sé si l'heu vist, Les niñas.
0: Les niñas l'he vist, tinc moltes ganes, sí?
1: És d'això, és les nenes que anaven a les escoles religioses.
0: Ah, doncs pues mira, la recuperaré.
1: Doncs recupereu-la perquè val la pena.
0: Sí, he vist la... Ara no sortirà el nom. La que ella vol ser monja i la família...
1: No, aquesta és Los Domingos.
0: Això, Los Domingos també l'he vist, sí. Aquesta l'he vist i l'altra no l'he vist.
1: Està molt bé, Los Domingos,
0: però...
1: també.
0: Sí,
1: bueno,
0: sí,
1: molt bé.
0: Sí, sí.
1: Vull dir, que retrata molt bé la
0: bueno,
1: situació.
0: I és polèmica, no? Perquè jo he tingut converses polèmiques sobre l'enfoc al final.
1: Ah, bueno, sí, clar.
0: Que al final...
1: D'això es tracta, no? Que
0: sí,
1: sigui
0: sí.
1: Polèmic.
0: Sí, sí, sí. Tornant a l'Areta.
1: Vinga, sí.
0: Ella va ser, com deia, molt protectora de la seva privacitat. Mm. Jo crec que va ser un mecanisme de defensa. I la música també, no? Vull dir, és buscar mecanismes de defensa quan estàs
1: segur.
0: En una situació d'abús. I que ho expliquen. Volia recomanar Amazing Grace, que és el documental de la gravació del seu disc de gospel, que per cert surt el biopic, com ho grava. Més venut l'any 72, que és molt bo. I després el llibre de biografia del David Reeds, que es diu Respect the Life of Aretha Franklin. No està en català, ho he mirat, no m'ha semblat trobar-ho. Està en castellà. Aretha Franklin, Apologia i Martiriologio. Ui, que malament que parlo avui, de la Reina del Sol, que és la traducció del llibre, que explica una mica les memòries, que sí que va... Ella aquí va vetar detalls sobre els seus traumes, o sigui, ella va voler tallar. Això és normal, que la gent vulgui lluitar contra... No, hem dit trauma, no, contra la situació sí, que ha patit, dient silenci total.
1: Sí, pot passar, clar.
0: Per tant, encara hi ha molts abusos que no es descobreixen.
1: I tant, moltíssims. Hi ha molta gent que no ha explicat els abusos que ha patit, moltíssims.
0: Ai, no sé.
1: I diuen, no, és que una última pacient em va dir, una pacient em va dir, no diguis petit, digues he viscut. Dic, vale, doncs viscut.
0: Sí?
1: Bueno, jo el que dic, o sigui, si a ella li va millor dir això, fantàstic. Per mi és petit perquè entenc que és un patiment, no? Però també entenc que pugui dir he viscut, no? O he viscut abusos o situacions d'abús. No sé, ja, és que el llenguatge és tan important a vegades, no?
0: Sí.
1: Com ho dius, com dius les coses. Perquè clar, dius que és una víctima o és una persona que ha estat víctima. Bueno, que com ho diem, no? Com t'identifiques. I llavors hi ha persones que diuen, no, jo víctima i ara ja no, ara supervivent, ara ja soc... No és, bueno, doncs anem veient, no? O sigui, és el procés de cadascú i tal qual s'ha de respectar. No podem dir una cosa quan
0: no
1: aquesta
0: és.
1: Persona sent això. No?
0: Quan no és. Última pregunta, molt ràpid. Ha hagut alguna situació que t'hagi superat molt o no?
1: En la feina, dius?
0: Sí. Què has dit? Això jo no pensava que no podia ser mai. O no?
1: No, bueno, no.
0: Al final són totes previsibles.
1: Bueno, previsibles...
0: Previsibles no, estudiades.
1: Hi ha històries molt dures, molt, molt dures, però jo agraeixo que les puguin explicar. O sigui, penso que a mi em costa escoltar-les de vegades, però que les puguin explicar i ordenar i que això els serveixi i que t'ho agraeixin, perquè t'ho agraeixen moltíssim, l'atenció que reben. Per mi això és el millor regal. Llavors,
0: que maco.
1: Això, i després l'equip, sobretot, no? L'equip és importantíssim. L'equip, tenir aquest equip de suport, les supervisions que fem, les formacions, importantíssim.
0: Molt dones, no?
1: Tots som dones, menys un. En l'equip de psicòlegs, després hi ha més
0: sí,
1: homes
0: sí.
1: I tal.
0: Encara estem amb aquest rol de cuidar.
1: Molt. Però bueno, ho fem bé.
0: I tant.
1: També.
0: I tant, i tant.
1: Jo volia agrair molt, molt, molt abans que s'acabi...
0: Sí, anava a dir perquè ens queden 2 minuts.
1: Vale, no tenim temps, no? De posar la cançó de respecte.
0: No, no podem, però... perquè no l'he demanat.
1: Llàstima. Bueno, doncs...
0: Però ens la imaginem, perquè
1: ja la buscarem,
0: la tenim al cap.
1: No, jo volia agrair molt, molt, molt, molt a totes les dones que tinc al meu voltant, a les meves amigues, a la meva germana, totes les famílies, tietes... Anna.
0: L'Anna, molt bé.
1: A la meva filla, evidentment, a la meva mare, a totes les dones, a totes.
0: Que han construït com ets, també.
1: Uau, sí.
0: N'hem parlat menys, però hem parlat de la teva mare, de la teva filla i de la teva germana una mica.
1: I de les amigues.
0: Les amigues són molt importants.
1: Amigues psicòlogues que són a tope. Bueno, psicòlogues i les que no són psicòlogues.
0: Estic molt d'acord, ens hem d'acomiadar, Núria. Moltes gràcies, m'ha agradat molt i molt bona feina.
1: Merci.
0: Seguirem fent xarxa des de... Elena Escotillanes, gràcies, Eli Arjona, i aquí seguirem. Podeu recuperar el programa, com sempre dic, a les plataformes de podcasting i a la web de Ràdio Molins de Rei. Moltes gràcies, fins dilluns vinent.
1: Merci.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. Una dona de 57 anys ha mort aquesta passada matinada en un incendi a un habitatge a Vilanova i la Geltrú, concretament al primer pis del carrer Bonaire. Els bombers han rebut l'avís poc després de la una de la matinada i han desplaçat tres dotacions per intentar extingir el foc que ha afectat el mobiliari del menjador de l'immoble. Els efectius sanitaris han atès una dona que s'havia rescatat de l'interior, però finalment ha mort. L'immoble no ha resultat afectat estructuralment i els Mossos d'Esquadra ja s'han fet càrrec de la investigació de les causes de l'incendi. I alguns dels activistes catalans pro-palestins de la Global Sumut Flotilla, interceptats dijous passat per Israel, han començat a tornar cap a Catalunya en les darreres hores. En paral·lel, alguns centenars de persones es van concentrar aquest dissabte a la tarda davant la seu de la Comissió Europea a Barcelona, concretament al Passeig de Gràcia, per demanar l'alliberament per part d'Israel de Tiago Ávila i Saif Abu-Keshek, tots dos detinguts. I les farmàcies catalanes recuperen la normalitat al servei per dispensar medicaments amb recepta després de 12 hores amb problemes per una avaria informàtica durant la jornada d'ahir. La incidència va començar a les 10 del matí i no es va resoldre fins a quarts d'11 de la nit i va afectar totes les farmàcies de Catalunya, unes 3.200 en total. I a Barcelona, el Parc Güell renovarà l'enllumenat dels camins principals de les escales dels Jardins d'Àustria i de la zona de jocs infantils del carrer d'Olot per millorar així la visibilitat en els recorreguts habituals i incrementar la sensació de seguretat. Les noves il·luminàries seran més eficients amb un baix impacte ambiental i integrades en l'entorn, i l'objectiu de l'Ajuntament amb els treballs és millorar l'experiència d'ús del parc i reforçar-ne el paper com a gran espai verd de passeig i desconnexió per a la ciutadania. Els treballs, que començaran durant la tardor, s'allargaran un any i mig. I l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat ha decretat 2 dies de dol per la mort ahir d'una dona al matí, com diem, a mans d'un home en ple carrer al barri de Finestrelles. A més, demà dilluns a les 6 de la tarda s'ha convocat una concentració davant el consistori per condemnar aquesta mort. En un missatge a les xarxes, l'alcalde Eduard Sanz ha expressat el condol a la família i entorn de la víctima així com a la persona ferida. I en cultura, Eros Ramazzotti va fer parada ahir al Palau Sant Jordi per presentar una història important de títol del seu últim àlbum i també d'una de les seves cançons més populars, publicada l'any 1985. I tanquem amb els esports. Ahir, victòria del Barça per 0-2 al camp de l'Osasuna. Els blaugranes podrien ser avui campions de Lliga si el Real Madrid no és capaç de guanyar a l'Espanyol a l'RCD Stadium. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: que aneu acumulant, us conserveu joves d'esperit i us agrada recordar aquelles músiques que se sentien a la ràdio o en els guateques de joventut. I també d'altres, potser un xic més modernes, però que ja no estan de moda. Aquí teniu el programa que setmanalment us preparo amb molt de gust i fina voluntat, on recupero cançons gens actuals, però que fan de bon escoltar encara.
1: Restes de sèrie, amb Josep Lluís Ravenga, els dilluns d'una a dues del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
2: Què passaria si respiressis només una vegada? Que al cap de pocs minuts tindries nàusees. Després sentiries un dolor fort al pit. L'oxigen deixaria d'arribar-te als teixits i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang com tu necessites tornar a respirar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
3: El programa de l'Església Evangèlica, que parla de tot des d'una cosmovisió del món diferent.
4: Un programa que ens acosta a la nostra generació. Com és Déu i com s'ha apropat a nosaltres.
3: En el principi, Déu.
1: Kairós, amb Dolors Prieto i Joan Dionís. Cada dijous a 1:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
5: Del Molí Jove ja tenim una nova assessoria sobre sexualitat i afectivitat.
6: Ah, sí? El primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8 de la tarda. I serem nosaltres, l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer.
5: Un espai còmode i confidencial per parlar de tot allò que et preocupa o et genera curiositat sobre sexualitat i relacions.
6: Vine, xerrem i si vols apunta't al taller obert que farem cada mes.
5: T'esperem al Molí Jove.
7: Aquest programa és una remissió d'aquesta temporada.

0: Siguin tots vostès benvinguts un diumenge més a aquest programa que es diu Reobrim els diumenges, i la primera pregunta que ens fem és: de què rius, Follet? Perquè estàs rient ja. No hem començat i ja estàs rient. Per què? Quan riu, saben què passa? Alguna cosa ha fet ja. Alguna cosa, alguna mal feta.
1: Mirar, García.
0: Que em fes mirar el què? Acabem de començar, estàs rient. Què em tinc a fer mirar, a veure?
1: Tenien ganes de que tornés.
0: Que tornessis tu? Però si no has deixat mai el programa. Ah, el Saturnino! Parla del Saturnino, tenia ganes de que tornés. És veritat, Saturnino, benvingut.
2: Hola, què tal? Bon dia.
0: T'has escapat o t'han donat la incondicional o has sortit
2: bé? No, no, m'han dado permiso, està bé, m'han dado permiso.
0: Ah, permís, però tens que tornar o no?
2: Sí, claro, pero cuando pase la Semana Santa.
0: Ah, o sigui, tu no en vacances.
2: Oh, porque voy de... en el pueblo voy de capuchino de esto.
0: ¿Com de capuchino?
2: Yo llevo una cruz en el pueblo.
0: ¿De nazareno?
2: De, bueno, de nazareno.
0: De capuchino. Un capuchino és un cafè amb llet italià.
2: És un cafè con leche italiano, capuchino.
0: Sí, bueno, y un monjo, hi ha monjos capuchins també.
2: Y voy allí que hacemos la Semana Santa en Pozo del Caudillo.
0: Ah, sí?
2: Y sí, yo
0: tenen
2: voy de...
0: una arrel molt forta allà, no, això?
2: Sí, sí, sí.
0: Sí, sí, porten algun sant o algo?
2: Sí, sí.
0: Ah, a mi em van dir que hi ha el seu poble, a Pozo del Caudillo, en lloc de passar el Sant Crist, passegen el lladre, el Barrabàs.
2: Sí, també el lleva lladre, el Braulio el que lo lleva, sí.
0: El Braulio porta el Barrabàs, sí, el Barrabàs, però només porten el Barrabàs, no?
2: Solo el Barrabàs.
0: Ja, és monotemàtic, no?
2: I detrás va un camión, un camionillo, sí, recogiendo los pocos cobres que van cayendo, lo vamos recogiendo.
0: Como los cobres que sí, van cayendo.
2: Porque, y ya está.
0: És curiós, el Pozo del Caudillo, que tinguin el Barrabàs com l'únic...
2: El único santo que tenemos allí.
0: Bueno, el único santo, ¿no? Bueno, y el Judas no.
2: El Judas lo tienen en letrinas.
0: En letrinas, ¿no?
2: En letrinas.
0: Nosotros... Es portan muy malamente ustedes entre Pozos del Caudillo.
2: Sí, hombre, fatal esto.
0: Sí, sí.
2: Antes nos robábamos las novias, nos robábamos el cobre, nos robábamos todo, nos llevábamos muy mal.
0: ¿Usted, Saturnino, ha fet alguna cosa sense robar? Si robava nòvies, robava cobre, robava tot...
1: Ui.
0: A tu què et passa ara, Follet? Ui, què et passa?
1: No. Verge santa, el matí que ens
0: Mira,
1: espera.
0: A tu et volies anar de Nazareno, que m'ho va dir,
2: sí.
0: I saps què sembla? Sembla un cornete, aquests gelats, però al
2: sí,
0: revés,
2: sí, sí,
0: pel
2: sí,
0: tamany
2: sí,
0: que té.
2: Sí,
0: sembla un polo d'aquests, un cornet. Veig-te'l com balla. Tu creus que anà així? Diu que la saeta que farà és aquesta.
2: També és aquesta saeta, també. Saetes que canten que no entiendo yo lo que dicen, pero bueno.
0: ¿A on, a Pozos o en general?
2: En cualquier sitio, empiezan a cantar una saeta con el A y te tira toda la procesión
1: bueno, sí,
2: con el A.
0: És molt sentit,
1: sí,
0: eh?
1: Sí.
0: Déu-n'hi-do, bueno, el Serrat tenia la saeta al cantar, no?
2: Sí.
0: Que la podem posar ja que estem... Perquè avui és el dia de la Palma, no?
1: Ja ho sé que sí.
0: Què dius, ara què dius? Que t'hem trobat a faltar, Follet, però si no has deixat aquest programa ni un minut. El que hem trobat a faltar és el Saturnino.
2: Bueno... Hoy quien dice que es día de...
0: De la Palma.
2: El único que lo palmó fue el Real Madrid femenino el otro día que le metieron 6 chicharitos.
0: Sí,
2: este sí que lo palmó.
0: ¿Cómo aprofita tot, per dir?
2: Hombre.
0: Bueno, el dia de la Palma sabeu que és perquè va l'entrada de Jesús, no? Això del Montserrat, que és molt sap molt d'aquestes coses. És l'entrada de Jesús, no?, que el rebien amb... Que el Jesucristo Superstar, i la part de la pel·lícula aquella, bueno, que és una òpera de... una òpera rock, és el Oh, Sana, hey, Sanna, te'n recordeu? Una part molt maca de la pel·lícula. A vosaltres us feia il·lusió? A tu et feia il·lusió lo de la Palma o què?
2: Hombre, cuando era pequeño sí. Bueno, sí. Parecía ilusió porque no tenía más narices que ir a la Palma.
0: Ah, sí? T'obligaven o què?
2: No, a ver, que t'obligaven, pero antiguamente todo el mundo iba a la Palma.
0: Bueno, i s'estrenava roba.
2: I s'estrenava, sí, sí, sí, sí.
0: I deixaves la Palma allò de baix totalment...
2: No, yo lo que me acuerdo que mi madre la colgava en el balcón.
0: Sí, sí.
2: Colgaven en el balcón.
0: Ara observarem si hi ha palmes en els balcons, perquè jo fa temps que no em veig.
2: No,
0: ja
2: no se ve esto, no.
0: No es veu massa, no. Oi? Abans era típic deixar-la allà que s'assequés,
2: sí,
0: no?
2: Sí, se colgava. Jo, quan me portava mà, també me colgava mi madre en el balcón. També me colgava per la palma.
0: I després també hi havia la diferència que hi ha entre la palma dels nens, podríem dir, i les palmes de les nenes, que eren molt treballades.
2: Sí, eren més redondites.
0: Sí, i penjaven dolços.
2: Sí.
0: Uns dolços molt de sucre,
2: oi?
0: Que els nois portàvem un llaç,
2: sí.
0: I el bo de casa meva, que el llaç era del Barça, d'un.
2: Home, sí, jo també n'havia llevat un Pozo del Caudillo.
0: Sí.
2: En aquella època també éramos del Barça, aquí, eh?
0: Ja. Veus, això és el que es deia, l'Osana.
3: Y a esa gente que se calle si no quieren perecer tanto clam.
0: Aquest era el Caifàs.
2: Què fa?
0: Caifàs.
2: Ah, pensava que decía aquí, què fa?
0: No, el Caifàs. I a la Mas, una veu. Això és la versió del Jesucristo Superstar del Camilo VI, que l'ha de portar aquí. Bueno, bueno. El dia de la Palma, espero que el gaudeixin molt, sí, i facin aquest Osana Hey, vagin picant la Palma i s'ho passin la merda bé. I després suposo que faran un bon dineret i au, Setmana Santa is open. Is coming, no? Diuen, pròximament. Molt bé, Miquel.
4: Bon dia.
0: Bon dia. Ai, bon dia, Montserrat.
4: És que anava a dir que avui era el dia que abans...
0: Avui és el dia de la Palma, no?
4: Sí, és el dia de la Palma, i avui era el dia que antigament s'estrenava la roba de primavera.
2: Sí.
0: Sempre tothom es comprava. Ah, jo sé que estrenaves coses, no?
4: A l'abric,
0: ah, sí?
4: Més, bueno, la jaqueta així més d'estiu, sí, més roba de la primavera, diguem.
0: Ha canviat molt la roba, perquè jo recordo que el típic era portar sabatetes, de vegades de xarol, que a mi m'agradaven molt.
4: Les sabates,
0: mitjonet blanc, pantalonet curt, i anaves així com...
2: Iba de guiri, usted iba de guiri, calcetines blanco.
0: No, no, però aquella època era molt normal,
2: sí, sí, era normal, sí.
0: Era normal. Ara no, ara és... Els nens van vestits diferents.
4: Les jaquetes de perler, les jaquetes més així...
0: Què són de perler? Què és perler?
4: De perler de fil de cotó, però d'aquells
0: sí,
4: caladets.
0: Sí, la de coses, tu.
4: Els de...
2: Quan m'ha dit perler, pensava que hablàvem...
0: Del Parné, no?
2: Parlé, quan deixa de Parlé, jo pensava que era l'anunció de
0: la companyia
2: de la companyia telefònica catalana.
4: Aquelles parlem, sí, parlem, no parlé.
0: Parlem, sí, sí.
2: No, sí, sí, yo tengo buenos recuerdos de La Palma.
0: Sí, ¿no? Li agradava.
2: Bueno, más que todo porque después había buena comida, es cuando comía canelones y comía...
0: Menjava canelones, pollo. I pollo.
2: Claro, y pollo, porque después ya nada, después ya verdura...
0: Sí, sí.
2: I ja està, s'acabó.
0: Ja, ja. Bueno, per això van a la presó, que em menjava millor. No?
2: Hombre, claro, por eso fui allí.
0: Clar, clar, clar, sí, sí, sí.
2: Jo comia.
0: Bueno, i tenim el Miquel. Hola, Miquel, bon dia.
5: Bon dia.
0: Benvingut, el nostre oient en directe aquí, eh?
2: Sí, sí, sí.
0: Riu, sempre que ve el Saturnino, riu molt ell. Li fa gràcia, el Saturnino.
2: I jo, que vigile lo que trae...
0: Però si ja han robat tres vegades el reloj i li he tingut que tornar jo.
2: Al final se lo dije, si se pone un reloj, traiga aquí que traiga un reloj bueno, porque la última vez que lo robé y lo fui a vender y por poco más me meten en la cárcel.
0: Ai, Déu meu, senyor.
2: Reloj de cartón.
0: Bueno, i tenim avui...
6: Sí, vostès benvinguts un diumenge més que reobrim els diumenges. Un programa dirigit, protagonitzat, guionitzat, produït per el magnífic, l'encantador i l'inimaginable Follet de les Ones. Gràcies.
0: Si no té àvia aquest, eh? Déu-n'hi-do. Bueno, la Gironina i el Xavier no venen, de moment. No han dit que no vinguessin, però, bueno, clar, venen de Girona. Vés a saber.
2: Té mucho aire, a ver si es que le ha volado el coche.
0: Ah, bueno...
2: Que hace mucho aire,
0: Un aire molt fort,
2: Sí, que me tenen que poner plomo al bolsillo.
4: També pot ser que comença Setmana Santa, que hi hagi molt trànsit, a la millor amunt i avall.
0: Ah, ja pot ser, jo. Bueno, sigui, com no han dit res, suposo que vindran, I, ja hi són aquí. Acaben d'arribar.
4: Acaben d'arribar.
0: Ah, molt bé. I ens fèieu patir. No sabíem si portàveu la palma, el palmó...
2: No, ja havíem llamat los Mossos.
0: Home, tu no cal cridar-ho, estan aquí fora esperant.
2: Sí, sí, m'estan esperando.
0: No cal, quan tu vens ja estan fora.
2: Sí, sí. Són amigos míos, por ella.
0: Molt, molt.
2: Tengo el vermú aquí en el...
0: Sí, el Foment feu el vermú? Sí. No li diguis al Follet, perquè si no ho veuràs tu. Molt bé, doncs ja ha vingut el Xavier i la Pilar. Han vingut una mica més tard, potser és perquè han trobat tràfic o bé, saps saber el que passa... Ah, bueno, clar, és que és una hora més a Canàries. Com diu, ara estem com a Canàries o al revés, no? És veritat, ara haurien de ser les 10 i 20.
4: Perdona,
0: no les
4: Garcia, però amb Canàries seguim igual, perquè ells també t'adalantat.
0: Ja, però ja m'entens, Hem fet un...
4: Sí, ara seria...
0: Que això és un invent del TV, això de canviar endavant i enrere.
4: Ara serien
0: tremendo,
4: les 10 i 20.
0: Sí. Bueno, avui ens hem fotut una hora per entendre'ns allí,
4: avui
0: no?
4: Avui ens hem fotut una hora de dormir.
0: Una hora, sí.
4: Que la recuperem a l'octubre...
0: Bueno, trigarem
4: però,
0: una mica.
4: Però, bueno, diuen això que ho volen canviar, no ho sé, ja veurem si ho fan.
0: Home, jo no sé per què no ho deixen fixa. Una hora i ja està, però, bueno, la qüestió és que... A l'origen de canviar l'hora, sabeu d'on és?
2: Del reloj, no?
0: No, del golf. El golf.
2: El golf o Pèrsico.
0: No ho sabíeu, això? Després s'ha donat... Sí, després s'ha donat...
5: Bon dia.
0: Bon dia, Pilar. Bon dia, Xavi. Després s'ha donat la versió aquesta de que si l'hora i les fàbriques i tot això... L'estalvi que es fa amb lo de l'hora és mínim.
5: Sí, clar.
0: Vale, és una justificació. Però el tio que va inventar el canvi d'hora, i sembla acollonant, va ser un anglès... que un fabricant anglès que volia jugar golf. Se'ls tenia que anar a la fàbrica i, clar, hi havia moments que per dia claror... El golf no es juga amb focus, es juga de dia,
5: no, sí,
0: si no, no pots jugar.
5: Sí.
0: El tio volia jugar més i què va fer? Va canviar l'horari de la fàbrica per ell poder jugar una hora més, aprofitar més el sol. Aleshores, com era una fàbrica i la gent va dir, home, pues, s'està bé això d'aprofitar més la claror... Doncs pues d'aquí, que un tio que jugava a golf s'ha fet el canvi horari. Després ja ha vingut tota la justificació de que si és per l'empresa, que si la claror... Res. la vida mai saps on comencen les coses.
5: Oi, ara hi ha una baralla anual de que ho hem d'eliminar, però passa un any, passen dos, passen deu, i seguim igual.
0: És molt, molt complicat. Però és curiós, vull dir, pel golf. El que passa que després, clar, moltes coses passen i després saps què? La gent les justifica com si fossin algo molt premeditat. I simplement perquè un paio volia signar més clar per jugar al golf.
5: És brutal, de veritat.
0: És acollonant. Com? No és mentida, no és mentida. Tot el que diem aquí és veritat, encara que sembli una autèntica bestiesa. Però és veritat, Bueno, la qüestió...
6: De més verdes en maduren.
0: De més verdes en maduren, ai, Follet. De veritat és que no sabríem què fer sense tu, però a partir del pròxim diumenge provarem que...
6: Sou tan bonics.
0: Tan preciosos. Ui.
6: Tan intel·ligents.
0: I tu tan pilota.
6: Tan guapetons.
0: Tan rastrero.
6: I guapetones.
0: Tan hipòcrita.
6: Voteu-me com a director de la ràdio.
0: Tan farsant. Uf. Hòstia, director de la ràdio.
5: Tancarien la ràdio?
0: Bueno, no la deixarien ni obrir.
5: No, per això.
0: Bueno, doncs ja que estem tots, ja ha vingut la Pilar, el Xavi...
6: Quina manera més tonta de perdre el diumenge.
0: És veritat, anem per feina, anem a començar, anem a veure com està el circ del món. Doncs vinga, va.
5: Som-hi.
0: Aquelles notícies tan estúpides que donem, però que són pura i realment veritat, on demostra que la humanitat està absolutament perduda. Vinga, el circ de la vida. Som-hi.

0: otra ciudad.
1: Bueno, comencem aquestes notícies del circ, que la primera notícia és musical. Vosaltres...
2: Oh.
1: Pilar, vols un caramelo?
2: Ja anem a
1: entrar. No hi ha manera, eh?
2: No se me'n va aquesta
1: tosa. Deu ser tos nerviosa, potser.
2: No ho sé.
1: No?
2: No, i ara, a més, estic congestionada de l'al·lèrgia, m'ha plorat
1: els ulls. Ah, clar, o l'al·lèrgia, però... sí. Bueno, aquest any diuen que l'al·lèrgia serà brutal, eh?
2: Molt, sí. Jo he començat molt aviat aquest any, la veritat, ja tremolo, eh?
1: Ja. Bueno, la qüestió és que... Vosaltres som el Xavi molt amant de la música, evidentment, ah, sí. La Pilar també, tots ens agrada la música.
3: Sí, clar.
1: I toqueu algun instrument o no, vosaltres?
4: No, jo sóc negat, curiosament. M'encanta la música i sóc negat pels instruments.
1: I tu, Saturnino, per de tocar el piano, que és quan us fitxen amb les huelles dactilars, són les huelles dactilars, no?
5: Depèn quan toco la flauta, però...
1: Bueno, pues de flauta ve la història.
5: Sí, con agujero, eh? La flauta con agujero.
1: Home, clar, si no convoca que sigui una flauta...
4: Si no, fotut.
1: Home, té que tindre...
5: A veure si entendem, però bueno...
1: Té que tindre més forats, si no, com fa les notes?
4: Exacte.
1: Ah, ja, ara, no, sí. Ja, sí. Bueno, aquesta notícia ve d'Uruguai, eh? Vull dir, bueno... Que un senyor que es diu Darwin Silva, un nom també curiós, doncs li va despertar una afició per tocar música. No? Però clar, no hauria de saber ben bé com anava l'instrument, s'hauria de saber com anava la flauta, i què va fer el tio? Bueno, doncs va estar ingressat a urgències en un hospital d'Uruguai, el Darwin Silva, perquè va voler tocar la flauta, però amb el cul. Quan li van dir que era... I quan les declaracions que va... Això és real, eh? Quan li van dir... diu, escolti, per què vas dir? Jo dic, home, com deia que era un...
6: És que la vida té cada cosa.
1: Un instrument de vent, el tio va pensar que es feien pets, tu. És que ja és el colmo, això. Si tu, però això és real. I clar, com no li sonava, doncs el tio anava clavant fins que es va fotre mitja flauta.
4: Home, que sonen com el cul, ja n'hi ha molt.
1: Home, des de l'hora.
4: Però tant clar com aquest.
1: O sí, però que bèstia, no? Vull dir, jo no sé si és que la gent està avorrida o és que és directament idiota.
5: No, jo crec que és idiota.
1: Bueno, sí, un senyor sí. Que es diu Darwin Silva, eh? O sigui, té noms i cognoms. Moltes vegades aquestes notícies són ridícules, foten les inicials. Eh? Però ell sí. No, ell ja ho va dir, soc Darwin Silva i volia tocar la flauta, tu. Que... Ai, Déu meu senyor. Bueno, hi ha més notícies d'aquestes que et fan pensar que la humanitat realment està com una xota. Eh?
4: Home, han començat bé, aquesta està
1: home,
4: molt
1: aquesta,
4: bé.
1: Home, aquesta, si tocar la flauta amb el cul, diu, la toques com el cul. Exacte.
4: Exacte.
1: Escolta, aquest programa sempre parlem de lo mateix, culs, merdes, pipis, cap.
4: Bueno, és que de vegades...
1: Ai, Déu meu senyor. Bueno.
7: Aquest programa té menys futur
1: què?
7: Que el García fent de cantant.
1: Ah, sí? Bueno, sempre dius el mateix, tu, que el García fent de cantant.
7: Audiència, ja sé que estan morts de fàstic escoltant aquest programa, però si volen, jo els hi puc cantar alguna.
1: Morts de fàstic, diu. Bueno, la qüestió. Més notícies...
4: Una altra, va.
1: Bueno, tenim un sortidet que no està mal avui, eh? Però, bueno, hi ha notícies que dius, si realment, però això, la gent...
7: Aquest programa que... algun dia donarà alguna notícia de veritat?
1: Són totes de veritat, Follet, t'ho dic en sèrio. Són totes de veritat. El que passa que la humanitat està tan sonada... Tan sumament boja que dius... Bueno, no sé. Una altra notícia també curiosa d'aquelles que dius... Sí, però això com pot ser possible que la gent encara estigui fent aquestes bestieses, no? Hi ha un individu que s'ha matat, s'ha despenyat per un acantilat. Bueno, un acantilat, una paret de... Això no és per riure. Un penya-segat, molt bé, Montserrat.
4: Molt bé.
1: I sabeu per què? No, perquè diu... Era escalador? No. Era muntanyenc? No. Era... No. Es sentia que era una cabra.
5: Bueno.
1: Si saps aquests que es senten
8: això no
1: animals...
4: Esperien, sí.
1: Sí, aleshores es va sentir que era una cabra...
8: Això no s'ho creu ningú.
1: Bueno, doncs no t'ho creus ningú, ja ho veuràs. El van enterrar i tot fa dos dies. La qüestió que el tio es va disfressar de cabra. Bueno, disfressar no.
4: No, si sent...
1: No, i anava vestit de cabra, una major. I clar, les cabres van, són aquelles que es foten en un lloc molt petitet i estan allà... Bueno, no, evidentment, estava com una cabra, però no era una cabra.
4: No.
1: S'ha matat. O sigui, podem tindre la primera víctima d'aquesta nova moda de sentir-se una bestiola.
4: Espera, quan, que en
1: bueno,
4: sortiran és... més, d'aquests.
1: Bueno, però és que aquest s'ha matat, tu.
4: No, ja.
1: És que aquí se li acudeix, no?
8: Paparruts!
1: Sí, no. Bueno, són...
5: I això que s'ha dit tant de perro?
1: Bueno, són aquests.
5: Sí. Jo, ara... jo a mi, en mi humilde... Jo creo que esta gente compra la droga adulterada, eh? Compran droga mal. Yeah. Y entonces, con que está adulterada, pues se inventan historia, de verdad. Esto no puede ser,
1: home. No, no, és veritat,
3: aquests
1: és veritat.
3: Aquests que es vesteixen de gos, ja n'hi ha hagut algun que ha sortit mossegant, no?
1: Pels gossos, clar. Clar, pels gossos. Els primers que s'espanten són uns gossos.
4: Allò,
1: però què fa aquest boig aquí? Eh? És que, clar, cada cop tenim més, més, com et diria jo, el cap més mal posat, no? No ho entenc. Fer-se de cabra i matar-se d'un. Sí, bueno, menys mal que no va ser, jo que sé, una aranya o jo que sé, perquè...
4: Es penja.
1: Es penja d'un fil o...
5: O allò que tot el mundo se disfraça, me voy a disfrazar de catenària, jo.
4: De catenària!
1: Vostè és el rei del coure,
5: no?
1: Claro,
5: no?
1: Ja
5: està.
1: Clar. Ai, Déu meu senyor. Bueno, la qüestió, una altra notícia d'aquelles que també és per quedar-se... garratibat, eh? Absolutament parat. Una altra notícia important. Un tio que tenia un veí que el cotxe no ens l'aparcava sempre a la seva plaça de pàrquing, vale?
4: No,
1: que el veí tenia, una, tenia una mica de jeta, no?
4: Més aviat.
7: García, em deixes el cotxe que me'n vaig de parranda?
1: Era un veí com aquest, vale?
4: Sí. Se'n
1: me'n vaig de parranda. Ai. I la qüestió que l'home li deia, per favor, no aparquis a la meva plaça, perquè si no jo no puc aparcar. Saps aquests comentaris així de... I bueno, vinga, aparcar el cotxe... I al final l'home va dir, escolta, em venga el cotxe, perquè és que no puc aparcar-lo a casa, m'estimo més anar amb autobús o el que sigui. O sigui, t'imagina't la bondat i la paciència d'aquest paio.
4: Oh, sí, perquè...
1: I l'altre anar aparcant amb tota la jeta, no? Bueno, saps què va passar? Va vindre el fill, que treballava a l'estranger, i va trobar el fill del senyor que tenia el cotxe, no? I va dir, et fa això? Sí, va, i va entrar a la casa de l'altre tio d'Ocupa.
4: Hòstia.
1: I quan venia el tio, però què fas aquí? Bueno, és casa meva, no? No? És igual que... I li va fer el mateix que feia ell amb el cotxe amb la casa.
4: Amb la casa.
1: I, bueno, la qüestió és que va acabar molt malament.
4: Home,
1: va acabar molt malament. Sí, sí, perquè al final va acabar el cotxe...
7: Quina barbaritat!
1: El cotxe dintre de la casa del veí.
4: Hòstia.
1: Diu, ja que no puc entrar jo i tu entres al meu pàrquing, jo entraré a casa teva. I el tio va emputrar el cotxe dintre tu. Hòstia, quina violència, no?
4: Més aviat.
1: Bueno, primer quina jeta, no?
4: Sí, és que...
1: Primer quina jeta fer això.
7: Ui.
1: Sí, però sembla mentida que passin aquestes coses, no?
5: Bueno.
7: Verge santa, el matí que ens espera.
1: Què dius, què?
7: Verge santa, el matí que ens espera.
1: Bueno, una altra cosa, Nova York, per exemple, sabeu que ara...
7: Anar a dormir a casa seva, això em portaré bé, no robaré res, no trencaré res... Criticaré una mica el García, però ja
1: raro.
7: Està.
1: Ja. Ai, Déu meu senyor. Però avui estàs molt despertino, eh? Molt. Està molt raro, avui. Bueno, una altra notícia.
2: T'has sentit el vent.
1: El vent torna boig, ho sabeu, sí. No? Bueno, la qüestió, que una altra notícia també important, Nova York, ens anem ara als Estats Units, a Nova York, i... hi ha una llei, és curiós la gent com fa trampa, feta la llei, feta la trampa, no? Hi ha una llei que prohibeix al metro portar els gossos sueltos, no els lligats, tenen que anar sempre que poden anar que vagin dintre d'una bossa. Sabeu aquestes bosses de viatge que posen el gos dintre?
4: No sé, sí. Segons quin gos.
1: Clar, però el problema és que, clar, hi ha gossos que són grans, i saps què fan? Agafen bosses d'IKEA, aquestes blaves,
4: sí.
1: Tallen, li fan que el gos tregui les quatre potes, el agafen per les nanses i entren al metro. Que I clar, com estan dintre d'una bossa, la llei
4: sí,
1: no els hi pot dir res.
4: La bossa.
1: Es compren motxilles grans, és a dir, però la qüestió és que els gossos no poden... I clar, s'han fotut
7: quina
1: bosses d'escombraries.
7: De
1: bueno, és quina lamentable. Bueno, què us sembla això de saltar-se la llei? Bueno, tu, Saturnino, saltar-te la llei forma part del dia a dia, no?
5: Aquí en Barcelona hi ha visto perro normal en el metro, no van con bossa.
1: No, perquè aquí pots entrar. És a Nova York, a Nova York. A Nova York tenen que estar dintre de la bossa.
5: Ah, per això no va el tram en metro.
2: Eso, per això no va el metro.
5: No, sí, claro.
1: Ai, el tram està com una cabra, el que passa que no es disfraça, però bueno.
4: No, aquest no, però...
1: Bueno, en fi, deixem-ho córrer, perquè tal. A veure, avui, que suposo que no trucarà massa gent perquè com és el dia de la Palma tothom surt fora, no? Però hi ha una cosa que... A veure què opineu d'això. A l'Hospital de Barcelona, aquest, aquest hospital que hi ha...
5: La Diagonal.
1: No. Ai, Déu meu, com es diu? L'Hospital del Mar, que no em sortia.
4: Ah, sí.
1: Vale? Està començant una iniciativa des del 2020, o sigui, fa anys que ho fan, que treuen els malalts de la UCI, que poden, i els posen al sol. Els treuen perquè prenguin el sol, baixen amb el llit totes les tubes.
5: Que veuen el mar, sí que veuen. Sí, jo l'he vist.
1: No, no, és cert, és cert.
5: Los he visto.
1: Els posen i diuen que milloren, curiosament, en pacients crítics, milloren l'estat emocional.
5: Home,
1: sí,
5: claro.
1: Sí, sí. Això, diu, per exemple, això permet a persones que han estat llargs períodes hospitalitzats molt de temps, doncs fins i tot de cuidadors intensius estem parlant, que poden experimentar algú que normalment es perd, que és aquest entorn d'aire fresc, llum natural, tot això. Vull dir que, clar, la natura també és reparadora, no?
2: Clar.
1: I que sí?
2: Bueno, i el sol porta vitamina D, que de fet els va molt bé.
3: És que el sol, anava a dir, porta vitamina D, que és curiós que en un país com nosaltres, que tenim tant de sol, et vas a fer analítiques i et surt que n'hi falta.
4: A
3: tot
4: el falta
3: la
4: vitamina D.
3: Falta vitamina D.
5: Aquí hi ha algun laboratori que està metiéndose dinero. A tot el món, tot el món.
1: Sí, però sabeu què passa? Que és curiós. És un tema d'hàbit. És a dir, tu quan tens algú molt a prop no vas a veure-ho. Sí, hi ha molta gent que no és la Sagrada Família, per exemple.
5: Jo una vez, nomás, la Sagrada Família.
2: Jo hace muchos años.
1: Y molta gent que no l'ha vist mai.
5: Cuando yo fui a verla, me crucé con el Gaudí. Fíjate si hace tiempo.
1: O sea, fos amiques, eh? I per això el Gaudí li van robar el rellotge al

0: natural influeix directament en la recuperació i millora de la qualitat de vida, fins i tot en situacions mèdiques complexes. No?
1: Pero si esto está clarísimo, yo que lo sé por experiencia, el día que me dijeron que me tomaron el alta, yo cuando salí mejoré un 20%. El salir de las cuatro paredes,
2: de la moral,
1: salir a la
2: ¿no?
1: calle, no, salir a la calle, ver los coches, ver todo, ver, sí, ir a tu casa a descansar, que mejora, y eso lo decían los médicos.
0: Veure tants coches per robar, el venim.
1: No, quan llegui vostè a su casa ja verà com mejora un poco más, sempre, ¿verdad?
0: Sí.
1: No,
3: sí, però bueno, perquè... Estàs de temps ingressats.
0: Són entorns que ens trobem a gust, no?, d'alguna manera, que ens donen una certa seguretat. Bueno, una altra notícia que aquest programa no podia evitar...
1: De caca.
0: No, és una idea, un programa d'aquests que nosaltres sempre... Bueno, sembla ser que un petit poble de la Índia, que, per cert, si algun dia veieu com cuinen els indis de parellar dels carrejeros, no jalaríeu, eh? Mm. Doncs es celebren uns festivals, jo diria que dels més insòlids del planeta, que és... igual que hi ha la tomatina aquí, mira el follet com ho coneix la vida i tot. Vols parar de fer arcades? Sabeu què és la tomatina? Que s'hi deixen tomàquets i queden plens de tomàquet i tot això. Sí. Bueno, doncs aquest poble que... hi ha un event que es celebra que es diu la Guerra de Pidakala, eh? Sí, que hi ha centenars de persones, a l'Índia són molta gent, per no dir milers, que es llencen boles d'excrement de vaca els uns als altres.
3: Ah, quin fàstic.
0: Sí. I a més van cantant, riuen i, bueno, de tot. És com la tomatina, però amb merda.
3: Bueno, anava a dir, per ells, el ser merda de vaca deu ser com una
2: sagrada,
3: espècie de...
2: Sagrada, sí, clar. Sagrada, clar.
0: Bueno, sí, sagrada, però la qüestió és que encara que...
3: Més ni tiren, més beneïtes.
0: Bueno, la qüestió és que encara que sembli una bogeria, aquesta tradició té arrels religioses, i es creu que el contacte amb l'estiércol, amb la merda, purifica el cos i porta bona sort. Sí. Cuidao, perquè el de la merda i la bona sort va molt lligat. Aquí també diuen que si trepitges una caca et porta bona sort. O si et caga un colom, també porta bona sort. Bueno, la qüestió és que... la veritat és que hi ha més d'un... Exacte. Més d'un, ara us ensenyaré les imatges, les merdes van volant per l'aire, que no veguis. Hi ha més d'un que es queda accidentat, també. Sabeu per què? Perquè de vegades agafen la caca fresca, és el que els hi va bé. Sí, foten per allà les vaques i van acollint la merda, no? I després hi ha un dinar.
2: Ai!
0: I el dinar és agafar merda recient cagada de la vaca i fregir-la, tu.
1: Acabo de desayunar, eh?
0: Hòstia, tu. En plan hamburguesa. I que m'entens?
2: Bueno, però... Això dels restaurants hindús, no sé, eh?
0: No, restaurants hindús som diferents.
2: Ulla!
0: I a veure, i a vegades també hi ha gent que rep mal perquè molts porten, es guarden caques perquè se les porten. Saps com aquest que porta la bossa de confeti de casa? Porto la caca i, clar, està seca i a vegades s'obren el cap perquè es queda molt dura i és com si fossin pedres. Vull dir, quin festival. Sang, caca, merda, de tot. Una cosa meravellosa.
1: Usted dice que pisar una caca diuen que da buena suerte.
0: Això diuen.
1: Pregúnteselo a mi amigo de Pozo del Caudillo, que pisó una, se cayó de cabeza y se murió.
2: Home, mira
1: la buena suerte que te dio.
0: Bueno, se'n va anar a la merda.
1: Home,
0: no,
1: claro, nunca lo has dicho.
0: Sembla que tenim una trucada. Hola, bon dia.
4: Bon dia.
0: Hombre, no trucaràs de la festa aquesta del poble aquest del Pidakala, eh?
4: No sé què fan.
2: Ui, què fan?
0: Ah, no has escoltat la ràdio? No estaves escoltant?
4: No.
0: Ah, doncs bé, és una festa a la Índia que, igual que la tomatina, aquí s'hi llencen tomàquets, allà s'hi llencen merda de vaca. Què et sembla?
4: Home, doncs em sembla que... el que has dit abans...
0: De què?
4: De fer la trucada. De que hi havia un que es pensava que era una cabra i estava com una cabra.
0: Sí, bueno, es va matar, pobre.
4: Sí. Doncs llavors resulta que els psiquiatres haurien de ser pastors.
0: Pastors?
4: Sí, pastors al mateix temps, perquè per tractar les cabres.
0: Vale. Ara et pillo el sarcasme i la ironia, sí. Bueno, Gabriel, a veure, digues.
4: Escolta, allò que deies tu...
0: De què?
4: De que es menja la caca...
0: Sí.
4: Bueno, n'hi ha que estan com una cabra...
0: Sí,
4: eh?
0: Sí.
4: I que es fotin, també es podien menjar la caca de la cabra, a veure si hi troben gust.
0: Bueno, jo tenia una amic que deia que les caques de cabra eren olives. No se les menjava, eh? No. Pilar, que no se les menjava, ho feia de broma.
2: Ja.
0: Però bueno, el follet una vegada... Què? A veure, digues.
4: Són com les olives negres.
2: Sí,
0: exactament.
2: Són boletes negres. Exactament. Igual que les de les ovelles, també.
5: Les coses clares.
4: Jo et diré una cosa.
0: Digues.
4: Antídot. Vol

0: l'àcid fòrmic que injecten les vespes quan et piquen són els urins o l'amoníac dels ceps.
1: Bueno, de fet, quan et fas una picada, abans deien que...
2: Fes un pipí.
1: Fes un pipí i tiraves...
0: Mireu, jo el que em va passar, que era molt petit, estava a Papiol a casa de la meva àvia i tenien una cor de porcs. I a un mes d'agost, doncs, que fotia una claurada d'aquelles fortes, la taulada de la corda porcs tenia un niu de vespes a l'oreguita, o sigui, jo no me'n vaig donar compte fins que em van baixar tres vespes i em van picar el braç. Un al canell, l'altre al mig del braç i l'altre a l'espatlla. I el mal que fa, oi? Doncs me'n vaig anar directament al femer, com que ho sabia, i m'hi vaig posar fems.
1: I què?
0: Bueno, que
2: va marxar de seguida.
0: Va donar resultat.
2: Sí, va donar resultat.
0: Perquè no se'm va inflamar.
1: Ja.
0: Llavors no se m'acostava ningú.
2: Clar.
3: Home, clar, deuries fer pudor, això, ja m'entens, no?
2: Exactament, igual li va passar al meu cosí, el meu cosí Jordi, que el meu avi tenia porcs, i també li va passar aquells forats de les rajoles que es posen a dintre els forats, va voler jugar amb l'abella, l'abella li va dir, vine cap aquí que ja veuràs. I la meva avi només que va fer va ser agafar els fems dels porcs i posar-li en l'abella. Sí.
1: Molt bé, Gabriel. Digues.
0: Escolteu una cosa.
1: Digues.
0: Això d'estar com una cabra, no ve d'ara. Això ha passat tota la vida.
1: Sempre s'ha dit.
0: Si veieu la biografia de Felip V, tan estimat a Catalunya...
3: Sí, tant.
1: Bueno, més que una cabra, era un cabró.
3: Era un cabró més aviat, exacte.
0: Sí. Però li deien el animoso.
1: El animoso,
3: animoso molt, sí.
0: Esquizofrènia paranoide.
1: Ja
0: i se sentia una granota i es passava els dies fotent bots pel palau.
1: Hòstia, però aquest era un avançat a la seva època,
3: sí.
1: No?
3: Sí.
1: Ah, sí. Déu-n'hi-do, no?
0: I llavors la seva dona, Isabel de Farnesio,
1: em
0: s'havia de fer càrrec del govern i de plantar cara a tots aquells vividors que li anaven allà a veure què li podien gratar. I per això va anar tan bé.
1: Carai, tu.
0: Això no m'ho invento jo.
1: No, això és història.
4: García, truquen!
0: A internet hi veureu què dirà.
1: Bueno, tenim una segona trucada, però et faré la pregunta del concurs, ¿vale? Gabriel, sí? Vols participar, m'imagino, no?
0: Sí, digues.
1: Vale. El tema és el següent, a veure. Hi ha una... A veure, sabeu que ara avui en dia s'estan parlant de les bombetes i tot això, que, bueno, de l'estalvi d'energia, etc. I es parla d'una cosa que tots els electrodomèstics i tot això caduquen ja expressament perquè hi hagi venda, no?
3: Sí.
1: És a dir, és d'aquelles coses que dius... Sí, els fan caducar...
2: Sí, però té un nom.
1: Sí, té un nom, sí. Aleshores, el concurs que fem avui és si sabeu quin és aquest nom.
2: El nom de com es diu...
1: Exactament. Com es diu tècnicament la forma de que fan que els electrodomèstics caduquin.
5: Jo ja ho sé.
1: Sí, però no ho digui.
5: Sí. Coño, t'han enganyat.
1: Sí. Mare de Déu.
5: Coño, t'han enganyat.
1: Vale. Si no ho sabeu, pues res. Si ho sabeu, pues tindreu dos punts. Què? Digue'm. Digue'm.
0: Ei.
1: Què? Gabriel?
0: És que no ho sento.
1: No. Bueno, has sentit la pregunta o no?
0: Sí, digues.
1: No, si digues, no. L'has sentit o no? Te la repeteixo. Els electrodomèstics tenen una caducitat ja preparada des de fàbrica, per entendre'ns.
0: Sí.
1: Això té un nom tècnic. La pregunta és si saps, ho sabeu, com es diu. Quin nom és?
0: Sí.
1: Si no ho saps, no passa res. Vull dir, això...
0: Sí, és la caducitat obsoleta.
1: No. Vol significar això, però no... no vol significar això, la paraula. Però no. Et direm que no, Gabriel, que sí és el contingut, però no hi ha la paraula exactament què és. Bueno, vale, guapo?
0: La paraula exacta no la sé, però jo et diré que tot això es va inventar a Chicago l'any 24. A Chicago, perdó, a Detroit.
1: A Detroit, bueno. Molt bé, Gabriel, doncs res, escolta, tens el número 1 avui, eh? Gràcies, guapo. Bueno, la pregunta d'avui és una mica més complicada, perquè sempre fem A, B o C. Ara fem la pregunta aquesta que... Que això, com,
4: García,
1: com es diu, com es diu quan caduca un electrodomèstic? Hola, bon dia. Hola.
6: Buenos días.
1: Hombre, Manolín, què tal?
5: Hola, què tal, Manolín?
6: Bien.
1: ¿Todo bien, sí. Manolín?
6: Sí, sí. Mucho viento.
1: Bueno, sí. Diuen que hi ha vents dels 170. Sí, bueno, sí. I molts bunyols, també, no?
5: Jo m'he puesto plomo, eh? M'he puesto plomo en la chaqueta hoy.
1: ¿T'he puesto plomos?
5: Sí, claro, el viento me com, tiraba para arriba, para abajo, para arriba, para abajo.
1: Com els bussos, no?, porten aquell cinturón.
5: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: Bueno, Manolín, avui fem una pregunta que és una resposta en si la sabeu o no.
6: Sí.
1: Tots els electrodomèstics d'avui en dia, fins i tot més coses que els electrodomèstics, tenen una caducitat, d'alguna manera... programada, per entendre'ns. És a dir, que quan porten un temps, es fan malbé. Facis el que facis, o els has de canviar, perquè si no les fàbriques no treballarien. Això té una paraula, un nom concret, com es diu això. Tu el saps, Manolín?
6: No.
1: No. Bueno.
6: Què va?
1: Pues vaja, avui es pregunta, saps, Manolín? Però bueno, tens el número 2, eh?
6: Vale.
1: I gràcies per trucar, vale. Guapo.
6: Igualmente.
1: Vinga, adéu, adéu, adéu, adéu. Bueno, avui potser la pregunta és una mica complicada, no? Però bueno, és que és real. És una cosa que ens complica molt, eh? Per això ara molta gent diu 7 anys de garantia o tot això. Perquè d'alguna manera garanteixen que no et fotin... I us heu fixat que quan es trenca un electrodomèstic es trenquen diversos alhora?
2: Sí.
1: És curiós, no?
5: Però això són los que tengan muchos electrodomésticos. Yo solo tengo uno.
1: Amb un microones, no?
5: No, un cepillo de dientes, lo único que tengo.
1: Home, això no és un electrodomèstic.
5: Té elèctrico, elèctrico, tengo un elèctrico. ¿Qué pasa?
1: Bueno, també la bombeta és elèctrica, no és un electrodomèstic.
5: Bueno, vale, también.
1: Ay, Dios
5: mío. Y tengo un aparato de eso que usan...
1: El què? Calli.
5: Que va a la pila,
1: també. Mare de Déu, senyor. Bueno, una altra notícia d'aquelles que és tremenda. Que, bueno, podem fer el concurs també. Mira, farem una cosa. El que endivini el de l'electrodomèstic li donarem 10 números.
2: Carai! Molt bé.
1: Però ara farem un concurs més fàcil perquè veig que la cosa es complica. Amb vostès han de dir si és veritat o és mentida. A l'Orient, per evitar engreixar-se, la gent el que fa és que agafa un plàstic, vale? Agafa el menjar, l'embolica el plàstic, es fot el plàstic a la boca... amb el menjar dintre, el mastega i després el treu.
4: Tu això t'ho inventes?
1: No, o sí. És a dir, és una manera de portar una dieta a Àsia. Imagineu-vos, agafeu un plàstic, correcte, poseu una croqueta dintre, solteu la croqueta dintre del plàstic a la boca, mastegueu el plàstic, traieu i no us empasseu la croqueta. És una manera de fer dieta. Això és veritat o és mentida? M'enteneu el que vull dir,
2: no? Sí, sí, sí.
1: Molt bé. Bueno, però ja ho saben, si algú vol participar amb el veritat o mentida, doncs ho poden dir. És oriental, el tema, eh? Bueno, queden... bueno, encara queden 10 minuts.
5: Yo tengo una curiosidad.
1: A veure...
5: Antes, cuando he llamado el primer oyente...
1: Sí.
5: Que ha dicho que le habían picado 3 vespas.
1: No.
5: Yo no me entiendo. ¿Tres vespas? ¿Cómo te puedes picar 3 vespas a la vez?
1: Es una vespa en català, una vespa.
5: Bueno, de fet... Una vespa son de esas que tienen gas, ¿no?
1: No, es que... No, es que... Sí. Una vespa... Es que la vespa es diu avispa.
5: Bueno, pero...
1: No, es una vespa.
5: No me lío.
1: Que no l'enganyo.
5: Una vespa esa que le das con el pie, ¡brum!, arranca...
2: Sí, sí, clar.
5: Y va por la carretera,
1: però igual...
5: ¿Cómo le van a picar 3 vespas?
1: A veure, igual que ja...
4: Aquest programa algun dia donarà alguna notícia de veritat.
5: Sí, claro, ara mismo.
1: Mira, perquè vos tenguin... Hi havia un Citroën gran, que li deien el tiburón.
5: Sí.
1: Però el tiburón li deia la gent, no era la marca, però tothom el coneixia per tiburón. El fabricant de la vespa, que era un dissenyador alemany, nazi, a més, però ho va fabricar a Itàlia, li va donar la forma i ell mateix li va dir vespa, avispa, a la moto.
5: Mire, a mí me está liando todo el mundo porque el otro día me dijo uno que había un Citroën Picasso. Digo, ¿el Picasso también hacía coches? A mí me está liando este
2: es
5: país.
2: El C3, el C3 pues, Picasso, sí.
5: Claro.
1: I després també hi havia un, que aquí van tindre que canviar el nom, encara que van sortir uns quants, que era un Mitsubishi que es deia Pajero.
5: Sí, el Pajero. Sí, tant. Sí, el Pajero.
1: Bueno, clar, vostè és un aficionat al tema, ja ho sé jo, eh?
5: Però bueno, no, bueno, sempre aficionat al Pajero.
1: Bueno, amb l'època aquesta que estem vivint ara de com us diria jo, de la igualtat de l'home i de la dona, que realment és molt important, no? Que hi hagi igualtat, cada cop hem de lluitar més perquè les dones realment tinguin el paper que mai havien tingut que... Bueno, no el podien perdre perquè no el van tindre mai. Tenir. Per tant, hi ha aquí un esforç tremendo amb... Però hi ha una secció de dones, que jo no acabo d'entendre massa, que estan en contra de les feministes. O sigui, pròpies senyores que defensen que la dona té que estar a casa... Que la
4: no
1: dona
4: sé
1: té
4: per
1: que...
4: què truquen aquesta merda.
1: Però n'hi ha. I el curiós del cas, l'alarmant per mi, és que estan creixent. Sí. O sigui, les noves generacions... És a dir,
2: si no es dona enrere, vaja, en poques paraules.
1: No, estem quan dic noves generacions estic parlant de
4: no
1: nenes...
4: No hi ha manera, no hi ha manera.
1: Vols callar-te allà, Follet, que ets un plasta... Oh, Dios!
5: Págale lo que le debe y se callará.
1: Però
5: si
1: no,
5: igual que jo, si no lo paga...
1: Aquí no cobra ningú.
5: No, perquè no cobra ningú.
1: Bueno, un moment. Imagineu, són noies entre 14, 15, 16 anys, ¿vale?, que estan en contra de les feministes i pensen que el lloc de la dona és, pues això, a casa, fent feina, etcètera, etcètera, etcètera, no? Dius, però com pot passar això? O sigui, com pot ser que... Jo no ho entenc. O sigui,
2: no, si estàs fent passos enrere.
1: Però passos enrere de gegant. Jo no sé si això es pot atribuir... Vols callar-te allà? No sé si això es pot atribuir molt a aquesta
4: això
1: tornada...
4: Això és una caca.
1: També, exacte. La tornada a l'ultradreta i tot això també és una cosa però molt això, curiosa. Ve molt del desconeixement, eh? Jo crec que la gent que diu que en Franco se vivia mejor és que no té ni puta idea del que diu.
3: Però és que primer no havien nascut.
1: Ni on nascut ni on viscut. Però s'ho creuen, s'ho acaben creient,
2: sí.
1: No?
2: És trist, però és així.
1: Aleshores, aquest lema de que les feministes han fet més mal a la dona... Això és una estupidesa. Però ho diuen. A veure, que ho diguin tios tarats, jo ho entenc.
3: Home,
1: no?
3: Sí, esclar.
1: Però que ho diguin dones joves, hosti, no us preocupa una mica? No ho veieu que és una mica...
2: Però és que la societat poc o molt se'n va enrere però amb moltes coses, eh? No només amb això.
1: Ja és
2: i brutal. També jo també penso, podem equivoco, eh? Però és que ens estan matxacant tant a la televisió, amb el feminisme, amb els dos... No sé, que arriba un moment que la gent està tan cansada que tira enrere.
3: Reacciones en contra.
1: Però hauríem de pensar una mica, no?
3: Diríeu. Haurien, però
2: sí,
3: esclar.
2: Però esclar
1: sí, tu com pots... Bueno, sí, hi ha gent pobra que vota a la dreta, jo també entenc el que et vull dir.
4: Quina
1: sí,
4: barbaritat!
1: Però bueno, això de votar a la dreta i això és una cosa, però no reconèixer jo em vaig quedar molt preocupat, la veritat.
4: Ui.
1: És d'aquelles notícies que dic, o sigui, quina pena que això passi, no?
2: És com lo dels homosexuals o lo de les, o lo de la LGTBI, que ha arribat un punt que com que ens ho estan allò inculcant de tal manera, a veure, que tothom és lliure de pensar el que vulgui, eh? Però suposo que això també fa que
3: la gent reaccionària
2: reaccioni al revés.
1: Però és
2: penso,
1: molt...
2: Penso, podem equivoco.
1: No,
2: sé.
1: Deu ser alguna cosa així, però és molt idiota.
2: Ja, evidentment.
1: És molt idiota. És a dir, tota la lluita que hi ha hagut per la igualtat i encara queda, eh?
2: Sí,
1: molta.
2: Encara queda.
1: I tal, que
4: surt, hem de veure...
1: Bueno, jo us vull posar un... Això és un individu, això és un home, eh? Però, bueno, un home, són maneres de parlar, no? Però escolteu, perquè aquest xaval és un xaval jove, i mireu què diu, eh? Això és un home, per això, eh?
3: Sí, sí.
1: Però defensor d'aquest sector... Li van fer una pregunta, dient, no sé què pensa això de tal... Escolteu el que diu, és acollonant.
7: Les pensiones, las paguitas, el salario mínimo, para privatizar la sanidad y la educación, para expulsar a los inmigrantes, para que las mujeres regresen a la cocina... Ostras, soy un poco tonto, ¿no?
8: Eso parece... ¿Por qué votas a Vox?
1: Tonto no, és absolutament cavernícola el tio, no?
3: Més aviat.
1: Però és un tio jove, que la mujer vuelva a la cocina, tu. Bueno, també tota la part que diu que vota, els immigrants...
2: Sí.
1: Bueno, això existeix, és real, i el problema que tenim és que això creix. O sigui,
2: sí, però jo no
1: creix.
2: Crec que arribaria a fer...
1: Bueno, jo...
2: Mal suficient, no?
1: Jo veient els resultats que està tenint a Europa amb tot el tema de l'ultradreta i tot això, és alarmant, eh? Mira, el Saturnino va estar a Perpinyà, que va anar a robar allà, oi que sí? I diu que li va passar una anècdota curiosa.
2: Bueno, és que allà hi ha l'alcaldessa d'ultradreta.
1: Per això t'ho dic.
5: En Perpinyà, per un motivo, una cosa extra. Y entro en un sitio a comprar, y claro, yo inglés, cero patatero.
1: Pero si a França no es parla anglès.
5: Bueno, francés, cero patatero. Y entro en un sitio, y le pregunto, me dice, ¿inglés? Digo, no, no. Francés, digo, no, no. Digo, y yo le digo, ¿catalán? Dice, no, no, no, catalán no.
1: Me això Perpinyà.
3: I és Catalunya.
5: En sèrio,
2: és Catalunya Nord.
5: En sèrio. Sí, sí. En sèrio, me quedé...
2: En canvi, vas a Carcassona, no vas a Pots Així, i si parles en català t'entenen perfectament.
3: És Catalunya Nord, sí.
1: Bueno, molta culpa també la tenen els mitjans de comunicació,
2: sí,
1: eh?
2: Sí, sí.
1: És a dir, perquè el gran Iñaki Gabilondo, un tio molt respectable, escoltin el que diu l'Iñaki Gabilondo, d'aquest tema. Ja veurem. Bueno, aquest tema en general, eh?
9: Tendría que poner en todas las clases de este país.
10: Cuando dicen, esto con Franco no pasaba. Tiene mucha razón. ¿Eh? No, no podías leer los libros que querías. Con Franco no pasaba. ¿Eh? Puedes ver las películas que quieres, con Franco no pasaba, ¿no? Puedes divorciarte, con Franco no pasaba, ¿eh? Puedes amar a quien quieras, con Franco no pasaba. Puedes oír información en la radio, con Franco no pasaba, ¿eh? Porque no sé si sabéis que la radio dejó de tener la obligación de conectar con Radio Nacional de España año y medio después de morirse Franco, ¿eh? ¿Eh? Es decir, no podías, puedes defender tus derechos con un sindicato, con Franco no pasaba. Puedes formar parte de un partido político, con Franco no pasaba. Hay un montón de cosas que con Franco no pasaban. Tiene muchísima razón. Yo cuando oigo decir esto con Franco no pasaba, me apunto inmediatamente y ahí les paso la lista, para que la repasen, ¿no?
9: Y los datos son claros, porque según encuestas recientes, el 19% de los jóvenes de este país entre 18 y 24 años creen que la dictadura de Franco fue buena o muy buena. Es decir, uno de cada cinco jóvenes valoran positivamente una dictadura de hace 50 años, que ni ellos mismos vivieron.
1: I bueno, això és una realitat, no? Ho veieu que he reproduït aquí, clarament. I m'agrada molt la resposta del Gabilondo, no?
3: Esto con Franco no pasaba.
1: Però fixeu-se, és bestial la menjada de coco, digue-li el que vulguis, de generar aquests odis i aquestes coses, no?
4: García, el dia que et vaig conèixer va canviar la meva vida.
1: Ja m'ho imagino. A mi m'agrada molt més, i sou molt més sa, tirar-se merda els uns als altres, però de manera física, que no com fan els polítics d'aquí.
3: Ja ho fan d'allà.
1: Que també no paren de fer la festa aquesta de la Índia, però en plan gruller, no?
3: Sí.
1: Vull dir, és alarmant el gir que està donant la societat, sobretot la joventut. Que, ojo, que hi ha una joventut magnífica, eh? Hi ha de tot.
3: Sí, també, esclar.
1: Però aquesta tendència tan salvatge a ser uns ignorants és tremendo, eh? Hi ha un estudi fet que per primer cop a partir dels anys 80 cap aquí, però ara és molt accelerat, aquesta generació, la generació Z, que es diu, que són els quets,
3: sí,
1: diuen que tenen menys intel·ligència, que és molt greu, que els anteriors. O sigui, totes les generacions s'han superat.
3: Sí,
1: els fills superaven els pares i els nets superaven els avis. Aquesta generació Z és la primera que va al revés. Tenen un coeficient intel·lectual més baix que els besavis.
11: Claro.
1: Besavis. El que vol dir que estan idiotes perduts.
11: Però clar, és verdad. Se lo digo yo porque también es verdad. Usted ahora coge un chaval de los de hoy en día y lo saca a una pizarra y le dice que le haga una división.
3: No
11: sin mòbil ni nada i no te sabe hacer una división.
1: Això és
11: entonces no ejerce la mente.
1: Però no és un tema d'aquí, és un tema general, eh?
3: Yeah. Sí,
1: tots
3: sí,
1: els
3: sí,
1: països,
3: sí.
1: Una cultura bestial. Escolteu això, ja veureu, un minut, escolteu això perquè les coses que diem són de veritat, no ens ho inventem. Escoltin això, escoltin. Ai, Déu meu senyor, volen escoltar-ho? Ja ho veuran. Déu meu senyor.
11: Intenta d'arrencar-lo, Carlo.
2: Talla la manivela.
1: No, saps què passa? Que la tecnologia de vegades falla, eh? Mira, escolta'm.
12: En el Pacífico?
13: En el continente pacífico, eh? Pacífica, estabas tú en clase de geografía, eh? Tranquilita, durmiendo pacíficamente. ¿En qué continente está el Amazonas?
12: En África, juraría.
13: Jurarías, eh? ¿Dónde están los Andes?
12: Por Italia.
13: Muy bien, los Andes suizos. ¿Dónde están los Andes?
12: Ostras.
13: ¿A qué te suena Andes? ¿Qué es Andes?
12: Bueno, es que esto lo ven luego en TikTok y la gente es tonta ya, eso ya.
13: ¿En qué país está el Machu Picchu?
12: En América.
13: ¿Un país, América?
12: Sí.
13: ¿Cuál es la capital de América? América es un gran país. ¿Cuál es la capital?
12: Es que vale, a mí la más difícil.
13: La afición te está pidiendo un triple. ¿Cuál es la capital de América?
1: Audiència, se'ns han consumit l'hora i amb els altres se'ls consumeix el cervell. Fins ara.
11: A fer cafè.
14: Notícies en xarxa.
15: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. Ahir va Bukeshek i Tiago Ávila, els dos activistes de la flotilla global sumut detinguts per Israel, continuaran retinguts. Tots dos han passat a disposició judicial aquest matí als jutjats d'Ashkelon després de ser arrestats dijous en aigües internacionals. D'aquesta manera, el jutge ha ordenat prorrogar dos dies més la seva detenció. Bukeshek i Ávila, que van ingressar dissabte a la presó de Shikma, al nord de Gaza, han començat una vaga de fam i denuncien maltractaments i tortures. I en successos, el sistema d'emergències mèdiques ha atès tres persones en un accident entre un cotxe i un autocar a la P7 a Maçanet de la Selva. L'autocar portava 44 passatgers, però cap ha patit afectacions importants. Una dona ha estat donada d'alta al lloc dels fets i dos homes han estat traslladats a l'Hospital Josep Trueta de Girona, un en estat greu i l'altre en estat menys greu. Els bombers hi han destinat 5 dotacions que també han excarcerat l'acompanyant del turisme que havia quedat atrapat. I l'Ajuntament de Camprodon ha interposat per males conductes 50 multes en la gestió de residus, algunes reincidents. A través de les tres càmeres de videovigilància instal·lades a diferents punts del municipi, el consistori ha sancionat alguns veïns. Paral·lelament, també es treballa en la implementació de contenidors intel·ligents i la supressió dels soterrats. Des de Ràdio Ripoll ens dona més detalls Judit Espert.
14: A finals de l'any passat, Camprodon va instal·lar càmeres en tres àrees d'aportació per combatre les males pràctiques en la gestió de residus. Des d'aleshores i fins ara, el consistori ha sancionat fins a 50 conductes, algunes per veïns reincidents. Xavier Guitart és l'alcalde de Camprodon.
16: Ojalà no haguéssim hagut de posar cap multa, però la veritat és que la gent és molt incívica, la gent no utilitza bé el reciclatge i la veritat és que sí que us haig de dir que estem molt satisfets del funcionament que tenim i ja estem sobre la taula plantejant posar-ne més punts. Nosaltres podem entreure que hi ha la primera implementació, no?, i que tu et pots equivocar, tothom té dret a equivocar-se i per tant et pots equivocar. En una primera d'això és de 100 euros, però sí que és veritat que si ets repetitiu te'n vas a 300, 600 i fins a 3.000 euros.
14: Dins del mateix projecte, el consistori ja engegat la segona iniciativa, la que contempla la renovació de tots els contenidors, amb la col·locació de contenidors intel·ligents i la supressió dels soterrats.
15: Parlem també de cultura. Eros Ramazzotti ha fet part d'aquest dissabte al Palau Sant Jordi per presentar una història important, títol del seu últim àlbum i també d'una de les seves cançons més populars, publicada l'any 85. I en els esports, ahir, victòria del Barça per 0-2 al camp de l'Osasuna, que deixa els blaugranes a tocar del títol. Si avui el Real Madrid no guanya el camp de l'Espanyol, els blaugranes es proclamaran campions. Fins aquí les notícies en xarxa.
17: Notícies en xarxa.
18: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: final Cinquè ja està tornant a cridar la seva dona.
1: Erradicar la violència masclista és un deure de tota la societat. Totes les persones tenen a la seva disposició els següents serveis públics. Punt SEAT. Proporcionen informació i acompanyament a les dones en matèries com salut, treball o habitatge. Telèfon o correu electrònic 900 900 120. Servei confidencial i gratuït de suport i assessorament davant qualsevol violència masclista. Punt CIE. Faciliten el procés de recuperació i reparació de les dones supervivents de violències masclistes i dels fills o filles. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
2: Són dones fantàstiques, referents que ens inspiren en l'art de la vida. Veus autèntiques que cada setmana ens regalen converses capaces de transformar la manera com entenem el món.
3: Heroïnes quotidianes, amb Bego Floria. Els dilluns, de 6 a 7 de la tarda, a Ràdio Molins de Rei.
4: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
5: Si escoltes dir John Williams, et ve al cap la Guerra de les Galàxies. Si et parlen de Henry Mancini, te'n recordes de la Pantera Rosa. Si et diuen Ennio Morricone, veus el bo, el lleig i el dolent. En cada programa, un total de 12 o 13 bandes sonores d'aquests directors musicals us transportaran a 1.000 llocs i èpoques amb les seves bandes sonores.
3: Música en 8 mil·límetres, amb Ferran Cardona. Cada dijous a les 4 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.

Rei, la ràdio meva. Audiència, paciència, molta paciència. Audiència, jo per 100 eurets els hi firmo un autògraf i per 200 els hi regalo una foto firmada.

0: Bé, continuem aquí aquesta segona i darrera hora. Tot això que dèiem abans, de que s'ha fet un retrocés bestial, amb, que no ho diem nosaltres, ho diuen gent experta, amb la generació aquesta que bueno, sembla ser que va enrere més que endavant, per desgràcia de tots. Però bueno, no es pensin que, és, que parlem del territori espanyol, o que parlem d'Estats Units o de França, no, parlem de tot arreu, i especialment també aquí a Catalunya, perquè el nivell educatiu és bastant baix, sembla ser, però veguin el nivell de desconeixement d'aquesta generació que, bueno, tindria que estar més preparada, com a mínim, que els pares. Una mica, i clar, jo no els culpo del tot, perquè, evidentment, els mitjans d'informació són horribles, el tema de l'educació està donant tombs, és a dir, la culpa no és d'ells, és, la tenen ells, però també la té tota la societat que els envoltem. Escoltin això perquè vegin el nivell de coneixements, eh? Un moment, Montserrat, anem a posar això, deixem el circ, i anem a veure si ho podem fer. Montserrat, Montse...
1: de Catalunya.
2: Ah, no sé.
0: A veure
1: Salvador,
0: com veu.
1: Escolti, qui és el president actual de la Generalitat de Catalunya?
3: Pedro Sánchez.
1: L'Indepe.
4: Coiboni.
5: És conya, no?
4: Pedro Sánchez.
1: No, de la Generalitat de Catalunya, no d'Espanya. No,
4: Joan Pere.
3: Pedro Sánchez.
1: De la Generalitat de Catalunya.
2: Ah, no sé.
1: Salvador...
2: Ah, Salvador Dalí.
6: Audiència, paciència. Molta paciència.
1: No sé. De Catalunya, no d'Espanya.
7: Artur Mas.
8: De Catalunya? Sí. Hòstia, ni puta idea, eh?
1: Salvador?
9: Dalí.
10: Buah, audiència, és que la política paciència. Catalana no sé.
6: Molta paciència.
1: Lluís.
11: Bon dia, Salvador, el CNT.
7: Aquesta m'ha pillat malament, sí.
3: De la Generalitat. Uf. Ni idea.
1: No. Ni idea. Salvador?
3: No.
8: No sé.
3: No me'n recordo.
1: No? Salvador Illa.
3: Ah, vale.
8: Ara. No l'he escuchado nunca. No l'he escuchado nunca.
3: Bueno.
8: Ni idea.
12: Pues que això vaig molt perduda, eh? M'he d'informar encara.
8: L'Illa, Salvador Illa.
3: Ai!
1: Qui és el president actual de la Generalitat de Catalunya?
0: Bueno, ja veuen, audiència, això és el nivell que tenim. Després sí. Diuen que si... bueno, en fi, de milions de coses que diuen... Clar, aquesta generació, aquesta gent, són els que diuen que en Franco es vivia millor i tot això. Sí, perquè es creuen tot allò que els hi diuen, però no entenen res que els hi expliquen. És lamentable, és molt fort,
1: García,
13: que, truquen! A més, després els hi expliquen coses de l'època franquista i tal, i no tenen ni idea de res.
0: Bueno, això no tenen ni idea de res.
13: De res.
0: Bueno, vosaltres, García, que sou mestres, truquen! I amb la docència sempre us heu queixat de que el tema no va bé.
13: Ja.
0: Per part dels mitjans de comunicació els volen idiotes, així directament. I ells no tenen amb el cap mínim esforç. Hi ha un després us ho posaré, una sociòloga i psicòloga que parla de com ha anat degenerant aquesta generació, que l'únic que li preocupa és ballar davant del TikTok.
13: Exacte, i poca cosa.
0: I poca cosa més. És lamentable,
1: García, truquen!
0: Aquest programa està agafant un aire massa seriós.
13: Massa seriós.
0: No,
14: però ara hi vaig dir, però a estos que les han entrevistado, les entrevistas y les dices que quién es el de Vox y te lo dicen y le dice quién es el del PP y te lo dicen. ¿Por qué? Porque con el TikTok y esas historias, con que hay tantos bulos, nada más salen esta gente, y la izquierda aquí en este país no ha sabido ponerse al frente de muchas cosas.
0: No sé si és l'esquerra o no, potser es té raó, no dic que no, però que és molt preocupant.
14: És molt preocupant.
0: Però bueno, què farem? Tenim una trucada, sí. Hola, bon dia. Hola.
15: Hola.
0: Hombre, la Montserrat Rubió. Amb què? Amb accent a la O.
15: Molt guasson,
0: Home, sempre. Però és amb bona voluntat. No és com el Saturnino.
14: No, però... Bueno, però jo no dic res. Usted es un pesado ya, de verdad.
0: Què dius, Saturnino?
14: El director de la ràdio, se piensa que el Illa, que manda y todo eso, no.
0: El que no tenen ni idea són ells, els joves, que no saben... Bueno, hem de dir que l'Illa és un tio bastant, no aniré discret, bastant... els americans tenen una definició que a mi m'agrada molt, que és de Cellophane Man, el hombre de celofana. Sabeu que la celofana és transparent?
4: Sí.
0: Com si no existís. Aleshores els diuen de Cellophane Man, el hombre celofana. És una mica així, és un tio, no? Molt carismàtic no és, tot s'ha de dir, Però bueno, d'això no coneix-lo tu, no saber qui és. L'altre dia deien que era més conegut el president del Barça que el de la Generalitat.
13: Sí, això segur, això segur.
0: Ai, Montse, com estem? Bueno, et farem un concurs, Montserrat, què et sembla?
15: Bé.
0: Vale. La pregunta és, si és cert o és fals, si és veritat o és mentida, de que, bueno, també hi ha allò que si saps com es diu això, la paraula que es diu, o com es diu, són dues paraules, de fet, això de que els electrodomèstics caduquen sí o sí perquè tinguis que canviar l'electrodomèstic, això no saps la paraula quina és.
15: Bueno, provaré.
0: A veure, digues.
15: Obsolescència programada.
0: Exactament, obsolescència programada, sí senyor. Escolta, t'has guanyat 10 números, Montse.
13: Sí, sí.
0: Bueno. A lo bèstia, I encara pots guanyar-te un altre més. Si ens dius si és veritat o és mentida, que és el concurs que fem ara, mira com aplaudeixen pilotes rastreros. A l'Orient, al Japó concretament, i a la Xina i tot això, hi ha una moda que és agafar cel·lofana, precisament, bueno, plàstic, posar el menjar dintre, posar-se-la a la boca dintre de la bossa aquesta, mastegar i després treure tot per no menjar res. Això és veritat o és mentida? Una nova dieta per...
15: Jo crec que és veritat.
0: Que és veritat,
15: Sí.
0: Molt bé. No t'ho diré, perquè si no se m'acaba el concurs aquí, Però vale, doncs mira, tens el 3... El 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10... A veure, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... El 11... A veure, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13. 10... 11, 12, 13... I possiblement tinguis encara un altre número si encertes això de la cel·lofana. Vale?
15: D'acord.
0: Gràcies, Montse.
15: Vale.
0: Adéu-siau.
15: Adéu.
0: Gràcies. Adéu. Obsolescència programada. El que tenen tots els polítics. Aquesta cançó és Mr. Cellophane, que a Chicago surt, i ell parla que diu és un home transparent, que ningú es dona compte que existeix, que no el coneixen. És una mica illa, amb això?
13: Sí.
0: De veient les respostes que diuen la Generalitat.
13: Sí, ja veus, no...
0: Mr. Cellophane, senyor Cellophane.

0: inconsequential me.
1: Cellophane, cellophane. Sóc el senyor Cellofana, el senyor transparent, que no veu ningú, que ningú se n'adona que existeix. Bueno, dit això, tenim una trucada, sí? Hola, bon dia. Hola.
2: Bon dia, senyors.
1: Hombre, bon dia. El senyor Quesada, eh?
2: Sí, sí, senyor, jo pensava que estàveu fent penitència de Setmana Santa.
1: No, penitència fotem cada final de mes.
3: Exacte, sí. Bueno, que és ja final de mes.
1: Per això, penitència. Tu t'has fixat que hi ha molta gent conduint el cotxe parlant sol? Sí. És que arriba a final de mes, tu.
3: Exacte.
1: La gent es trastoca, diu, hòstia, com arribo. Bueno, senyor Quesada, què ens volies dir, guapo?
2: Primer, que les noies del Barça...
1: Sí, fantàstiques.
2: Vaja bany que l'han fotut al Madrid l'altre dia.
1: Estan en una altra dimensió. Només les paren, i depèn de com, però les paren les futbolistes angleses, sí, que són molt bones. Però si no s'enfrenten a equips anglesos, són les millors, de llarg. I amb els anglesos també les guanyen, de vegades. Però bueno, ja és més competitiu.
2: Bueno,
1: no?
2: I
1: Madrid és un desastre d'equip.
4: Sí, que m'has agradat.
1: Què?
2: Després una altra cosa. Mm? Felicitar l'Espanyol. Mm. Pel que el grup de... O sigui, l'equip de noies mantenen la categoria.
1: Sí, de futbol.
5: Ahir varen guanyar 1-0 sí, i mantenen sí, la categoria.
3: Anaven a mitja taula, però ahir van assegurar que ja no poden
1: bueno,
3: passar.
1: És una bona notícia, sí.
3: Sí, sí, molt bé. Sí. I el Badalona també, ahir.
2: Tots dos. Sí, el Badalona també va guanyar ahir.
1: El que passa que hi ha a la Lliga Espanyola una diferència tan gran entre el Barça i la resta, bueno, és que s'ha vist mal. Però això passa, no sé si és perquè hi ha més pressupost, no sé el que és,
3: no, veure,
1: però, hi ha un abisme.
3: En un moment donat el Barça va fitxar molta gent i va invertir molt i els altres es van quedar en res.
1: El Florentino és un tio que només vol el futbol masculí. No li agrada ni el bàsquet,
3: sí.
1: No, o sigui, no vol res de tot això. I si et fixes una cosa, el Florentino, l'únic equip que té, és bàsquet, futbol i femení. El Barça té... la tira de seccions.
3: Sí.
1: I això quan tu fas pressupostos...
2: Sí, però,
1: quan tu fas pressupostos, no és el mateix tindre atletisme, handball,
5: hockey,
1: futbol sala, sí. I a més futbol femení i tot. Clar, quan fan números, el gasto del Madrid és pitjor o menor que en el del Barça, vull dir, tot s'ha de dir, eh? És que el Barça amb seccions s'inverteix molt, eh?
3: Sí, sí,
1: el Barça, bàsicament, amb tot
4: no tens ni idea,
1: va líder, quasi sempre.
3: I el Madrid fa 4 dies que existia, el femení. Després l'han anat fent i va creixent, però molt a poc a poc.
1: Sí, escolta, què estàs dient, Follet? Què dius, pel fons?
4: Quina vergonya que fas, García.
1: Ah, jo sí.
4: No tens ni idea de res.
1: Ah, no? Vaja.
4: Ara mateix em declaro amb vaga, amb huelga i amb rebel·lió.
1: Vaja treballador, eh?
2: El Follet ha treballat alguna vegada?
1: Mai, mai. El seu ofici és gandul. L'única cosa que té una mica de mèrit, que és un demèrit, és anar a robar coure amb el Sadurní.
3: Això sí, que ara fa alguna cosa.
6: Además, le voy a decir una cosa. Quesada, buenos días, ¿cómo estamos?
2: Buenos días. ¿Qué, ya te has soltado?
6: No, que voy a decir una cosa. El Madrid es el único equipo en la Champions que no ha cedido el campo del Santiago Bernabéu para que jueguen la femenina. Los otros equipos de la Champions todos han jugado en el cambio.
1: Sí, sí.
6: Otra cosa.
2: Sí, pero...
6: Un momento, Quesada, espérate. El Florentino le dijo a una jugadora del Real Madrid que el día que ganen algún trofeo abrirán el Bernabéu para que jueguen ella. Uh-huh. Esto es decirle a las chavalas esto, es poner una presión.
1: No, el Florentino está obsesionado con el fútbol.
2: Perdona, el Florentino lo que es un machista.
6: Es un pipigallo, hombre, es un pipigallo este hombre.
2: Eso es lo primero.
6: Sí, sí.
2: Y segundo, que no abre el estadio de Madrid, porque sabe que no lo va a llenar.
6: Claro que no lo va a llenar.
2: En cambio, el Barça...
6: Lo llena.
2: El Barça, ya en el próximo partido...
6: Ya tiene 40.000 entradas vendidas.
2: Ahí está. Tiene 40.000.
1: Sí, perquè el partit que va fer el Barça allà a Madrid, amb el, com es diu, a l'estadi, es diu el Di Stéfano, no?
6: El Di Stéfano.
1: 9.000 entrades.
6: El màxim, el que
1: bueno, Quesada, escolta, suposo que també truques pel concurs, no?
2: Sí, una cosa, hoy se vuelven a enfrentar.
6: Hoy sí, a les 9 de la noche.
1: A les 9 de la nit, sí. A veure, Quesada...
2: Peor partida de Liga.
6: Sí. Bueno, pero la Liga no me importa un pepino, porque si perdiera el Barça por lo que hay, ya le lleva 12 puntos, 10 puntos.
1: Sí, bueno, la qüestió, ojo que l'àrbit que posen és el que ens va robar. L'únic partit que ha perdut el Barça amb el Madrid, que va ser un robatori, perquè van anul·lar un gol i van picar el gol que ells van fer en fora de joc, a més declarat, eh? El que passa que, clar, la presidenta dels àrbits és la dona del delegat del Madrid, vull dir que podem esperar.
2: Home, sí. Xavi, què esperes? Si això tot l'ha fet el Florentino per omplir-se les butxaques.
1: Home, no sé si és omplir-se les butxaques o no, però que ell es va voler dedicar a la política, va fracassar, va fer un partit que es deia el Partido Reformista amb el Miquel Roca. No van treure cap vot, doncs es van fracassar, van deixar deure molts calés als bancs que els recolzaven, i el tio va dir, jo vull manar a Espanya, vull tindre poder. I saps què va fer? Es va fer del Madrid, president del Madrid vitalici. Quan va fracassar en política, ara està al Madrid. I què fa des del Madrid?
4: Política. Anem a dinar o avui no dinem?
1: Fa política des d'allà. Bueno, Quesada, et pregunto una coseta, vale? A veure. La pregunta d'avui és, si és veritat o és mentida, vale, que a la Xina i al Japó la gent jove es posa plàstic a la boca, o sigui, agafa una croqueta, per exemple, la posa dintre d'un plàstic, es posa el plàstic a la boca, mastega, i després treu el plàstic i treu la croqueta, per tant, no mengen res. I enganyen, diuen que enganyen a l'estómac fent això. Això és veritat o és mentida?
2: Jo diria que mentida.
1: Tu mentida, eh? Molt bé. Molt bé, Quesada. Doncs pues escolta, tens el número 14, eh?
2: Vale, ja agafen
1: el cagarro i amor. O com aquell diu, agafen dos i ens uns serem tots dos.
3: Molt bé.
1: Vinga, Quesada, una abraçada.
2: Bueno, que tingueu una bona Setmana Santa.
1: Gràcies, guapo.
3: Igualment.
1: Adéu-siau. Adéu. Diumenge hi som, per això. Sí. No es poden alliberar d'uns altres tan fàcilment.
5: Us fes un comentari, bueno, que ara acabo de veure.
1: Pots fer el comentari que vulguis.
5: Molt machista serà Florentino Pérez, però va néixer el 8 de març, el dia de la dona treballadora.
1: Són senyals, no?
3: Que bo, molt bo.
5: És que ara, per curiositat, ho he mirat.
1: I ara hem d'anar molt en cuidar, si vostès van al Barça, que parlàvem d'espectadors i tal, perquè, bueno, un aficionat del Cádiz, vale?
5: Sí.
1: Portava, doncs, fingia una lumbàlgia i, bueno, no anava a treballar durant dies, no? Uh-huh. I va tindre la mala sort que va sortir per la tele, el jefe el va veure que estava a la grada botant i saltant com un mico, i automàticament va ser despedit.
3: Home, sí, evidentment.
1: Vale? O sigui que vostè... Bueno, i a les grades passen coses. Després hi havia un altre que va anar amb l'amant als Estats Units, perquè li va donar un petó i, escolta, sí, va perdre la feina, bueno, de tot, no? Sí, sí. Vull dir que si van a la grada, cuidao com es fan.
3: Exacte.
1: Perquè estan el ojo que todo lo ve.
3: Exacte. Eh?
1: Bueno, tenim una altra trucada, sí? Hola, bon dia. Hola.
0: Hola, buenos días.
1: Hombre, Manolín, bon, què passa?
0: Quiero concursar va este concurso que has hecho ahora.
1: Molt bé. I què opines? Creus, saps de què va, no? La pregunta o no?
0: Sí. Vale. Opino igual que el Quesada.
1: Que és mentida, eh?
0: Sí.
1: Molt bé. Doncs pues aquí t'apuntem i si l'encertes tindràs dos números més. De moment tens el 2 i el 15. Eh, Manolín?
0: Molt bé.
1: Vinga, vale. Gràcies per trucar.
0: Adéu. Adéu.
1: Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Bueno, teniu gana o no? Eh?
3: Si tenim gana.
1: S'heu quedat parats, que aneu tips de tot o què?
3: No.
5: Que vols que fem la recepta?
1: Home, clar. Home, clar. Després de fer un festival de merda, doncs toca algú bo, no?
3: Toca algú bo.
1: Vinga, va. Vinga, va. Doncs vinga, Pilar. Anem a fer la recepta de la Pilar, a veure de què ve avui el tema. La setmana que ve dius que portaràs bunyols?
5: Sí, portaré bunyols.
1: Molt bé. Doncs vinga, va. A veure que estan dolcets, eh? Vinga. Camarero. Camarero.

0: Vinga, Pilar, quin és el bon menú d'avui?
1: Farem peix, perquè aquests dies de Setmana Santa...
0: Tu, molt religiosa, tu.
1: No, no, però molt creient, se'n sol menjar molt de peix aquests dies, no farem peix.
2: Sí,
1: farem
2: any,
1: orada al cava.
0: Com?
1: Orada al cava.
0: Carai, tu.
2: Carai,
0: això del cava li dona una classe.
1: Veure,
0: per cert, la Freixenet, definitivament, a Alemanya, és avengut, ja, eh? Sí.
1: Vull dir que ja... S'havia quedat la Henkel, no?
0: Sí, i la Puig, també, les colònies Puig.
3: Sí.
0: Tot això també passa a Estée Lauder, també es ven.
1: Mm-hmm.
0: És a dir, s'estan venent les grans famílies catalanes. Bueno, ara encara aguanten els Carulla, no?, que són els de Gallina Blanca i tot això. Sí. I també els d'Idília i Adam Foods, hi ha famílies que encara aguanten. Però s'estan venent cap a fora. Això no és bo, eh?
3: No.
0: És bo
3: no,
0: per les butxaques d'ells,
3: sí, per ell, però, sí, però no és bo per Catalunya. Bo país, no.
0: Bueno, dit això, a veure què hem de fer.
4: Orada, què? La dorada?
1: Sí. Adorada.
3: Sí.
1: Orada, en català, però en castellà és dorada.
4: La dorada, la cervesa dorada, sí, sí.
1: No, no, la cervesa dorada, no. El pescado.
3: Home, es pot fer la dorada, a la dorada.
1: També, també.
0: Ell vol dir l'estrella dorada, no?
1: Sí, però
0: de l'Adam, de l'Adam, pim-pam, sí.
1: Bueno, doncs 4 lloms d'orada d'uns 200 grams, dos gots de cava, generosos,
2: oh, bien,
1: dos cebes, un porro, una pastanaga, un vas de nata líquida, julivert, mantega i sal.
0: Perdona un moment, quan diu porro, no faci aquesta cara,
1: no, no.
0: Senyor...
1: Oh.
4: Porro, un porro...
3: Normalment et fas cuinant...
0: És un puerro, fin, un puerro.
1: Un puerro en castellano, vale?
0: No un porro d'aquests que li porten a vostè del Marroc.
4: No, del Marroc no.
0: Ah, no?
4: De l'Aràbia Saudita.
0: A l'Aràbia Saudita? Sí. O sigui,
1: són més bons.
0: Ara ho té fotut.
3: Ara ho té fotut.
0: No?
4: Me los traen igualmente.
0: Sí, no?
4: Hay un chico que viene en bicicleta todos los días.
0: Hosti, pues deu ser l'Eddy Merckx, com a mínim, eh?
4: Vinga.
0: Mare de Déu, vinga, en va.
1: En una cassola posem la mantega i les cebes tallades petites a foc lent.
0: Sí.
1: Quan ja tinguin una mica de color, s'hi posen els lloms de l'orada, vale? Pujant una mica el foc, i llavors s'hi afegeix el cava. Deixar que es cogui uns 3 o 4 minutets, i es retiren els lloms amb un plat, vale? I en la mateixa paella s'hi posa el tall del porro tallat petit, la pastanaga, tot tallat a la juliana, que li diuen.
0: Sí,
1: val?
0: Sabeu com és a la juliana.
1: Sí, sí, sí.
0: Juliana són trossets petits.
4: Ah, jo pensava que era la cocinera, la Juliana.
0: No,
4: Juliana.
0: És com a quadradets, no?
1: Tallat a la juliana i llavors es deixa coure uns 4 minutets. S'hi afegeix la nata i el...
0: Nata?
1: Sí. Sí, sí.
0: Bueno, la crema de llet.
1: Vas de nata líquida, sí, nata líquida, vale? El julivert picat, i es deixa que bulli, i llavors uns 3 o 4 minuts també, llavors es posa aquesta salsa pel damunt dels lloms de la daurada.
0: Està molt bo,
4: Que bulli, que lo hacen en el bulli este...
0: No, que hierba, que hierba.
4: Ah, vale, había entendido que lo hacían en el bulli.
0: No, el bulli està xapat fa molts anys, el bulli, Bueno, tancat, vull dir que fa molt,
1: Fa molts anys, és tancat, sí.
0: Bueno, doncs el peix aquest ha d'estar molt bo,
3: Molt bo.
1: L'orada és molt bona.
0: És curiós perquè és una recepta d'Euskadi, dius?
3: Sí.
0: Però és molt afrancesada, eh?
3: Molt.
0: La Nouvelle Cuisine, que es va fer tan famosa amb el amb Paul Bocuse i tota aquesta gent, era bàsicament amb base de crema de llet. Aleshores fotien pràcticament tot amb crema de llet.
1: Bueno, jo he vist ara,
0: per exemple...
1: El besuc fet a la Donostiarra, fet a l'Equipuzcoana, i la diferència és la crema de llet.
0: És que la crema de llet, el que li agrada i té tolerància amb la llet i aquest tipus de coses, fan unes salses
5: extraordinàries. Porta pa, que deixaré el plat net.
0: Exacte, per les salsetes aquestes, per sucar, estan molt bo. La Montse fa un lluç a la compota de ceba, que és acollonant.
4: A la què?
0: A la compota.
4: Ah, vale.
0: Compota és...
4: M'havia assustat.
0: Sí.
4: M'havia assustat.
0: No, no bambú, bambó.
4: Ah.
0: No és com...
4: Vale,
0: és com pota,
4: vale.
0: Hòstia, sempre igual. Doncs resulta que ho fa, és molt fàcil de fer, i està millor la salsa
1: que el peix.
0: Sí, perquè és una base de... Oi que sí, Montse, és una base de ceba i crema de llet, bàsicament, no?
5: Això
0: ja està, és molt senzill. Escolta, és un plat que quedes com un rei,
1: sí,
0: sembla
1: molt,
0: que et costi
1: és
0: molt
1: i
0: és facilíssim.
1: Fàcil,
0: no, recorda molt el que has dit, per això m'ha vingut al cap.
3: I a veure que Euskadi tingui relació és que hi ha una part d'Euskadi que està a França.
0: Evidentment,
3: Llavors tenen relació sempre.
0: Que no és la part que van a ell de Perpinyà, que diuen que el català res, no?
4: Yo lo que pasa que en el con los vascos hay una contradicción que no me entero mucho. Porque hacen el pil pil, el bacalao pil pil pil.
0: Sí.
4: Y entonces está aquella canción de pil pil pil, mi morda gana, mi morda gana, mi morda gana.
3: La morda gana es que ahí es difícil,
4: Si el pil pil lo hacen y luego dice que se ha muerto de gana, no lo entiendo.
0: Un día, no sé com no li donen un màster honoris causa a la universitat aquest, també.
4: Un màster? Para que quiera un hámster, si tenía un palito.
0: ¿Usted ha anat al GAES algún cop? Yo le recomano, porque...
4: ¿Al qué?
0: Al GAES. ¿Sabes lo que es el GAES?
4: No.
0: Un lloc que et mira les orelles.
5: GAES en general. Aquest programa, García, t'està sortint com el cul.
0: Ja ho sé, ja. Gràcies per la col·laboració. Jo també us estimo.
5: No em fa gràcia. Gens de gràcia.
0: El què no et fa gràcia? Que la Pilar no et doni
5: jala? García, 20 anys fent aquest programa i no he vist ni un duro encara, eh?
0: Ni el veuràs, ni el veuràs.
4: Ni lo verà.
0: Ni el veuràs.
4: Ja està.
0: Bueno, Montserrat, com deies això del peix? Com ho deies?
6: Explico la recepta.
0: Sí.
6: Sí, molt fàcil. A veure, es pot fer amb tronc de lluç, però jo aquest any per Nadal ho vaig fer amb cuetes d'aquestes congelades ja, o filets congelats, Però amb el tronc queda més bé. Agafes el tronc de lluç i l'enfarines i el fregeixes.
4: Perquè la cueta...
6: Es pot fer amb bacallà també, no? Sí, pot ser el que vulguis. I el fregeixes i el deixes a part. Llavors agafes i talles ceba fina a tires i la poches.
4: La poches?
6: Xupa amb mantega. Amb mantega, vale. O amb mantega i oli, perquè quedi aquest gustet més. Quan ho tens fet, hi poses la crema de llet i la deixes que es cogui i poses els talls de peix, l'estona, com que ja estan fregits, pues, l'estona només perquè vagin agafant el suc i la ceba.
1: Pinta.
6: I queda boníssim. Ja dic, bueno, queda molt bo amb el... Pots fer en qualsevol peix blanc, jo crec que pots fer.
4: Però sobretot que lleve tronco.
6: Claro, tronco.
0: Tu que has dit tronco, no cuetes, i sí, tronco.
4: Sí, claro, mejor el tronco que la cueta.
6: Home, sempre és millor el tronco al filet, perquè no té espines, i les cuetes,
4: si espina, aquestes, no,
6: que venen ja preparats, congelats, també queden molt bones.
1: Molt bé. Ja la farem. I ja provarem.
6: Sí,
3: home, i tant.
0: Bueno, en fi, els comentaris del Saturnino per sota
3: són...
0: Sí. Sembla la doctora Cha. Hablamos de sexo.
4: No, estava hablando de pescar.
0: Bueno, jo crec que...
4: Bueno, pescar i sexo també.
0: Pescar, bacallà, sí. Jo crec que el Saturnino, quan ensenya a entendre les coses, està a Bàbia. Ah. Oiga, sabeu que és estar en Bàbia? No,
3: sí,
0: ho sentim mai?
3: No t'enteres de res.
0: Però sabeu d'on ve això o no? És que ara m'ho han recordat. Dic, els Saturnino estem a Bàbia.
3: No, no, però que s'ha sentit, sí.
0: Bueno, l'expressió aquesta d'estar... De fet, és castellà.

0: I degut a que, com et diria jo, el rei i la monarquia estaven ausents del palau, quan no hi eren, estan en Bàbia.
1: Estan en Bàbia.
0: Si ve d'aquí, és curiós, no? Aquí diem coses que no serveixen per res, però mira, serveixen. Hi ha una notícia que és brutal. Als Estats Units, o sigui, el col mullada, això de que si els immigrants, que si se tenen jeta i cara dura i tota aquesta gent en contra de la immigració, que, bueno, hauria de fer memòria quan nosaltres érem immigrants, etc. També hi ha gent que abusa i molt. Als Estats Units, el regne del Donald Trump, de l'imbècil aquest de color de grassa, doncs resulta que hi ha molts americans que... Bueno, a veure què opineu d'això. A veure qui té la cara dura i qui abusa d'aquí. Resulta que a Nord-Amèrica una noia jove, va trucar amb uns immigrants sense papers perquè li arreglessin la casa. I els homes van allà i van arreglar-li, li van reconstruir tota la casa. Saps que són gent molt manyosa en molts casos, no? Però li van canviar... La...
2: Bueno, una americana que van a ser manyo. A veure, clar.
0: Vostè està en Bàbia. Ho ha entès abans, ho de Bàbia o no?
2: No, si ho sin entendre-ho, però... Bueno.
0: Ja. Però com allò de li cau la bava. Li cau la bava és bé de l'infantil, sabeu que els nens gotegen, no?
3: Sí, sí.
0: Sobretot quan deixen la boca oberta. Bueno, fes igual. Sí, un dia o un altre dia en parlarem. Seguim això. Aquesta noia contracta o fa que aquests immigrants sense papers als Estats Units vagin i arreglin la casa, li van fer de tot, li van pintar, li van... Bueno, una obra brutal. Tant és així que tenien que cobrar-li aproximadament uns 10.000 dòlars. Bueno, 10.000 dòlars, doncs...
1: Estàs dit, però una feinada així, clar.
0: Sí. Saps què va fer la tia per no pagar? Va trucar a l'ICE, que és aquests cossos que treuen els immigrants,
1: sí,
0: i els va denunciar i se'ls van endur.
1: Hòstia.
0: Per no pagar.
3: S'ha
0: de ser molt malparit.
1: Molt malparit.
3: S'ha de ser molt dolent.
0: I això, bueno, és un reflex d'un descendent del Trump, no? O sigui, aquesta tia és tremenda. Usa i abusa. I aquí també, quan parlen de la immigració i que si tal i que qual, escolta, que se'n vagin als camps d'Almeria, se'n vagin als camps de Múrcia a recollir, perquè tots deien, vienen a sacarnos el trabajo. Ves tu a treure... A les plantacions agrícoles.
3: Fa les feines que els d'aquí no volen.
0: Clar.
3: És aquesta la qüestió.
0: I això s'ha de regular. I això s'ha de fer legal. Saps la quantitat d'empresaris que abusen d'aquesta gent?
1: Sí.
0: No pot ser. Nosaltres creiem... A veure, per davant de tot hi ha els éssers humans. La gent que no s'integra, que és dolenta, que és gandula, i que tota aquesta gent sí que ha d'anar fora. Però... no podem posar tota la gent a aquest paquet, perquè ja la gran majoria d'immigrants venen a buscar-se la vida, a treballar i a fer-ho bé.
3: Jo el que voldria és que realment tota aquesta gent que és multireincident, que els han tancat... Aquesta gent és la que ha de marxar del país.
0: Però estem parlant
3: de
0: delinqüents.
3: Exacte, la gent dolenta. Sí, sí. Els atenca per un costat i surten per l'altre. I l'endemà hi tornen. Sí.
4: Però són els d'allà i són els d'aquí, eh?
1: Home,
3: sí, tots.
1: També hi ha els d'aquí, no?
3: Els d'aquí no els pots fer fora perquè són d'aquí. Però aquests els pots tancar.
1: Aquests
3: els
1: pots tancar.
0: No podem creure'ns el discurs que fa la ultradreta i la dreta d'aquest país, perquè menteixen. Cada cop que obren la boca, menteixen. Els diré una cosa molt clara. El número de presoners que hi ha a les presons, hi ha més espanyols,
3: sí, evidentment,
0: que immigrants. Una. O que marroquís, en concret, o sud-americans. Dos. Molta gent que ve a treballar aquí és víctima de l'abús dels que els contracten.
3: Sí, també pot ser.
1: També és veritat.
3: Sí.
0: Tres.
1: Sí.
0: La gent que els contracta amb diner negre és tan delinqüent com el que ho fa.
1: Evidentment.
0: Vale? Quatre. Per molt que intentin integrar-se, les seves cultures les tenen i les seves costums les tenen. El que hem de fer és fusionar cultures. Què passa? Jo estic parlant de gent que al final dius una cosa és ser un immigrant i l'altra és ser un delinqüent.
1: Evidentment.
0: I una altra és ser directament una persona, entre cometes, normal, o ser un fatxa de merda. Què passa? Que entre els delinqüents i els fatxes fan un discurs que no és de gent normal, podríem dir, democràtica i gent immigrant. No és un discurs d'immigrants i demòcrates, és un discurs de delinqüents i fatxes. I això és el que es queda. Per tant, hem d'obrir el tema i, sobretot...
3: Ui.
0: És veritat, primer veure la persona i després parlar. Perquè nosaltres, els catalans, hem anat a molts llocs i hem sigut insultats i vejats i maltractats. D'acord? ¿Vale? I el que em sap molt greu...

0: molt greu és que quan hi ha la immigració interna, que és que gent d'Espanya va vindre aquí, va a Catalunya a treballar, el desagraïment que existeix, emigració, exacte, el desagraïment que existeix d'aquesta gent que ha vingut aquí, no de tots, perquè hi ha molts que són absolutament, es senten i estimen Catalunya com el primer, però hi ha moltíssima gent desagraïda, i dic desagraït perquè mai pots criticar la mà que et dona de menjar. Que s'han guanyat el halàs? Clar. Que s'han guanyat el diner? Sí. Que han treballat? Sí. Que han aixecat Catalunya? Sí, però no ells sols. Per tant, si volien aixecar algú, que l'haguessin aixecat al seu lloc d'origen. Si tenen que cagar amb algú, que sigui amb el senyorito que no els hi pagava.
1: No. Sí,
0: per
1: sí.
0: Què? Però què passa? Van al revés. I per què? Aquest discurs no existia. Existeix des que l'ultradreta fustiga i ataca tot el que és català, tot el que és immigració, i fan... Mira, ara hi ha hagut una notícia brutal. Resulta que aquesta noia que ha tingut l'eutanàsia, que ha fet l'eutanàsia, aquí cadascú que pensi el que vulgui, qui la defensi, qui no, és un dret que és legal, vull dir que s'ha fet tot legalment, vull dir que no poden dir res. És un tema més religiós de fer. Aquí no entro, que cadascú pensi el que vulgui. Però el que ha dit la dreta és una fal·làcia. Diu que va ser violada pels menes. I no és veritat, va ser violada pel nòvio i els amics del nòvio. Que aquests de menes no en tenien res.
2: Mm.
0: Però la notícia ja és esta chica fue violada por los menes. Hòstia, per favor. A veure si tenim una mica de rigor. Ara, per exemple, a l'Inda li han fotut una multa collonant per dir mentides. Uf. Jo acabaria molt ràpid. Perquè aquests tios paguen i segueixen mentint. El periodista que no digui la veritat se li treu la llicència.
2: Per exemple.
1: Que pocs que quedarien.
2: I tant.
0: No, i lo rectes que anirien. Perquè aleshores sí que contrastarien.
2: Oh, clar.
0: I tot el que diuen seria... A veure, tu, un periodista, dius... Tu has mentit. Vale, fora, ja no és periodista. És com un advocat.
2: Exacte.
0: Els advocats els hi treuen la llicència,
2: ves
0: no?
2: Que a la tela.
0: Sí. I els metges els hi treuen la llicència.
1: I tant.
0: Pues els periodistes, el mateix.
2: També hauria de ser així.
0: Hauria de ser així. Vostè és periodista, ha mentit. A l'Indra tindria que estar fora.
2: Fa temps.
0: Perquè només s'intoxiquen. Mm-hmm. Però, clar, és un parer particular.
2: Ah, no, no, clar.
0: Digues. Que
3: tu i jo vam a votar-lo pa presidente.
0: Vale. Sí, sí, sí.
3: Aquí, senyora, aquí se habla. Ah, y ahora otra cosa, de lo mismo, de la chica esta. De la chica esta. También he escuchado en TikTok mucha gente de esta religiosa que decía, uy, porque tú estate tranquila, porque Dios te acogerá con Dios y tal. Si Dios era tan bueno, ¿por qué él la hubiera ayudado cuando se tiró? Desde el balcón, antes de tirarse desde el balcón la hubiera ayudado Dios. Tanto que dicen que existe, pues no, ni existe ni Dios, ni Mahoma, ni nadie. Si existieran, no estaría donde
0: això,
3: están estas
0: això,
3: cosas.
0: Cadascú,
3: bueno,
0: la fe,
3: vale.
0: La fe cadascú la té,
3: vale,
0: no?
3: Però si tanto que dicen que Dios la ayudaría y todo eso, bueno, vamos a ver. Bueno, presidente. Bueno,
0: ¿sabes,
3: presidente Miquel?
0: Sí, ja,
3: haremos
0: ja,
3: una bandera
0: us,
3: i ja està.
0: Us llegiré una cosa també perquè veieu, fins i tot ha arribat al punt d'inhumanitat i d'ànsia per l'èxit que té, bueno, l'èxit que és un fracàs, no? Si tu busques molt l'èxit, mai triomfes. No? L'èxit és una cosa que et vindrà, no cal que el busquis, no? Però, bueno, dit això, el 14 de gener, una persona va escriure, això és un WhatsApp enviat entre... Sabeu que els WhatsApps fora d'hora d'oficina són il·legals?
4: Vaig a buscar un clínex.
0: O sigui, tu inclús, amb això de la telemàtica i tot això, tu no pots fer WhatsApps per feina fora de l'horari de feina, eh?
1: Ah, no?
0: No, et multen i no pots fer-ho. Això la gent no ho sap. Passa que avui en dia amb el WhatsApp i tot això, 24 hores connectat, no? Mirin on t'arriba com et diria jo, la inhumanitat i la falta de valors que existeix. Hi ha un WhatsApp que diu, està fet el 14 de gener...
4: Com?
0: Diu, tatxo el nom, tatxem el nom de la persona que es dirigeix, i diu, ha fallecido hoy mi padre. Estaré un par de días desconectado. Saludos. Avisa al jefe. I el jefe li diu, buenas, vaya por Dios, lo lamento profundamente, creo que al menos mañana deberías conectarte, aunque tengas la cámara desconectada y no intervengas. Es una reunión fundamental. Un fuerte abrazo.
2: Hòstia.
0: O sigui, tu davant d'això, d'aquesta inhumanitat, què pots esperar?
4: Això tindrà les seves conseqüències.
0: Pues la societat és tan merda que el senyor de dalt, que se li ha mort el pare i no va treballar, diuen que és un fracassat, que no té interès,
2: hòstia,
0: que no vol treballar.
2: Hòstia,
0: diuen que hi ha molts ganduls, i no és veritat. I l'altre, el jefe, és un tio d'èxit, que el primer de tot és l'èxit de l'empresa. Però el que no sap el jefe és que el dia que ell mori, l'empresa continuarà igual.
1: I tant.
2: Exacte.
4: A qui li importa, García?
0: Doncs li importa la gent que encara pensem una mica en la gent. oi que m'entens? Perquè no hi ha cosa més deshumanitzada que la societat que tenim avui en dia. Mira, us posaré un argentí que us farà gràcia.
2: A veure.
4: Ui, si ja veure... passen de la una, veure... anem a fer el vermut.
0: Vols callar-te allà, plasta?
3: Sí, sí, vam a fer el vermut.
0: A veure què opineu d'això.
4: Estic farta només menjar olives. Ai, vull barbaratxos, xampinyons i una miqueta de vermutet.
0: Ai, Déu meu senyor, escolteu això, a veure què us sembla.
5: Ahí me tomé un taxi. Y el taxista me dijo, ah, usted es el que habla de economía. Sí, le voy a decir la mejor frase de economía. Lejos. Si te morís y te sobra guita, hiciste mal las cuentas.
2: Está buena.
5: Me encantó la frase, se la cuento a mi profesor. Estaba con De Pablo, Juan Carlos, mirá la frase que me dijeron. No, tarado. Esa frase la dijo Modigliani, premio Nobel de Economía, que dijo, la herencia es un error de cálculo. Me gustó, me causaba gracia, entonces se lo cuento a otro jefe que tengo, economista, que no me deja citarlo nunca, muy perfil bajo. Me dijo, Claudio, cumplí 82 años ahora. Cuando cumplí 80, me llevé a todos mis nietos y mis hijos a festejar mi cumpleaños de 80 a París. Vinieron los 17 conmigo, mis tres hijos y todos mis nietos. 17 personas en París festejando mi cumpleaños de 80. Yo lloraba, emocionado, festejando. Gracias por venir. Hasta que tengo un hijo muy frío, uno de mis hijos es muy frío, y me dijo, papá, convengamos que vos pagaste todo. Y yo le contesté, por eso estoy muy feliz, lo pagué con tu herencia.
0: Ya veo, buena audiencia. Oh, está bien, ¿no?
2: Qué buena.
0: ¿Qué pasa?
3: Déjeme el cable este usted que es, tiene que ir.
0: Ah, es que ve que está mal ditet, así no sé qué vol
3: fer. El cable que tiene... Sí. Para que una cosa que usted ha dicho, para
0: no,
3: que vea
0: la... Però no sé si això connectarà amb el teu, eh? Sí. Bueno, què us sembla el comentari d'aquest home?
3: Para que vea l'audiència.
0: Que xungo, no?
2: Molt bo, molt bo.
0: Vull dir, ens passem la vida treballant per tindre diners i al final els diners no et salvaran.
2: Una hora de càlcul.
0: Escolta, el fundador d'una plataforma d'aquestes que té molt d'èxit, ara no recordo com es diu, si es diu... Bueno, és de contactes. Bueno, una cosa tremenda, s'està morint. El Steve Jobs, el fundador d'Apple, s'està morint. El Steve Jobs va fer una carta quan es va morir dient que lo equivocat que estava tota la vida de buscar el caler, de no pensar ningú, se n'empenedia. És a dir, cuidao perquè els diners són un déu a la terra i són una merda a la mort. I com tots, inevitablement, estem predestinats a morir, escolta, prenem el tema de l'economia d'una altra manera. És més important. Què és més important? La vida d'un pare o una herència? Aquí a la vida hi ha molta gent
4: García,
0: que diu l'herència.
4: García, truquen!
0: Però quan marxa el pare, allò és irrepetible. Mira, el diner és una cosa que va i ve.
2: Sí.
0: És una cosa que compra coses. Però hi ha alguna cosa que no compra. I sabeu quina és?
4: García, truquen!
0: La vida. Què passa? Clar. Tenim una trucada, sí? Hola, bon dia!
6: Hola, bon dia!
0: Que estem
6: bon
0: filosòfics dia. Avui, Teresa?
6: Sí.
0: Ai, Déu meu! Teresa Márquez, oi?
6: Sí.
0: No, és que ho tenim que fer bé perquè el director diu, valla merda programa que ho foteu, a veure si feu una mica més serios, això.
6: No,
0: a veure, Teresa, vols concursar, suposo, no?
6: Vale, sí.
0: Saps la pregunta quina és o no? Te la dic.
6: Vale, no és la del xino.
2: Aquesta.
0: És la del xino. Una cosa molt bona. Nosaltres diem, l'han enganyat com un xino, oi que ho diem, això?
6: Sí,
0: vale, i sabeu com ho diuen els xinos? M'han enganyat com un grec.
3: Sí.
0: No sé per què. Cada país té el seu... No?
2: Sí, sí.
0: Bueno, dit això... bueno, els que estan enganyant com un xino...
4: És el... Un
0: vols callar-te allà?
4: Un farsant bueno, i un poca solta.
0: Ai, Follet, quina paciència, Déu meu. El que estan enganyant-lo com un xino és el Trump, els xinos. Bueno, dit això, Teresa, els xinesos, per fer una dieta especial, vale?
6: Sí.
0: Per no engreixar-se i bueno, aquest tipus de coses que es fan, agafen paper de cel·lofana, o sigui, paper transparent, paper film que es diu aquí, posen el halà dintre, es posen el paper el halà dintre del film, es posen el film a la boca, masteguen i després ho treuen tot per no empassar-se el menjar. Això és veritat o és mentida?
6: Pues jo diria que és veritat.
0: Veritat. Molt bé.
6: Per enganyar l'estómac, no?
0: Bueno, això és el que teòricament és el que seria. Però bueno, no sabem si és veritat o és una bestiesa així, pot ser una bola tranquil·lament, però bueno... Pues mira, molt bé, Teresa, tens el número 16. I si encertes, tindràs dos números més,
6: Vale, moltes gràcies.
0: Gràcies, bonica, per trucar.
2: Adéu, bon dia.
0: Vinga.
6: Bon dia.
0: Gràcies, guapa. Adéu, adéu, adéu.
3: Ara voy a poner yo esto para lo que usted ha dicho de la chica esta.
0: Ves on estanquin la emissora.
3: No, de lo que habla usted de la Noelia, lo que dice una persona, un periodista que sabe de qué va.
0: Sí, a veure.
3: Me parece. A ver si sale a mí por el móvil ese mío. A ver.
7: suspense.
8: Itne saalon baad aaj pata chala ki t-shirt par alphabets kaise print kiye jate hain. Iske liye sabse pehle
0: chalta parlan en polaco en rus.
8: Kiya jata hai fir unhe ek ek karke dheere dheere.
7: Vaya follón que sufre.
8: Aaj pata chala.
9: Espera, un momento.
10: Nunca sabes si algo nuevo.
7: Mare de Déu.
9: A ver, un momento.
0: No es posi nerviós.
9: No, no.
0: Vostè tranquil, que no ja l'ha cagat, per tant no ve d'aquí.
4: Jo, el follet de les zones.
0: Ai, Déu.
4: Rei de les zones. He tornat per donar dignitat a aquest programa.
11: Ai. En el que están convirtiendo la eutanasia de Noelia Castillo. Pero me hierve la sangre y sobre todo creo que hay que desmontar la campaña repugnante, interesada y llena de bulos que está haciendo la extrema derecha. Dice Abascal que el Estado le quita una hija a sus padres, los menas la violan y el Estado la única solución que le da es suicidarla. Vamos por partes. Noelia estuvo en el sistema de protección de menores de los 13 a los 18 años y como ella misma ha contado, fue más adelante cuando sufrió abusos por parte de su expareja y cuando fue víctima de una violación grupal en una discoteca en el año 2022 cuando tenía 21 años. Ella no denunció y tristemente los responsables, tres hombres, según ella, nunca han sido identificados ni juzgados. Pero Abascal dice que los menas la violaron. ¿Cómo de podrido tienes que estar por dentro para volver a inventarte una historia con el único objetivo de deshumanizar a chavales menores de edad que vienen a España a buscarse la vida? Sigo. Noelia, después de la violación, intentó suicidarse. Se tiró desde un quinto piso y la caída le provocó una paraplegia irreversible. Desde entonces tiene un daño crónico que además va en aumento y una discapacidad del 74%. En abril de 2024, hace casi dos años, solicitó la eutanasia formalmente. Y si te llega algún iluminado al WhatsApp diciéndote que Noelia solo tiene depresión y necesita ayuda, puedes contarle que su solicitud fue aprobada por unanimidad por una comisión formada por 19 médicos, juristas y expertos en bioética. Pero es que además después de eso ha tenido que pasar por un calvario judicial por los recursos que ha puesto su padre de la mano de la asociación ultracatólica Abogados Cristianos. Y la eutanasia de Noelia ha sido avalada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el Supremo, el Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero ¿qué más da todo eso si tu única misión en la vida es soltar mierda en Twitter, ¿verdad? Noelia lleva casi dos años pidiendo irse en paz y dejar de sufrir. Y está ejerciendo su derecho recogido en la ley en España desde el año 2021. El derecho de las personas a solicitar la prestación de ayuda para morir y para lo que es indispensable sufrir una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, imposibilitante y crónico. Y ahora tenemos que soportar que estos fanáticos que se llenan la boca hablando de libertad, en lugar de respetar la decisión de Noelia, no solo la cuestionen, la juzguen o la expongan, sino que además la utilicen para alimentar el racismo. Es el modus operandi de la extrema derecha siempre. Coger historias particulares de las que consideran que pueden aprovecharse y mediante bulos y mentiras retorcerlas hasta que encajen en su relato. Y esta vez, otra vez, han llegado al límite de la miseria moral utilizando el dolor extremo de Noelia para seguir esparciendo odio. Tengo muchas dudas con este vídeo.
0: Bueno, això el Saturnino ha posat, són declaracions...
4: Ei, juro que és veritat. Que,
0: bueno, tot el que diu aquest home és cert, eh? Vull dir, perquè,
9: sí, no, ara, no, no, no.
0: Jo sempre dic una cosa, el tema de l'eutanàsia, que jo crec que és personal, clar, quan entra el tema religiós, la cosa ja és diferent. Tota aquella persona que creu que la vida i la mort depèn de la decisió de Déu...
1: Sí, però jo penso que tothom té dret a triar...
0: Bueno, cadascú que triï el que vulgui. Clar. Però si una persona no és creient o no creu en això i vol acabar amb el seu patiment, té tot el dret constitucional i legal per fer-ho. I a partir d'aquí que s'hi fiqui altra gent amb algo tan sumament personal i tan delicat com és que algú demani la pròpia mort, doncs jo crec que ha d'haver un cert respecte i no fer un espectacle mediàtic com el que s'ha muntat i una utilització d'aquest tipus.
3: Vale, yo lo he querido esto poner porque sí. Aunque lo habla usted para que la gente vea que esto es la verdad.
0: No, es, bueno, es, si bueno, no, y, si es la verdad, es una verdad.
3: Si me deja un segundo nomás, sí, quiero nomás. Desde aquí a ver. Saludar a un amigo mío que es el Ramón Micó, que hace unas calzotadas en bike increíbles.
0: Ah, sí, pues siempre jalándome.
3: Sí, siempre. Ramón, cuando quiera, nos hace otra calzotada y venimos hasta los de la radio. ¿Vale? Un abrazo desde aquí, Ramonet.
0: Ramon o Ramonet, com sigui, escolta'm...
12: Mira si és bona persona.
0: Mira si és bona persona, però que no caigui el fullet perquè us fotrà tots els calçots, eh? Bueno, dit això, són la... queden 4 minuts, només 4 minuts. I, bueno, hem fet avui bastantes notícies, així com importants. M'agradaria fer un homenatge a una persona que li volia dir el dia de Sant Josep, però arribo tal que volia parlar una mica del Josep Guardiola, el periquito. Això els farà gràcia, sobretot al Xavi, no?
2: Home.
0: Saps, el José Guardiola...
3: El cantante.
0: Sí, era un crooner, de fet, un cantant d'aquests, no ho dic. Molt famós als anys 50 i 60, va ser un cantant català, que sempre defensava la seva catalanitat, i va ser famós per versionar èxits internacionals. Ell no composava coses,
2: no
0: que versionava, no? I, sobretot, va centrar la seva carrera en música, podríem dir, pop, si és que es pot dir, de cançons estrangeres, eh? Ell va començar amb una orquestra de jazz i de swing i va saltar la fama als festivals de la cançó. Per exemple, la primera edició del festival de Benidorm, a l'any 59, amb la cançó La muntanya. Ell va guanyar la Sirenita d'Oro i després va fer una altra que es deia Un telegrama, que va ser un èxit brutal. Aquesta cançó, El telegrama, va ser potser la que més el va llançar cap a fora. Però després, aquesta cançó que sona, aquesta cançó és la que el va consolidar com una de les grans veus. La competència d'ell era un senyor que es deia Ramon Calduc.
3: Sí.
0: I sempre competien. El José Guardiola, hi havien guardiolistes i hi havien calduquistes, podríem dir. A l'any 1960, el José Guardiola va aconseguir un altre número 1 de ventes amb l'adaptació d'un tema que era d'Amèrica, que havia gravat gent famosa com el Bobby Darin o el mateix Frank Sinatra, i era Mackie el Navaja. Per tant, el Mackie el Navaja no és una cançó d'aquests que sempre sentim de la, no sé, l'orquestra Plateria o
2: no,
0: tot això.
2: No.
0: El que la va cantar aquí per primer cop va ser el senyor José Guardiola. Després, clar, el gran any de 1960 va ser el gran any pel José Guardiola, perquè el març del número 1, va aconseguir el número 1 al juny, fent aquesta cançó, 16 tonelades, Sixties Town. Sí. Després va cantar Tintarella di Luna, Mustafa... La discografia de José Guardiola ha estat molt extensa, molt gran, amb molts d'èxits. Havia treballat per La Voz de Su Amo, per Vergara, per Ariola, per La Belder... Bueno, la qüestió és que hi va fer una cançó també molt important, que era una versió d'aquell que cantava amb la seva filla.
2: Sí,
0: aquella època,
2: Di Papà.
0: Aquella època el Frank Sinatra cantava amb la Nancy Sinatra, sí. El Guardiola es va inspirar i va fer una cançó d'ell i la seva filla, eh? Ens va deixar el 81 anys, un de l'any 2012, i, ja que era el Sant Josep Guardiola, a la intimitat li deia en Pepe, doncs que sàpiguin que era una persona molt estimada a Catalunya, un bon perico, que al Xavi li agrada.
2: De fet, l'himne del 75 aniversari canta ell.
0: Canta ell? Mm-hmm. I hem de saber una anècdota. El Josep Guardiola va vindre a cantar a una festa major a Papiol. I per vergonya de tot el poble va fer un partit de futbol que ell va jugar, perquè va dir, mira, m'animo a jugar a futbol, li van trencar el peroné.
3: Així se lo ve Papió.
0: Així estem, eh? Sí, vull dir que... Bueno, això no ho sap ningú, però els d'allà ho sabem.
4: Ui.
0: Això és el que deia el Guardiola. Ui.
2: I a les nostres trobades al col·lectiu Perico acostuma a venir el seu fill, Pepo Guardiola, a cantar.
0: Sí, i gran aficionat al ciclisme, que per cert, la volta passarà per aquí.
3: Ja ha passat.
2: Ha passat, ja.
0: Per Molins?
3: Ja ha passat.
2: Ja ha passat.
1: Avui la fan a Barcelona.
2: I per Mollà també, perquè me la vas trobar l'altre dia.
0: Acabem de
3: passar ara per la Gran Via.
0: Som un programa amb molta qualitat, informativa.
3: Bueno.
0: Audiència, notícies i tornem. Va, ens quedem amb el Guardiola.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Eduard París. Ahir va Bukeshek i Tiago Ávila, els dos activistes de la Global Sumut Flotilla detinguts per Israel, continuaran retinguts. Tots dos han passat a disposició judicial aquest matí als jutjats d'Ashkelon després de ser arrestats dijous en aigües internacionals. El jutge ha ordenat prorrogar dos dies més la seva detenció. A Bukeshek i Ávila, que van ingressar dissabte a la presó de Shikma al nord de Gaza, han començat a més una vaga de fam i denuncien maltractaments i tortures. Israel acusa els dos activistes i especialment a Bukeshek de tenir vinculacions amb Hamas. I una dona de 57 anys ha mort aquesta passada matinada en un incendi a un habitatge de Vilanova i la Geltrú, concretament al primer pis del carrer Bonai. Els bombers han rebut l'avís poc després de la una de la matinada i han desplaçat tres dotacions per extingir el foc que ha afectat el mobiliari del menjador de l'immoble. Els efectius sanitaris han atès la dona que havien rescatat de l'interior de l'habitatge, però finalment ha mort. Els Mossos d'Esquadra ja s'han fet càrrec de la investigació de les causes. I el sistema d'emergències mèdiques també ha atès tres persones en un accident entre un cotxe i un autocar a l'autopista AP7 al Maçanet de la Selva. L'autocar portava 44 passatgers, però cap ha patit afectacions importants. Una dona ha estat donat d'alta al lloc dels fets i dos homes han estat traslladats a l'Hospital Josep Trueta de Girona, un en estat greu i l'altre en estat menys greu. Seguim parlant de successos, perquè els Mossos d'Esquadra també van detenir el passat dia 16 un home a Arenys de Mar per agredir sexualment i intentar matar una dona que va conèixer en una aplicació de cites. La investigació va començar a mitjans de febrer amb l'ingrés d'una dona a l'UCI d'un hospital de Badalona en estat molt greu. El detingut de 30 anys i amb antecedents als Estats Units per fets similars utilitzava diversos perfils falsos per contactar amb dones. I tornem a parlar del trànsit, perquè les dades de les caixes negres dels vehicles s'han consolidat com una eina clau per resoldre accidents de trànsit i els Mossos ja les han utilitzat en més d'un miler d'investigacions des del 2014. Ho ha explicat a la CN Francesc Parra, intendent cap de la Divisió d'Investigació Viària. I és que cada any es fan entre 150 i 200 extraccions, una xifra a l'alça des del 2024, quan Europa va començar a obligar els nous automòbils matriculats a registrar aquesta informació. I en els esports, victòria del Barça per 0-2 ahir al camp de l'Osasuna gràcies als gols de Robert Lewandowski i Ferran Torres, tots dos al tram final del partit. Els blaugranes, si avui el Madrid no guanya al camp de l'Espanyol, es proclamaran campions de Lliga. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Ets d'aquelles persones que va deixar de llegir TVOs després de Mortadelo i Tintín? Cap problema. Aquest programa et permetrà recuperar aquella afició que tan bons moments et va portar. Si, en canvi, ets d'aquelles persones, amb bona edat ja, que encara llegeix còmics, estem al mateix equip. Sigui manga americà o europeu, aquest programa et permetrà estar al dia de l'actualitat comiquera. Com? Que mai no has llegit un còmic? Moltes felicitats. Aquest programa aconseguirà aficionar-te al nou art.
1: Parlem de còmics, amb Pau Moratalla. Els divendres, a 1:15 del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
2: Us agradaria saber més sobre la història de la primera meitat del segle XX, sobre Hitler i l'Alemanya nazi, i com ells van abocar el món al major conflicte bèl·lic i al genocidi més gran mai vist? Doncs aquí intento explicar-ho també com sé.
1: El món en flames, amb Ramon Canal, cada dijous a les 10 de la nit, a Ràdio Molins de Rei.
3: Vaig relliscar quan entrava a la banyera. Ai, per sort, no em vaig fer gaire mal.
4: T'hauries de posar un plat de dutxa. Ja ho saps, que existeixen subvencions perquè la gent gran adapti el seu habitatge.
3: Vols dir que val la pena?
4: I tant. Són ajudes perquè el teu pis sigui més accessible i segur. Fins a 4.000 euros i cobreixen el 100% de les obres.
5: Si tens més de 65 anys i vius a Girona, Lleida, Tarragona o a les Terres de l'Ebre, pots demanar una subvenció per adaptar l'interior del teu habitatge. Informa-te'n a habitatge.gencat.cat o truca al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

92.2 de l'FM. Ja saben, la meva ràdio. Garcia, he anat al bar del costat, m'he fotut un bon àpat i els he dit que pagaries tu. Comença la tercera hora. Jo encara no sé com aguanten fins aquí.

Aquest programa no s'acaba mai, o què? Siguin tots vostès molt benvinguts a aquest programa que es diu Reobrim els diumenges. I ara, tanquin la ràdio perquè és un programa nefast!

0: Bé, continuem aquí aquesta tercera i darrera hora d'aquest... reobrim els diumenges, eh? I ara entrarem a la fase musical, eh? La part del Xavi Reu, que ens porta anècdotes i coses de la música. Mm. Vaig llegir una cosa del Van Halen, que em sembla que et vaig enviar, amb el Michael Jackson, que
1: hòstia, el món potser
0: no ho ha sobrat. Sota que el Van Halen, el Quincy Jones, que era el productor de, del Michael Jackson,
1: sí, ho era.
0: Abans de treure el Thriller... Calla't ja, cony.
2: Ai, és que ho he de fer tot.
0: Abans de treure el Thriller, el gran èxit del Michael Jackson, sí, resulta que el Quincy Jones va trucar al Van Halen i li va dir que volia que fes un solo.
1: És que era un gran guitarra,
0: a la cançó aquesta del Michael Jackson.
1: Sí.
0: Aleshores, el Michael Jackson no era conegut. Era conegut pels Jackson 5, tot això, però no havia despegat encara com a solista a part dels Jackson 5, no? Aleshores, el Van Halen va dir que no, li va dir que no, tres vegades amb el Quincy Jones, perquè no es creia que era el Quincy Jones que el trucava. Era la tercera, sí, la tercera vegada li va dir, escolta, que sóc de veritat el Quincy Jones, que crec que tu tens que fer un solo aquest, perquè quedarà molt bé i tal, i que el necessitem. El Van Halen li va dir, mira, jo és que... tinc un contracte fet amb els meus companys del grup, de la banda, sí, d'ells, i que no podia fer-ho. Diu, ara, com ets tu i aquest xaval comença, parlant del Michael Jackson, vindré a fer un solo, però no cobraré, no sortiré amb cap crèdit, mai, i el que tens que tindre és l'estudi ple de cerveses. No saps, va anar, va fer-ho, va canviar...
2: Garcia,
0: no inventis. No invento, real. Va canviar gran part de la partitura del tema... Va fer el seu solo, en 30 minuts ho va acabar tot a la primera. I bueno, va canviar coses. I es va dir, home, ara vindrà el Michael Jackson, perquè el Michael Jackson va coincidir anar allà a gravar aquests estudis perquè fotia la veu a ET, a la pel·lícula d'ET, fotia unes veus, no? Aleshores,
2: i ara?
0: Sí, sí. Aleshores va anar el Michael Jackson, clar, Van Halen va dir, escolta, jo li diré que he canviat alguna cosa, és el seu disc, si vol canviar-ho, que canvi. I com tenen un ego bestial, pues bueno, i el Van Halen es va quedar amb un raconet quan vindrà el Michael Jackson i diu, escolta, Michael, jo al teu tema li he canviat coses, li he fet ajustar, d'harmonia... d'harmonia de tal i que vol, i t'he fet el solo, a veure què et sembla.
2: Ni en broma, saps, el Michael Jackson... en broma.
0: Mira que ets plasta, eh? Saps, el Michael Jackson, se'l va escoltar-lo allà, va estar callat, el Van Halen va dir, segur que no ho accepta perquè l'ego dels bonics, i el Michael Jackson va dir que era una meravella, que havia millorat perfectíssimament el seu tal, i va sortir. I resulta que ell mai va sortir als crèdits. Resulta que el Van Halen va treure un LP aquell any i va quedar segon per culpa del Thriller que havia fet amb l'altre. Però clar, no deia res. Es va perjudicar a si mateix. I un dia estava en una botiga de discos i hi havia uns joves que es van comprar el Thriller, com qui no, i un dels joves li va dir a l'altre jove que comprava el disc, diu, escolta, aquí hi ha un solo... que sembla el Van Halen. I ja, el Van Halen estava allà, el va tocar l'ombro i va dir, no, és que era jo.
1: És el Van Halen.
0: Una anècdota em va fer... Te la vaig enviar perquè la miressis.
1: Sí, no, la devia mirar, però
0: em va fer,
1: no,
0: em va fer molta gràcia. Bueno, doncs ja ho saben, el Xavier és el món de les anècdotes i de la música.
1: No, home, i aquesta és bona.
0: I aquesta és bona, és curiosa. Doncs pues vinga, anem a la música del Xavi, a veure que ens ensucri les oïdes.
1: Bueno. Mira, ara... com que fa poc va ser el dia de les mates mundial i tot això, ja fa dies, no era recent, fa un parell de setmanes o així. Llavors, l'altre dia dic, escolta, dic, per què no busco cançons que tinguin algun número en el títol?
0: Ah, està bé.
1: I vaig començar a mirar allò que mires i dius, home, n'hi ha moltes, eh?
2: Garcia, truquen!
0: Em truquen?
2: Garcia, truquen!
0: Molt bé. Hola, bon dia. Hola.
3: Hola, bon dia.
0: Hombre, què tal? Tenim a la Teresa Blaya, oi que sí?
3: Sí.
0: Molt bé, Teresa. Saps de què va el concurs o no?
3: No, perquè acabo d'arribar.
0: Ah, hosti, doncs pues això és fotut, eh? Saps per què? Sí, perquè nosaltres no vam fer el concurs per la gent que ens escolta, bàsicament. Sí. Clar, si no, és complicat, saps què vull dir? Però no passa res. Jo t'explico el concurs...
3: El diumenge de Rams, avui...
0: No, ja, vale. Sí, lògicament. Bueno, dit això, t'explico. Hi ha un... A veure si és veritat o és mentida, tu m'ho dius, eh? Resulta que els xinesos i els japonesos agafen paper de cel·lofana, saps el que és, no? Paper d'aquest transparent, posen paper film, posen el menjar dintre, es posen el paper amb el paper film, masteguen, Ho treuen, no se'n passen res del halà i diuen que així fan una dieta, que s'aprimen i treuen aquella cosa de la gana. Això és veritat o és mentida, Teresa?
3: Bueno, jo diria que és veritat.
0: Tu diries que és veritat.
3: Sí.
0: Molt bé, Teresa. Doncs tens el número 17, eh?
3: Va, d'acord.
0: Vinga, cuida't. Adéu. Bueno, ja ens agrada que ens truquin, eh? I que ara, el que, evidentment, la idea del concurs, d'alguna manera, és que si no hem d'estar repetint sempre la... Que no em costa res fer-ho.
1: No,
0: però normalment...
1: Passa que avui, el dia de Ram, la gent haurà anat a venir
0: bueno,
1: a la Palma.
0: Sí.
1: Dia de Ramos, com deia, li sortia el Sergio Ramos.
0: Bueno, no ho sé. Sigui com sigui, afortunadament, poca gent escolta aquest programa. Però bueno, què farem? Dit això, Xavi, la música.
1: Això, doncs llavors vaig pensar, mira, dic, anem a buscar, i vas trobar bastantes. I llavors, per ordre, home, el número 1 és el primer, no?
0: Sí, clar.
1: Doncs cançons que tenen la paraula one, que és u en anglès, en el títol. I, home, n'hi ha bastantes. N'hi ha bastantes, inclús algunes que no he posat, perquè, si no, serien moltes. I aquesta primera, a veure, aquesta veu és el Leonard Cohen. I és una cançó de l'any 67 i es diu One of us can be wrong, és a dir, algú de nosaltres pot estar equivocat. És lògicament un trencament de la parella, etcètera, etcètera. La meravellosa veu de Leonard Cohen, l'any 67, és el primer disc, és on hi havia Susan, etcètera.

0: to quit.
1: Un pas més endavant. El... següent són els Eagles. Uh-huh. Els Eagles amb un disc, amb una cançó que es diu One of These Nights, una d'aquestes nits. Són els Eagles abans de l'Hotel California. I és aquest estil mig country, mig balada que han fet normalment. I és una, doncs, s'està pensant en la il·lusió de trobar-se amb la parella i passar una nit romàntica, etcètera, etcètera. L'idea és aquesta. És curiós perquè hi ha una altra peça que aquesta no he posat, que és instrumental i que és de Pink Floyd, que es diu One of These Days. I aquesta és Nights. I és el mateix títol, quasi.
2: Està bé.

0: Chicago, en aquest cas, però no són dels que poso habitualment.
1: Yeah.
0: És una peça que es diu Little One, és a dir, el petit, de fet, sí, sí. I perquè parla d'un nen, realment, Little One. És una peça que surt en el disc que va anar després de If You Now, que està en el Chicago 10.
1: Sí.
0: Aquest és el Chicago 11, és de l'any 76, 77, 77. I, a veure, l'autor de la cançó, que curiosament és el Danny Serafin, no és el Cetera, encara que hi era, el que fa és que està una mica fins al gorro de gires amb Chicago i tal, perquè no veu el seu nen petit.
1: Clar.
0: Que ha tingut un criu fa poc i diu, ostres, jo tinc ganes de veure el meu fill, etc. I gaudir

0: Xavier.
1: Una peça que està gravada al 77, però es va gravar primer al 65, i que és el Bob Marley, i és un clàssic que es diu One Love.
2: Un amor.
1: Un amor. És típic, Bob Marley, superconeguda per altra banda.

0: M'imagino que el 1978, doncs, tots nosaltres vam veure la pel·lícula Gris, imagino.
1: I tant.
0: I l'hem vista després potser diverses vegades.
1: Uh-huh.
0: I l'última peça que hi surt, que és ultra coneguda, ultra famosa, milions de discos, és el You Are the One That I Want.
1: Uh-huh.
0: És a dir, tu ets el que jo vull.
1: Exacte.
0: I, en fi, canta Olivia Newton-John, John Travolta, tots recordem l'escena de la pel·lícula, etc, on ella li diu amb ella que és el tio que vol, però que compleixi amb tot el que ha de complir, es porti
1: exacte
0: bé i sigui una parella de la qual se senti ella orgullosa.
1: Ah, exacte. Curiós, hi ha una cosa de la pel·lícula Gris, que tots representen, per l'edat que van a l'Institut Americà, haurien de tindre ser xavals de 15-16 anys.
0: Sí.
1: I tenien 20 i pico.
0: I tant.
1: No passa que ningú es dona compte, però...
0: Sí.
1: Però...
0: No, jo cada vegada que... l'he vist la tira de vegades, sigui per televisió en aquest moment al cinema. I cada vegada que la veig, penso... Sí. És que són molt grans, aquests tios, pel paper sí que estan fent.
1: De fet, una cosa curiosa, el director no volia el John Travolta per fer el... El paper, imagina't, el Danny Zuko, no?
0: Sí, el Danny Zuko.
1: I per teatre, que ho feien primer a Broadway, de fet van adaptar sí Gris del Broadway, el que feia de Danny Zuko, el que feia de Travolta, era el seu amic, el Kenny G, el Ross, a la
0: sí
1: pel·lícula, era el Travolta, era el Danny Zuko...
0: Que bo!
1: Sí, sí. Curiós, eh? Què més, per cert, que és mort ja aquest xicot, el xicot sí del cabell ros. Què més, Xavier?
0: Una altra cançó coneguda.
1: I l'Olivia
0: Newton-John també, sí.
1: Digues.
0: Doncs una cançó també notablement coneguda. Estem parlant de... 1978, també, és el mateix any. Sí. Es diu One Way or Another. És a dir, una via o una altra, un camí o un altre.
1: Exacte.
0: Una manera o una altra. I és de Blondie, la cançó.
1: De Blondie.
0: De la Debbie Harry.
1: Uh-huh.
0: I el guitarrista és el Chris Stein.
1: Uh-huh.
0: Diu que, a veure, sigui com sigui, ho aconseguiré, d'alguna manera.
1: Uh-huh.
0: Sigui per mètodes legals o il·legals.

0: És el clàssic de l'època aquesta. Mm-hmm. 1979. Mm-hmm. Tenim els Madness.
1: Els bojos.
0: Els bojos, sí. Mm-hmm. O bogeria, vaja, és sí, el títol. Sí.
1: Locura, de locura.
0: No? Locura. Es van formar a Londres, en un barri de Londres, a l'any 76. Mm-hmm. I aquesta és la peça que més els va fer famosos. Era One Step Beyond. És a dir, un pas endavant.
1: Un pas més endavant.
0: Molt divertida, instrumental, bàsicament, i una peça molt divertida, amb molta marxa per animar la gent a fer un pas endavant i ballar, bàsicament.
1: Un clàssic, eh?
0: És un clàssic.

0: aquesta cançó, les discoteques es ballava amb rotllana.
1: Sí, no? Com una sardana, però...
0: Sí.
2: Ja, ja. Ah, molt diu, a veure, aquella època, aquests, els New Wave, els modernillos, sobretot a Anglaterra, hi havia grups molt bons, llavors.
1: Oh, i tant, i tant.
2: Bueno, aquest era un d'ells.
1: Els anglosaxons la música l'han fet sempre molt bé. Sí. La música rock i pop, diguéssim,
2: sí, eh? Sí. I que, a veure, jo he sigut sempre més fan d'Anglaterra que dels Estats Units, normalment, tot i que, a veure, hi ha grans estrelles americanes. Però, no sé, Anglaterra sempre m'ha tirat més. Parlant d'Anglaterra, uns altres anglesos, Queen.
1: I tant.
2: I van fer Another One's Bites the Dust. És a dir, una, a veure, en castellà seria Otro que muerde el polvo.
1: Sí, sí, sí.
2: I s'arrossega per terra, sí. Una cosa així traduït. La va fer el John Deacon,
1: el baixista,
2: va fer el ritme i va haver discussió entre el grup perquè, a veure, el Brian May això no li agradava. El Taylor, d'aquella manera. El Freddie Mercury va dir, home, no està mal. I llavors va començar a tocar aquest al baix i els altres s'ho van anar pensant, van dir, hòstia, no està malament. I van acabar fent aquesta obra. Va ser la primera cançó així tirant l'estil disco dels Queen, que en tenen més, barrejades amb himnes, com sempre. O sigui... Aquí tenim una fan.
1: Que ara la publicitat aprofita aquesta cançó perquè diu Dasta.
0: Pel Duster, de la Dàfia.
2: Pel Duster.
1: Sí. Per cert, que el Deacon, el baixista,
2: sí.
1: No ha volgut saber res més de Queen, eh?
2: No.
1: Ara
2: no.
1: Tot el que fan Queen i, bueno, que és a la pel·lícula del Rhapsody i tot,
2: sí.
1: Són el bateria i el guitarrista,
2: sí,
1: el Brian
2: May. És el que ha volgut
1: i el
2: seguir
1: Taylor,
2: més.
1: I però l'altre se desentès totalment.
2: No, l'altre se desentès.
1: És una persona que va per Londres, viu humilment, vull dir que és un individu. Sí. El Deacon sempre es va ser diferent. Els baixistes, normalment, costumen a ser diferents.
3: Ets bo.
2: Sí,
3: no,
2: perquè, a veure, els mateixos Stones, el baixista, el Bill Wyman, era
1: això,
2: molt callat.
1: Són els baixistes...
2: Allà al darrere, sí. Bueno, a veure, els Stones eren... Hi havia tres fent l'animal a l'escenari. És a dir, parlo dels anys 60, eh?
1: Sí.
2: El Brian Jones per una banda, el Keith Richards per l'altra i el Mick Jagger. I llavors hi havia una part sèria, que era el Charlie Watts,
1: sí.
2: I el Bill Wyman, que eren els que marcaven el ritme. Baix i bateria, no?
1: Sí, sí.
2: I eren totalment diferents, o sigui...
4: Si
2: que...
4: no, sempre té que haver-hi que...
2: Sí.
1: I bueno, després... El què?
4: Si no...
1: Com?
4: Que siempre tiene que haber diferente.
1: No, claro.
4: Los que dan la alegría y los que ponen calma. Como yo en este programa soy el que pongo calma. Porque
2: claro,
1: sí,
2: claro,
1: sí. Y un punt de refinament.
2: Claro, un punt de refinament.
1: Que més sé bé.
2: A veure, els Police. Una cançó que es diu One World, Not Three. És a dir, un món i no tres.
1: Exacte.
2: És una càrrega política, eh? Diu que tot el món és un i que tots hem de ser solidaris uns amb els altres. I per què diu not three, el tercer món? Es refereix al tercer món, que tothom diu que és la misèria, el no sé què i el no sé quantos. I diu que això no ha de ser així. Bé, estic sempre sigut molt compromès, i amb les seves lletres també.
1: El senyor Sting. Que, per cert, un dels millors bateries del món, el de Police, eh?
2: Sí, a mi m'encanta el Copeland, molt. Alguna vegada que l'he vist... No, bueno, en directe també els he vist, però... Que l'he vist per televisió, allò que l'enfoquen tota l'estona, és brutal, la feina del Copeland.
1: Bestial.

0: l'alçava, a part de Waterloo, han fet altres coses, també, no?
1: Moltes.
0: Moltes. I el 81 van fer un LP que es deia The Visitors i que té una cançó que es diu One of Us, un de nosaltres. Uh-huh. És una cançó trista, més aviat, uh-huh, perquè, bé, s'estaven divorciant, uh-huh, i, de fet, tots quatre s'estaven divorciant. Uh-huh. Eren dues parelles, o sigui que... Sí, sí, sí. I la nyeta, que és la Rosa d'Ava, sí, és la que canta aquesta cançó, en la qual, doncs, diu, a veure, diu, un de nosaltres ho passarà malament, un de nosaltres, doncs, tindrà un disgust molt gran. Bàsicament, algú perdrà.
2: Vaig a buscar un Kleenex.
0: Sí, exacte, vaig a buscar un Kleenex.
3: Sí, sí, clar, és veritat.

0: que estás escuchando y en cualquier canción que sea, que haya batería, se la quitas la batería y no vale nada la canción.
1: Cierto.
2: Mal ritmo aporta la batería. Ah, bueno, sí. Que todo, pero sí.
0: Bueno,
2: sí.
0: Pero no, pero esta canción o la otra de antes sin batería, sosa.
1: Perdería molt. Claro. Oye, en canvi és un element que molts grups la gent no el coneix, el bateria, és el que es coneix menys.
0: Sí.
1: Coneixes el cantant, el guitarrista, guitarra solista normalment.
0: I els altres ja, sí.
1: Algun teclat, si és un Vangelis, una cosa així, que dius, home,
0: però si
1: és
0: no...
1: que... Però si no, no, és veritat. I en canvi la bateria fa molt.
0: Hombre.
1: Abans que deia Rolling Stones, el Charlie Watts era fonamental com a bateria, era un tio seriós allà al darrere i bam, tocant. I això ha passat a molts, vull dir, a veure, i grups de rock més dur, Metallica, el bateria és una passada. I altres bandes.
0: Clar, què?
2: I el Phil Collins, no?
1: I el Phil Collins, un altre.
2: Què més, Xavier?
1: 1982, Scorpions, en aquest cas. No one like you, ningú com tu.
2: Exacte.
1: És... típic ritme dels Scorpions, encara que és una mig balada, de fet, però, en fi, està enamoradíssim de la seva parella i diu, és que ningú ho fa tot com tu. I estic esperant veure't i que fem coses i que anem aquí, anem allà, fem això, fem allò. Scorpions és una banda que sempre m'ha agradat molt, perquè són durs quan volen, fan les millors balades del heavy, són ells.
2: Sens dubte.
1: I... sí. És aquesta mateix. De fet, té una entrada dura i després suavitza.
2: Què més, Xavier?
1: Ja que parlàvem de Phil Collins, va fer una cançó conegudíssima que es deia One More Night. Una altra nit. Que és aquesta balada suau en la que doncs està demanant una nit més, que surtin una nit més amb la persona que estima, bàsicament.

0: Molt.
1: I s'ha fet més famós com a solitari que no hi ha com a Genesis, que també. Sí. Passa que Genesis tenia en una època més, més rock sinfònica, que era el començament, amb sí. el Peter Gabriel, i després, quan va agafar les rendes del grup, el Phil Collins el va comercialitzar més,
0: sí.
1: un altre estil, un altre estil. I després ja va anar per solitari i té peces molt bones, el Phil Collins.
0: Què més, Xavier?
1: A part de ser un gran bateria, clar. Ja que parlava de Metallica abans, ara tinc tres cançons que es diuen One. Un, així, un, One. Una és de Metallica, és de l'any 88. No és una peça canyera, al revés. És una peça molt llarga, això sí, i que el tema no és gens feliç ni gens alegre, perquè està parlant d'un lluitador de la Primera Guerra Mundial que està ferit i que sap que no tirarà endavant perquè es troba molt malament i vol acabar amb això. Una mica el que dèiem abans de la noia que estava a Noelia, sí. va una mica per aquí. El tema hi està, dient, ostres, espero que s'acabi això perquè no tinc cap futur. És una... Ara, és una balada... Metallica, quan ha fet balades, les ha fet molt bones. Passa que són llargues i la introducció és molt llarga. Ja dic, i com alegre gens, perquè...
2: Clar, sí, sí.
1: El tema...
2: Se trata de todo eso.
1: Sí.

Clar, que és una banda que a mi al començament no m'agradava gaire. Pensava, hòstia, això què és? I en canvi després li he anat agafant. I tenen peces molt bones. Ja dic, molt bo la bateria, Lars Ulrich és una passada. I la veu, que no és gens estrident, és una veu forta, però estrident no. I després fan coses com aquesta.

0: Què més, Xavier?
1: La segona peça que es diu One.
0: U2, YouTube. Uh-huh.
1: Uh-huh. En aquest cas. A veure, el 91, no, el 92... Uh-huh. Van estar, bueno, 91-92, van estar els Hans Studios a Berlín, uh-huh, gravant, uh-huh, un LP que es va dir Achtung Baby, uh-huh, però la mala manya, a més, diu...
0: Cuidado, no?
1: Compte, sí, exacte, cuidado. I aquesta, que és una balada, és una preciositat, va resultar que no tenien bona sonoritat en l'estudi, problemes, i es van començar a barallar entre ells. Yeah. I va ser un problema. I llavors, en un cert moment, el guitarrista va començar a tocar, a puntejar aquesta cançó, i tots van fer una mica de pausa, uh-huh, i van construir aquesta meravella que es diu One, és a dir, tots junts. Uh-huh. I diu, a veure si ens ajunten tots d'una vegada i tirem endavant aquest projecte, no? Uh-huh. I, de fet, van fer aquesta meravella de cançó, una de les més emblemàtiques de la banda, de l'altra banda.

0: Què més, Xavier?
1: No, no, no, no podia faltar tampoc el duet Bernie Taupin i Elton John. Hi ha una cançó que es diu The One, el U. I també és una balada, s'explora doncs la profunditat o intensitat de l'amor per una persona, l'amor incondicional, etcètera, etcètera, que siguem els dos un, no? Una balada típica, Elton John, per l'altra banda, com en té milions.

0: Què més, Xavier? Una cançó diferent totalment d'estil, és bastant, bueno, recent, 1999. Uh-huh. És a dir, acostumo a parlar de peces de més enrere. Uh-huh. Aquesta es diu Baby One More Time, aquesta l'hem sentit segur.
1: I tant.
0: És la Britney Spears. I, bé, ha estat demanant que quedin una nova vegada amb la persona que estima. Uh-huh. Dóna'm una altra oportunitat, diguéssim, o...
1: Però de fet, diria una vegada més.
0: Una, no?, vegada.

0: Xavier.
1: Una altra gran cantant, la Adele.
2: Estic composant una cançó dedicada exclusivament a tu.
1: Ai,
2: es titula Fàstic de veure. Yeah. És molt emotiva.
0: És molt emotiva. Sempre dius el títol, però mai l'acabes. A veure quin dia la fas ja d'una vegada. Ah, bueno, el teu hit és el la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la.
1: Que té una lletra profunda.
0: Una lletra com la d'ells. Bueno, com la del la-la-la, no?
1: Bueno, l'altra. I aquella va guanyar Eurovisió.
0: A veure com és, a veure com és la cançó aquesta.
2: La.
0: A veure com la torna a cantar.
2: La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la
0: quieta, ja està, ja està, ja està. Prou ja, de fer ara el rap, prou. El que li dius que algú fa bé ja no para el tio, eh? La. Què més, Xavier?
1: Doncs l'Adele.
0: Sí?
1: L'Adele té una cançó que es diu One and Lonely.
0: Aquesta és una de les millors cantants d'ara, eh?
1: Sí. Sí.
0: Bueno, diguem d'ara, sí, perquè és recent, però ja fa temps que es belluga, eh? Però és boníssima.
1: Que aquesta està en un LP que es diu 21.
0: Uh-huh. 21.
1: Sí, 21. I és perquè en aquest moment tenia 21 anys.
0: Com passa el temps, eh?
1: I després en té una altra que es diu 25, perquè em va fer 25, lògicament.
0: I el Serrat té, ara que tinc, ara que fa 40 anys, que tenia 40 anys.
1: I ara que tinc 40 de 40, sí. Doncs aquesta cançó, One and Lonely, a veure, té les inseguretats davant de la seva parella,
0: sí,
1: i llavors ella el que vol és ser l'única, i fer-ho bé, i que ho fa, els dos s'estimin molt, etcètera, etcètera.

0: I tenim una altra, l'última avui, mm-hmm, que és una peça de Ariana Grande.
1: Sí.
0: I que, per tant, és ara, no recordo la data, però és 2020 i alguna cosa.
1: Uh-huh.
0: I que, a veure, es diu One Last Time, una última vegada.
1: Una última vegada, sí.
0: Sí. En la qual, doncs...
1: Sona a oportunitat.
0: Sí.
1: Bueno,
0: sí.
1: Ultimàtum, més aviat, no?
0: Sí, o sigui que és una mica el que deia l'altre One and Lonely, una mica va per aquí, eh, uh-huh, la lletra. Aquesta cançó, la curiositat, la cosa especial que té, uh-huh, és que es va fer un single, que era un single per recaptar fons per la gent que van morir, uh-huh, a l'atemptat islamista de Manchester,
1: yeah,
0: el 22 de maig del 2017, en un concert.
1: Uh-huh.
0: Llavors hi va haver aquell atemptat que va morir bastanta gent a dintre, amb una bomba, uh-huh, i llavors, bueno, 22 persones concretament, i ella llavors va treure això com a un single per recaptar diners, uh-huh, de forma totalment altruista de cara a...

0: Molt bé, Xavier, doncs, com sempre, la secció musical extraordinària, grans temes, inspirat amb l'1, bueno, amb els números.
1: Amb l'1, clar, aquest hem fet només l'1 perquè és que de l'1 hi ha moltes. Clar, clar, one és una paraula molt normal en anglès. Clar, a one. Partir d'aquí en veurem amb el 2, amb el 3, amb, ah, amb tots, home, els que trobi.
0: Hi ha uns quants números, no?
1: Ja n'he trobat algun amb el 2000, o sigui que...
0: Sí, no? Bueno, sí. Número emblemàtic, també.
1: Per això, per
2: bueno,
1: això.
2: I luego hay otra española, que
3: I ara?
2: Tengo 9 sobre 10 de la fórmula
0: quinta. És veritat.
1: Tengo... No, és que, a veure, pot ser que està allà, també, eh? No...
0: Que, per cert, l'altre dia vaig estar sopant amb un amic meu, que és
2: el bateria de
0: Juan Flores, sí.
1: Ah, sí?
0: Que ara està treballant amb fa de bateria amb la Fórmula Quinta. Es veu que tenen un èxit tremendo, eh?
2: Tienen bolo por todos los
0: sitios. Estan fent una gira per tot Espanya i es veu que és un èxit...
2: Tiene 72 años, el cantante.
0: Sí, sí, sí, sí. Però molt peculiar, una veu molt curiosa, no?
1: Sí.
0: Jo recordo que la rivalitat del Fórmula Quinta eren els Diablos.
1: Els Diablos,
0: eh? Sí. A l'Agustí, sí. I, bueno, la qüestió és que són... Bueno, i gent que porta temps als escenaris, els Mustang amb el Santi Carulla, no?
1: I tant.
0: Que porten molt de... I els Sirex, també.
1: I els Sirex.
0: Vull dir que, bueno, és música que és curiós. La quantitat de gent que la recorda i la quantitat de gent que encara la balla, no?
1: Sí, a veure, jo m'escolto a vegades bastant els grups aquests, i igual que allò, bueno, Bravos alguna cosa, els Brincos eren molt bons, els Pequeniques, vull dir que no, grups aquests hi havia 60?
0: Molt bons, 60.
1: I eren grups molt bons.
0: Sí, sí. Passa després, quan va vindre el rock més simfònic i tot això, la cosa ja, el pop va deixar una mica de...
1: Sí.
0: De fer, no? Bueno, anem a donar-les al concurs, vale? Evidentment, la gran guanyadora d'avui, com si no en números, és la Montse Rubió.
1: Home, sí.
0: Perquè han sentat amb allò de que com es diu, quina paraula és, o com es defineix, més que una paraula, com es defineix aquesta cosa que ja descaradament i obertament fan els fabricants, i ho diuen i ho admeten, que és, fan uns electrodomèstics o coses que caduquen en un temps determinat perquè, clar, han de seguir generant... negoci, evidentment, no? Això es diu obsolescència programada. És a dir, l'obsolescència vol dir que s'acabi, no? I programada vol dir que ja està programat cada 14 anys.
1: Tancar la pata.
0: Dit això, la Montserrat Rubio m'encén a l'O, l'encerta, li hem donat 10 números per aquesta resposta. Però després hi havia un altre concurs que era potser més difícil o més complicat. No més complicat, més fàcil, eh? Aquest era complicat, més fàcil, que era el de si era veritat o mentida que els orientals, els asiàtics, els xinesos i els japonesos, es posaven paper de cel·lofan a la boca, amb una croqueta o el que fos, mastegaven...
4: Paper de cel·lofan, no, paper de film.
0: Bueno, paper film.
4: Bueno, cel·lofan és...
0: Sí. Cel·lofan és més dur, sí.
4: Sí, més dur.
0: Bueno, paper transparent d'aquest, mostegaven i després ho llançaven. Doncs, encara que sembli increïble, és veritat.
1: M'ho imagina.
0: I a més han alertat de que això és dolent per una senzilla raó. Primer perquè... No. Primer perquè no s'alimenten, que jo ja és dolent.
1: No t'alimentes.
0: I pot generar malalties tipus anorèxies i companyies, desnutrició, i després una cosa molt, molt important. Pot fer molt malbé l'estómac perquè, què passa? Enganyen el cos. El fet de mastegar i començar, anem a dir, hi ha una predigestió, de manera que l'estómac s'omple d'àcids per desfer el menjar.
1: Correcte.
0: I si s'omple d'àcids i no l'omples de menjar, l'estómac també pateix. Per tant, és un autèntic... A part que és estúpid...
1: Això de més.
0: Per la salut és una autèntica bestiesa.
2: Ai, la tonteria, de verdad.
0: És una autèntica animalada, eh? Bueno, l'home és capaç de tot. Home, que es creia que una cabra es va d'espanyar, ja em diràs. Dit això, els que han encertat, el que ha dit que era mentida, ha dit el que s'ha de quedar mentida, la Montserrat Rubio torna a encertar perquè ha dit que era veritat, per tant té més números, el Manolín ha dit que era mentida, i la Teresa Márquez i la Teresa Blaya han dit que era veritat. Per tant, avui hi ha un xafarranxo de números,
1: sí,
0: i anem a fer-ho bé. El Gabriel té el número 1, el Manolín té el 2, però també té el 15, perquè ha trucat dos cops. Després, la Montse Rubio té el 3, però té també el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11, el 12, el 13, el 22 i el 23, perquè ho ha encertat tot. O sigui, el més probable és que li toquin vella, però mai se sap.
1: Probabilitat, sí.
0: El 14, el Quesada, es queda amb el 14 perquè ha dit que era mentida. La Teresa Márquez ha dit que era veritat, per tant té el 16, el 17... Ai, perdona, el 16, el 18 i el 19... I la Teresa Blaya, que ha dit que era veritat, té el 17, el 20 i el 21. Vale? No sé si hem memoritzat els números, però aquí ho fem per l'ordre que anem donant. Anem a llançar, a veure quin número surt.
2: Seguro que saldrà el 69, que és mío.
0: Podria haver triat un altre número, però, vostè
2: o
0: també.
2: O és número o no, el 69.
0: Sí, sí, home, clar.
1: Home, amb aquest també he trobat alguna cançó, eh? Ja, ja. El 69.
0: Bueno, doncs pues anem a llançar, esteu malalts. Anem a llançar el número, a veure qui surt, a veure qui li toca, quin número surt. Bé. Doncs pues mira, ha sortit el 5, i el 5 és, mira...
1: Sí, clar.
0: La Montserrat Rubió. Home. Montserrat Rubió, Matxena Lao, has arrasat avui. Has tingut moltes, moltes possibilitats de que et toqui. Per tant, tens aquí un vale ja fet per fer un esmorzaret amb pasta i cafè al Foment.
2: ¿Y puedo yo a compartirlo con ella?
0: ¿Eh?
2: ¿Puedo yo con ella a compartirlo?
0: Això li has de preguntar amb ella.
2: Pues
0: no?
2: O hágame un vale per mi, també.
0: Eh? Un vale? No, home, no. Vostè no. Que vol un vale si me'ls manga tots. Igual que el fullet.
2: Bueno,
0: avui m'agradaria posar una cançó abans de despedir-se, perquè queden 7 minuts, a veure què us sembla. Avui parlàvem molt de tot el que és el tema de tu deies el glan, l'amor, tot això i tot això. I hi ha una cançó que em sembla molt maca, parlant de l'amor, que és una cançó que canta la Rosario i es diu Algo Contigo.
1: Ah, sí.
0: Jo crec que és una cançó d'amor que s'entén molt bé. I l'Algo Contigo té un fondo real. A la vida nosaltres hem de sempre ser decidits i quan pensem una cosa l'hem de dir.
2: Bueno,
0: perquè si no ho diem... No parlo d'insultar-hi coses d'aquest tipus.
2: No,
0: parlo dels sentiments. És a dir, moltes vegades ocultem els sentiments perquè ens sentim que ens poden ferir o que podem fer ridícul, o fins i tot que ens poden dir un no a algú nosaltres sentíem que sigui un sí. El més important a la vida és ser sincer i ser, com et diria jo, directe. No directe insultant, perquè hi ha molta gent que és que jo sóc així i què? Doncs ets un imbècil. No, no és això. Es tracta de dir, si tu estàs enamorat d'algú, digue-li. Perquè moltes vegades, per por a que et diguin que no, i seguir mantenint aquella espècie d'amistat o relació, ho allargues. I al final, si no li dius, la vida segueix, però tu tota la vida pensaràs què passaria si li hagués dit. Doncs pues aquesta cançó, A l'Algo Contigo, expressa perfectament aquesta part d'amor. I és que avui, amb el dia de la Palma, ja sé que no és el dia dels enamorats, però una de les coses que teòricament, a la pràctica, Jesús va voler portar va ser amor.
1: Sí.
0: I per desgràcia la humanitat el van acabar penjant. Per tant, posem A l'Algo Contigo i després farem unes frases per despedir-se.
1: Molt bé.
0: Vinga, Algo Contigo.

0: Garcia. Això m'ha agradat.
1: Ets un romàntic, Follet. Bueno, és una cançó maca, no, aquesta?
2: Sí.
1: Aprofitant amb algo contigo, doncs avui hem tingut un matí amb la Pilar. Gràcies, Pilar, per vindre.
2: De res.
1: Que ha passat la setmana que ve Bunyols.
2: Sí.
1: Si ens en recordem. A Xavi, gràcies per la música, evidentment, gràcies. I per vindre aquí. Miquel, gràcies per ser un ullullent en directe. Saturnino, gràcies per estar aquí. Esperem que la setmana que ve no sigui en Girona.
3: No.
1: No és Girona, eh?
3: Té de permís
4: la Girona Santa. Nosaltres, però...
1: Què dius, què?
3: Té de permís la Setmana Santa, que voy de...
1: És veritat.
3: Que
1: és sobretot, i Montserrat, gràcies per tot el que fas aquí amb nosaltres, eh? Ai, la Montse. I, bueno, Follet, jo no et dono les gràcies perquè tu mateix ja et fas a l'autobombo. Bueno, va, sí, et donaré les gràcies perquè, en definitiva...
0: No em fa gràcia.
1: La mare de Déu. Bueno, la qüestió, audiència, sempre acabem fent una petita reflexió sobre les coses, no? I, bueno, no sé com veuen això, però qui és gran i qui és petit, no? Bon, jo diria que gran és aquell que parla amb respecte, que escolta amb paciència i que, en lloc, com els diria jo, en lloc de trepitjar, ofereix sempre pues, una mà per aixecar més aviat, no? És aquell que no medeix doncs, el seu valor pel que té, sinó pel que comparteix. Perquè la persona rica és la que comparteix, no la que té. La humilitat no és... La humilitat no és disminuir-se o fer-se petit, sinó comprendre que ningú està per sobre ni per sota de cap altre. I que cada ser humà és un univers digne de respecte. Si això ho mantinguéssim, si això ho féssim, possiblement ens estalviaríem molts problemes que atribuïm a la humanitat, que en realitat ens haurien d'atribuir doncs, a l'egoisme, a la por, al, com et diria jo, a la desconfiança. I és que ens ensenyen, ens eduquen i ens formen amb ser així, desconfiats, perrucs, egoistes, perquè el món està mal pensat. El món no és pensar individualment, és pensar en la col·lectivitat. I pensar en la col·lectivitat s'ha de ser molt gran i molt generós, no? Que és el que es tractava de dir amb aquestes paraules. Què vull dir? Ara que ve Setmana Santa, que és una època de reflexió, i d'anar a esquiar, perquè hi ha de tot, pensin de com podíem millorar el món. Quin missatge va portar aquell senyor, semideu, fill de déus, que el van penjar amb una creu? Va dir que ens estiméssim els uns amb els altres. No va dir pas que abusessin els uns sobre els altres. I en un món nefast com el d'ara, amb tanta guerra, potser hauríem de pensar que una persona, o un fill de Déu, va dir una cosa que no li hem fet cas. Fins i tot, i hauríem de fer més cas, saben què? Ni al cor ni al cap. Hauríem de fer més cas a una cosa que es diu respecte i humanitat. Audiència, amb tot el carinyo, bona Setmana Santa i fins diumenge.
3: M'haig de llorar.
0: I fins aquí hem arribat.
1: No ploris, home, no siguis...
5: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
5: Des d'aquest migdia està en marxa l'operació tornada del pont del 1er de maig. La previsió del Servei Català de Trànsit és que els pics de retenció vagin des de les 3 fins a les 6 de la tarda i les vies que aniran més plenes seran la P7 i la C32 Nord.
7: A més, els vehicles passants no poden circular des de les 5 del matí fins a les 10 d'aquesta nit per l'AP7 entre Maçanet de la Selva i l'Hospitalet de l'Infant, en tots dos sentits.
5: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
8: Bon dia, Eduard.
5: En successos i referent a aquesta operació tornada, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 3 persones en un accident entre un cotxe i un autocar a la P7 a Maçanet de la Selva.
8: L'autocar portava 44 passatgers, però cap ha patit afectacions importants. Una dona ha estat donada d'alta al lloc i 2 homes han estat traslladats a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Un en estat greu i l'altre en estat menys greu.
5: I més successos, una dona de 57 anys ha mort aquesta matinada en un incendi a un habitatge a Vilanova i la Geltrú, concretament al primer pis del carrer Bonaire.
7: I paral·lelament, els Mossos d'Esquadra han detingut també aquesta nit una menor per la mort a Marba Blanca d'un home al barri del Raval, de Barcelona, al districte de Ciutat Vella.
5: I la flotilla ha denunciat que l'acord colonial israeliana ha decidit allargar dos dies la detenció dels dos activistes retinguts per Israel, Saif Abu Keshek i Tiago Ávila.
7: Abu Keshek i Ávila, que van ingressar dissabte a la presó de Shikma, al nord de Gaza, han començat una vaga de fam i denuncien maltractaments i tortures.
5: Moment ara per conèixer la previsió del temps. Marc Jaureguizar, bon dia.
2: Hola, què tal? Aquesta passada matinada hem tingut l'arribada de precipitacions que sobretot han quedat concentrades al Pirineu i Prepirineu, tant central com occidental, i també a les comarques de Ponent. Al matí també teníem algun ruixat que quedava restringit a les Terres de l'Ebre i a les comarques de Tarragona, i tots ells ens han deixat ben poquets litres. Amb prou feines hem superat els 5-7 litres per metre quadrat. A aquestes hores del migdia les temperatures es mantenen molt semblants a les d'ahir dissabte, i és que ara i a primeres hores de la tarda amb prou feines passem dels 22 a 23 graus, els valors més elevats. Pendents de les immediates hores de l'arribada de més precipitacions aquesta tarda, que quedaran restringides sobretot a les comarques de Ponent i també al sector més occidental del Pirineu i Prepirineu, i en certs moments inclús ho podran fer amb intensitat. També algun ruixat es deixarà veure sobretot a la zona del Ripollès i alguna gota despistada a les comarques interiors de Barcelona i també de Girona. Ho anirem seguint aquí a la xarxa. Que tingueu bona tarda.
5: I en els esports, victòria ahir del Barça per 0-2 al camp de l'Osasuna gràcies als gols de Lewandowski i Ferran Torres, tots dos al tram final del partit. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.

0: Són les 2:03, esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Des d'aquest migdia està en marxa l'operació tornada del pont d'aquest 1 de maig. La previsió del Servei Català de Trànsit és que els pics de retenció vagin des de les 3 fins a les 6 de la tarda i les vies que aniran més plenes seran l'AP7 i la C32 Nord.
1: A més, els vehicles passants no poden circular des de les 5 d'aquesta matinada fins les 10 d'aquesta nit per l'AP7, entre Maçanet de la Selva i l'Hospitalet de l'Infant, en tots dos sentits.
0: Com diem, l'operació tornada ja està en marxa. A hores d'ara, les primeres complicacions a la xarxa viària es troben a la P7, a Santa Margarida i els Monjos i a Sils, en aquests dos trams, a la C31 a Platja d'Aro, a la C35 a Vidreres o a la Nacional 2, també a Maçanet de la Selva. A més, la BB-5151 a les Franqueses del Vallès està tallada en tots dos sentits de la marxa a causa d'un accident. I arrel de tot això, el sistema d'emergències mèdiques ha atès avui 3 persones en un accident entre un cotxe i un autocar a la P7, precisament al tram de Maçanet de la Selva.
1: L'autocar portava 44 passatgers, però cap ha patit afectacions importants. Una dona ha estat donada d'alta al lloc i 2 homes han estat traslladats a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Un en estat greu i l'altre en estat menys greu. Els bombers hi han destinat 5 dotacions que han excarcerat l'acompanyant del turisme que havia quedat atrapat.
0: I seguim parlant de mobilitat, concretament en matèria d'accidents, perquè les dades de les caixes negres dels vehicles s'han consolidat com una eina clau per resoldre precisament aquests successos i els Mossos ja les han utilitzat en més d'un miler d'investigacions des de l'any 2014.
1: Ho ha explicat a l'ACN Francesc Parra, intendent cap de la Divisió d'Investigació Viària. Cada any es fan entre 150 i 200 extraccions, una xifra que a l'alça des del 2024, concretament, quan Europa va començar a obligar els nous automòbils matriculats a registrar aquesta informació. La tecnologia s'usa per resoldre el 30% dels sinistres greus i mortals, i tot i que per si sola no constitueix una prova pericial definitiva, pot ser determinant per detectar excessos de velocitat punibles, imprudències o aclarir la trajectòria d'un vehicle abans de la col·lisió.
0: I els dos activistes de la flotilla retinguts a Israel estaran 2 dies més detinguts als jutjats d'Askelon, on han estat traslladats.
1: Avui han declarat a la cort colonial israeliana. Mentrestant, nosaltres hem pogut parlar amb una de les 5 activistes que ja han tornat a Catalunya. Ens amplia aquesta informació Norma Lebrero.
2: La Mariona Tasqué té 20 anys i és estudiant d'Història de la Universitat de Barcelona. És la més jove de la flotilla i va poder tornar dissabte de Creta amb un vol a Barcelona amb escala a Atenes. El paper de Grècia és justament el que més els ha sorprès en aquesta embestida.
3: Sobretot pel fet que aquesta intercepció fos tan dura i sobretot pel fet que tingués una col·laboració i participació tan directa d'un país de l'OTAN ens va agafar a tots per sorpresa. A part d'això, el govern grec també va permetre que, mentre estàvem segrestats ja a aigües territorials seves, doncs el vaixell es duguessin a terme també maltractaments i tortures sistemàtiques, amb gent que va rebre pallisses, amb molta violència psicològica, intent de privació del son dels que érem allà, males condicions salubres, d'alimentació, d'hidratació, entre altres. I bueno, van ser això, 40 hores, fins que després ens van deixar a Creta, on vam veure també la poca col·laboració que tenia el govern grec amb nosaltres.
2: Saïf Aboukeshek i Tiago Ávila van ingressar ahir a la presó de Shikma, al nord de Gaza, i han començat una vaga de fam denunciant maltractaments, aïllament i tortures. Els dos activistes, especialment Aboukeshek, estan acusats de tenir vinculacions amb Hamas. Ahir la seva dona, Sali Issa, també condemnava la participació de Grècia en la detenció de la flotilla.
4: Estoy también pensando en el acto lo que ha hecho Israel de secuestrar la flotilla y mi marido en el aguas internacionales fuera de Grecia. Y estoy pensando dónde empiezo este bloqueo de Gaza. Empiezo aquí, en Europa también.
2: La defensa dels dos activistes ha impugnat el procés perquè argumenta que la detenció va tenir lloc en aigües internacionals i no té base legal.
0: Obrim plan ara de successos. Una dona de 57 anys ha mort aquesta passada matinada en un incendi a un habitatge a Vilanova i la Geltrú, concretament al primer pis del carrer Bonaire.
1: Els bombers han rebut l'avís poc després de la una de la matinada i han desplaçat tres dotacions per extingir el foc, que ha afectat el mobiliari del menjador de l'immoble. Els efectius sanitaris han atès una dona que s'havia rescatat de l'interior de l'habitatge, però finalment ha mort. També s'ha rescatat un gos, que també ha mort, malgrat les maniobres de reanimació que se li han fet. L'immoble no ha resultat afectat estructuralment. En l'operatiu hi han participat tres ambulàncies al sistema d'emergències mèdiques i els Mossos d'Esquadra, que s'han fet càrrec de la investigació de les causes.
0: Seguim amb successos, perquè els Mossos d'Esquadra també han detingut aquesta nit un menor per la mort amb arma blanca d'un home al barri del Raval de Barcelona, concretament al districte de Ciutat Vella.
1: Cinc minuts abans de la mitjanit es va rebre un avís per un incident al carrer Cera, on una persona va resultar ferida greu per arma blanca. Dotacions dels Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Urbana, els bombers i el sistema d'emergències mèdiques s'hi van desplaçar al lloc dels fets. La víctima va ser traslladada en estat crític a un centre hospitalari on posteriorment ha mort. L'autor dels fets va ser localitzat per la Guàrdia Urbana poc després i va ser detingut.
0: Més detencions, en aquest cas una del passat 16 d'abril, que s'ha conegut avui, un home a Arenys de Mar per agredir sexualment i intentar matar una dona que va conèixer a través d'una aplicació de cites.
1: La investigació va començar a mitjans de febrer amb l'ingrés d'una dona a l'UCI d'un hospital de Badalona, en estat molt greu. Presentava lesions de gran gravetat compatibles amb una agressió sexual i diverses fractures. El detingut de 30 anys amb antecedents als Estats Units per fets similars utilitzava diversos perfils falsos per contactar amb dones. Un cop guanyada la seva confiança, va extorsionar la víctima per aconseguir diners, la va aïllar progressivament del seu entorn familiar i la va agredir físicament i sexualment.
0: I un últim apunt, perquè l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat ha decretat dos dies de dol per la mort d'una dona ahir dissabte al matí a mans d'un home en ple carrer al barri de Finestrelles.
1: A més, dilluns a les 6 de la tarda s'ha convocat una concentració davant el consistori per condemnar la mort violenta. En un missatge a les xarxes, l'alcalde Eduard Sanz ha expressat el seu condol a la família i entorn de la víctima, així com a la persona ferida.
0: Passem ara per Rodalies, que fa un pas més cap a la normalitat i recupera aquesta setmana que ve diversos trams claus de les línies R15, R3 i R4 afectats per les obres derivades de l'accident ferroviari de Gelida.
1: Amb aquestes reobertures, el servei s'acosta de nou als nivells d'abans de la incidència a Gelida, registrada ja fa 3 mesos i mig. Ens amplia la informació Núria Parera.
5: La recuperació començarà demà dilluns amb la reobertura del tram de l'R15 entre Reus i Móra la Nova. Dimarts serà el torn de l'R3 amb la represa de la circulació entre Ripoll i Ribes de Freser. El mateix dimarts, l'R4 també recuperarà tot el recorregut entre Sant Vicenç de Calders i Manresa, completant de nou la línia sencera. Tot i aquesta millora general, es mantindran alguns plans alternatius de transport en punts concrets com el tram entre Móra la Nova i Ribarroja d'Ebre, a l'àmbit de Ripoll i Puigcerdà, i també a la zona del Garraf, on continuen les actuacions. A més, aquest dilluns començarà un nou tall total a l'R13 entre la plana Picamoixons i Sant Vicenç de Calders per obres de revestiment en túnels. En aquest cas, hi haurà servei alternatiu per carretera fins a principis de juliol. Pel que fa a l'R3, els treballs s'allargaran més temps i el pla alternatiu es mantindrà fins al gener del 2027.
0: I avui hem de parlar també del Dia de la Mare, i és que amb motiu d'aquesta celebració, entitats socials alerten de la situació difícil que viuen moltes famílies monoparentals encapçalades per dones. El programa Caixa Pro Infància ha atès 43.000 persones i la meitat corresponen a aquest col·lectiu, sovint amb pocs recursos i sense xarxa de suport.
1: És el cas de Raquel Blanco, que ha criat en solitari el seu fill, Aaron. Programes de suport com aquests han permès que l'Aaron hagi acabat batxillerat i avui estigui a la universitat. Aquests són els seus testimonis.
6: Y cuando ya le dije que me quedé embarazada, pues, polof. Y cuando ya nació el niño ya volví a aparecer, pero duró muy poco. Y me encontraba cansada, me dolía mucho las manos, los brazos, y me hicieron las pruebas y me dijeron que tenía las tiroides altas. Y ya me detectaron que tenía epilepsia. Él me cuida mucho y me fastidia mucho, porque él no me tiene que cuidar a mí, soy yo la que le tengo que cuidar.
7: Mi madre es una persona que se deja todo porque yo pueda seguir adelante. Nunca ha existido en mi vida una figura paternal y tampoco he visto que la necesitase, porque con mi madre he hecho gran parte de mis logros, también de mis decepciones, y también eso es bueno. Me gusta quedarme más con los momentos felices, como es lógico. Alguno triste quizás cuando mi madre se pone enferma, por ejemplo. Mi relación con mi madre siempre ha sido muy buena.
1: Les famílies monoparentals, juntament amb les nombroses, encapçalen els índexs de pobresa infantil, segons la plataforma d'infància.
0: A més, aquest Dia de la Mare té un notable perfil comercial. Floristes i pastisseries viuran avui, doncs, un dels millors dies de l'any pel que fa a vendes.
1: És el cas de la pastisseria Triomf i de la botiga Flors i Plantes Araceli. Escoltem les gerents d'aquests negocis i els compradors, que avui han sortit per comprar un detall.
8: Al final busques un regal per la mama, llavors ja des de la clàssica Sara fins a la rebosteria, les lioneses, la mama que li agrada, llavors fer-li un regal a la mama o una caixa de bombons.
9: Haciendo muchos encargos, muchos ramos, muchos centros, muchas cosas, muchas orquídeas, muchas plantas.
10: Y hemos pasado por una floristería, estaba muy bonito y le he comprado esto a mi madre.
11: Siempre tener un detalle con ella, pasando por Barcelona y acordarte de ella, pues es importante.
1: Comptant els regals de perfumeries, moda i complements i experiències, la facturació d'alguns negocis pot augmentar un 50% aquests dies.
0: Hi ha certa preocupació a les entitats del lleure educatiu derivat de la cancel·lació de les colònies escolars de cara al curs que ve.
1: Més de 700 escoles i instituts s'han adherit a la protesta per l'acord de govern amb la UGT i Comissions Obreres, on es van pactar 50 euros per nit als docents que hi participin. Ens amplien els detalls Esther Minguell.
12: Entitats com Fundesplai o la Fundació Pere Tarrés estan notant ja els efectes de la protesta dels docents a deixar de fer colònies i alerten de l'impacte que suposa pels llocs de feina i també pels alumnes. Escoltem els directors generals de la Pere Tarrés, Josep Oriol Pujol, i de Fundesplai, Cristina Rodríguez.
13: Les colònies escolars és un moment privilegiat d'aquestes emocions, d'aquesta sociabilització dels nens i nenes. Perdre això és perdre una component molt important de l'educació dels nens i les nenes.
14: És un espai per conviure, per cohesionar grup, per treballar vis d'autonomia, per conèixer el territori. Aquests nens, aquests infants, durant el curs han de poder gaudir d'aquestes activitats, la qual cosa no vol dir que entenem les reivindicacions que estan havent-hi, perquè creiem que la comunitat educativa ha d'estar valorada a nivell social, però també a nivell laboral.
12: Fundesplai xifra en un 70% l'afectació de les reserves i alerta que perillen 300 llocs de treball. Ja són 770 els centres educatius que han decidit no anar de colònies l'any que ve.
0: Moment ara per aturar-nos a la 31a Fira del Vi de Falset, que posa el punt final a aquesta 31a edició. Enguany la fira ha durat un dia més pels cellers del que és habitual.
1: El recinte firal, a part del vi, ha comptat amb nombroses actuacions musicals per a tots els públics. Ens dona tots els detalls des de Ràdio Falset, Jordi Soldevila.
15: La Fira i Mercat del Vi de Falset arriba al seu darrer dia amb el cel ennuvolat i alguna gota esporàdica que ha caigut just en el moment de l'obertura dels estands. Resta només algunes hores per tancar el recinte firal amb una setantena de cellers de les dues denominacions d'origen de la comarca del Priorat, que ja porten 3 dies atenent i explicant als visitants d'aquí i de fora de l'estat els diferents vins que ofereixen. Mercè Ramos, copropietari del celler La Placeta, explica com afronten el darrer dia de la fira obert al gran públic.
16: Des de la nostra tipologia de celler, que som micro i ho portem entre 2 persones, és moltíssima feina. Sí, són moltes hores de dedicació, d'explicar, de parlar. Ara ja tinc fins i tot la veu una mica més fosca, però bueno, se fan amb moltíssimes ganes perquè realment doncs, el retorn és molt positiu.
15: Encara en el marc de la fira, demà es celebrarà el tast només per a professionals a l'absis del Castell de Falset. Des de l'organització estimen que la participació final podria quedar lleugerament per sota dels 35.000 participants de l'any passat, un descens degut al temps insegur d'aquests dies.
0: I d'altra banda, les festes majors són per molts joves el primer contacte precisament amb l'oci nocturn i el consum també d'alcohol, però beure, com sabem, no és indispensable per gaudir.
1: Amb aquesta premissa i posant sobre la taula informes de consum recents, des de Joventut s'ha impulsat una nova campanya de conscienciació. Ripoll, com a inici del calendari, serà la prova per veure com funciona aquesta nova campanya que se suma a les ja existents, al Punt Lila i de Festa amb Bus. Ens dona tots els detalls des de Ràdio Ripoll, Judit Espert.
17: Amb l'inici de les festes majors, el Consell Comarcal del Ripollès engega una nova campanya de sensibilització. Des de l'ENS i després de veure informes recents, han decidit que cal actuar envers els joves i el consum d'alcohol. L'objectiu no és prohibir, sinó conscienciar, sobretot els nois i noies que s'inicien en el món de l'oci nocturn. Dèlia Duran és la consellera comarcal de joventut i Laura Vidal, la tècnica de joventut.
18: Hi havia a unes certes hores un elevat consum d'alcohol i hem volgut treballar durant aquest any. L'any passat ja vam començar i hem acabat amb aquest any per començar la Festa Major de Ripoll presentant el que és aquesta campanya.
19: Moltes vegades és el punt de sortida de molts adolescents, sobretot a les primeres edats, entre tercer i quart d'ESO, quan no, comencen a iniciar-se en l'alcohol. I la idea amb aquesta campanya és també, si tu no vols beure, per la pressió que puguin haver-hi amb els teus companys que beuen, no és necessari per passar-t'ho bé, no?
17: Des de joventut afegeixen aquesta campanya els punts liles i el servei de Festa amb Bus per fer de les festes espais segurs en tots els sentits.
0: Obrim ja el bloc cultural i ho fem parlant de música, perquè Eros Ramazzotti ha fet parada aquest dissabte al Palau Sant Jordi per presentar Una història importante, títol del seu últim àlbum i també d'una de les seves cançons més populars, publicada l'any 1985.
1: Això ja era una declaració d'intencions per a un concert que ha revisitat nombrosos clàssics i que ha servit al cantautor italià per celebrar 40 anys d'èxits. El concert ha arrencat amb Taxi History, seguit de Quanto Amore Sei i Un Cuore con le Ali. No ha faltat Piu Bella Cosa o Un Àngel Distesa al Sole. I també ha dit Barcelona T'estimo. En català ho ha dit Ramazzotti al principi de la nit. Les entrades per aquest dissabte estaven exaurides i l'artista ja ha anunciat un altre concert al Sant Jordi el 27 d'abril de l'any vinent.
0: Són les 2:20, moment de parlar d'esports.
20: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem parlant de futbol, de la victòria del Barça per 0-2 al camp de l'Osasuna gràcies als gols de Robert Lewandowski i Ferran Torres, tots dos al tram final del partit.
1: Si avui el Real Madrid no guanya al camp de l'Espanyol, els blaugranes es proclamaran campions de Lliga.
0: I per la seva banda, la primera federació, el Nàstic, salva els mobles en temps afegit per seguir viu en la lluita per la salvació.
1: Va aconseguir guanyar i sortir del descens amb el triomf per 2-1 contra el Sevilla Atlético. I aquesta tarda el Sabadell buscarà un triomf davant del Múrcia per continuar liderant la classificació. La prèvia del partit des de Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
21: Arriba l'últim mes de competició amb el Sabadell, l'Eldense i l'Atlético Madrileño jugant-se a la primera plaça i, per tant, l'ascens directe de la primera federació a segona divisió, seguint el camí del Tenerife, que ho ha aconseguit a l'altre grup aquesta setmana. Té avantatge el Sabadell de 2 punts respecte al seu més immediat perseguidor, però amb la baralla perdut no pot relliscar si l'Eldense fa els deures. Juga, això sí, l'equip alacantí just després d'un Sabadell que rep a 6:45 de la tarda el Real Murcia. Duel d'històrics i duel també d'equips tocats per les baixes. A banda dels lesionats, que és una llista llarga aquesta temporada, el conjunt arlequinat es perden el partit d'avui a la Nova Creu Alta. Kaiser, expulsat a Marbella, i David Estals, el xino, que acumula targetes i, per tant, ha de complir càstig per part del Real Murcia i, per aquesta raó, també el porter Diego Piñeiro i Palmberg, que es perden la cita a més de tots els lesionats, entre els quals ja no es troba Gazzaniga, que estava tocat a la mà, el porter i germà del porter del Girona, i que avui sí que ha viatjat a Sabadell per poder ser de la partida. A partir d'6:45, aquest Sabadell-Múrcia s'espera que amb un gran ambient a la Nova Creu Alta.
0: I canviem d'esport, ens n'anem al bàsquet, a la Lliga CB, on aquest migdia el Manresa tenia un compromís molt complicat a casa davant del València Bàsquet. Anem a conèixer ara el resultat del partit, connectant en directe amb el company de Ràdio Sallent, Pol Farell. Pol, bon dia.
22: Bon dia.
3: punts que ha fet Taxi Manresa.
4: El Baix Camerenda, que ha aconseguit un triomf molt important, capital, memorable, d'aquests que recorden durant molt temps, d'un València Bàsquet a les millors equips d'Europa, un triomf 104-102 en un final d'infart que ha acabat amb un triple letal de Retino Asohan, el base del Baix Manresa, autor de 30 punts i líder d'aquest triomf, que suma la genitòria per l'equip de Diego Campo, pràcticament, ja matemàticament, són salvats, i per tant un triomf molt important davant un equip que està pensant potser més en Europa, en el play-off de l'Euroliga contra el Panathinaikos, però que ha sucumbit davant un equip manresà que ha fet un partidàs d'inici a fi.
0: Moltes gràcies, Pol, i com bé expliques, una autèntica alegria més a última hora per al Manresa amb aquesta victòria davant del València Bàsquet.
1: La resta de la jornada, i pel que fa als equips catalans, ahir, victòria del Bàsquet Girona per 90-81 davant del Saragossa, que serveix a més per segellar la permanència. Menys sort va tenir el Jallopos Lleida, que va perdre per 99-91 a la pista del San Pablo Burgos, mentre que el Joventut no va poder acabar de disputar el seu partit a l'Olímpic de Badalona per una incidència amb el marcador electrònic. El partit es va suspendre al descans amb el 53-33 favorable a la penya. Per últim, el Barça tanca la jornada a les 7 de la tarda d'avui, rebent el Palau Blaugrana al Gran Canària.
0: I parlem també de bàsquet femení. A la Lliga Femenina Endesa avui es disputa el partit de tornada dels quarts de final entre l'Espart Girona i el Leganés.
1: Després de l'empat al partit d'anada, el duel es converteix en una caixa o faixa per les de Roberto Iñiguez. La prèvia del partit des de Girona FM, Jan Torrent.
22: Cara o creu aquesta tarda a Fontejau. A partir de les 6 i 10 de la tarda, l'Espart Girona rep el Leganés en la tornada dels quarts de play-off de la Lliga Femenina Endesa. El primer maig va quedar amb empat a 82 i, per tant, el conjunt que guanyi aquesta tarda jugarà les semifinals contra València o el Lugo. El conjunt taronja ho té més fàcil gràcies als 13 punts de diferència que va aconseguir en el primer partit. El conjunt de Roberto Iñiguez continua amb una rotació molt curta. Laura Quevedo no va jugar a Leganés i no jugarà aquesta tarda. Mariam Koulibaly, que es va donar un cop en l'entrenament premi al primer partit, està disponible, però no ho està al 100%. Una rotació molt curta contra un Leganés entrenat per Javier Fort, que sap explotar els seus punts forts i atacar els dèbils del conjunt gironí. Roberto Iñiguez fa una valoració de la tornada dels quarts de playoff.
23: Leganés jugó su partido, jugó duro, usó muchos contactos. Creo que el equipo ahora, las jugadoras tienen que estar preparadas, vieron lo que ellas proponen y tenemos que contestar a eso y tener preparación mental para el partido y salir como toca, ¿no?
22: Serà clau aturar la producció ofensiva de Minata Sangaré. La de Mali va anotar 29 punts i va capturar 8 rebots. Va ser la millor del partit amb 37 de valoració.
0: I recuperem un apunt de futbol en aquest cas perquè l'AM Lleida per la categoria. Les lleidatanes van perdre i van veure com les rivals a la classificació guanyaven i això ha fet que acabin perdent la categoria i la temporada que ve jugaran a segona federació.
1: El descens, a més, implica també el descens a l'AM B, que baixarà ara a tercera federació. El Barça B s'ha proclamat el campió de primera federació i l'Europa ja feia setmanes que havia descendit també a segona federació.
0: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció del servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Continguts en xarxa.
2: Aquesta setmana s'estrena Todo lo que fuimos, una pel·lícula que retrata els més de 70 anys de conflicte a Palestina. També s'estrena La plaga, un film fantàstic que va aconseguir el guardó de millor actor durant el darrer Festival de Sitges. I Miranda Priestly i Andy Sachs tornen a treballar juntes a El diablo viste de Prada 2.
3: Solo quería explicarte por qué estamos aquí. Puede que en algún lugar esté el dolor que pasamos. Vengo a contarte. ¿Quién es mi hijo?
2: A Todo lo que fuimos, un adolescent palestí es veu implicat en un conflicte a Cisjordània que sacseja la vida de tota la seva família. Commocionada, la seva mare narra la història familiar. 70 anys, 3 generacions, que travessen tensions polítiques i emocionals que els van conduir a un moment fatídic.
3: ¿Por qué no dejamos que una parte de él viva? Tal vez eso le dé algo de sentido a todo este dolor.
4: Primer día de campamento, no está mal.
5: Sí, sí, guay.
4: Sé que todo esto puede ser un poco abrumador.
2: El film fantàstic La plaga s'estrena després d'aconseguir el premi al millor actor al Festival de Sitges. Ens porta un campament de waterpolo. Allà un preadolescent de 12 anys es veu arrossegat a formar part d'una tradició cruel. S'ataca a aquells que no s'integren amb una malaltia anomenada La plaga. El problema és que aquest assetjament pot ocultar alguna cosa real.
6: Que algo me está pasando.
7: ¿Qué quieres decir?
6: Siento que algo no está bien.
8: Yo trabajé en tu puesto. Fui a la semana de la moda de París. Llevé prendas de Chanel de ese año.
9: ¿Aún tienes todo eso?
8: No, lo regalé.
9: ¿Qué?
8: Demasiado ostentoso para un periódico.
10: Tu despacho.
8: Oh,
10: vale. ¿Quién regala ropa de Chanel?
2: El diablo viste de Prada 2 recupera el personatge de Miranda Priestly. La totpoderosa editora de la revista Runway és prop de la jubilació. El problema és que la seva antiga assistent, l'Emily Charlton, és ara una executiva rival. Totes dues competeixen pels ingressos publicitaris en un moment de decadència dels mitjans impressos. I la Miranda necessitarà de l'ajuda de l'Andy Sachs per fer-li front.
11: Es que adoro mi trabajo.

0: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Des d'aquest migdia està en marxa l'operació tornada del pont del 1 de maig. La previsió del Servei Català de Trànsit és que els pics de retencions vagin des de les 3 fins a les 6 de la tarda.
2: A més, els vehicles passants no podran circular des de les 5 fins a les 10 de la nit per l'AP7, entre Maçanet de la Selva i l'Hospitalet de l'Infant en tots dos sentits.
0: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: En successos, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 3 persones en un accident entre un cotxe i un autocar, precisament a l'AP7 a Maçanet de la Selva.
2: L'autocar portava 44 passatgers, però cap ha patit afectacions importants. Una dona ha estat donada d'alta al lloc i 2 homes han estat traslladats a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Un en estat greu i l'altre en estat menys greu.
0: I més successos, una dona de 57 anys ha mort aquesta matinada en un incendi a un habitatge de Vilanova i la Geltrú.
2: Paral·lelament, els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta nit una menor per la mort amb arma blanca d'un home al barri del Raval de Barcelona, al districte de Ciutat Vella.
0: I la flotilla ha denunciat que l'acord colonial israeliana ha decidit allargar 2 dies la detenció de 2 dels 2 activistes de la flotilla retinguts per Israel, Saif Abu-Keshek i Tiago Ávila.
2: Abu-Keshek i Ávila, que van ingressar dissabte a la presó de Shikma, al nord de Gaza, han començat una vaga de fam i denuncien maltractaments i tortures.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? Aquesta passada matinada hem tingut l'arribada de precipitacions que sobretot han quedat concentrades al Pirineu i Prepirineu, tant central com occidental, i també a les comarques de Ponent. Al matí també teníem algun ruixat que quedava restringit a les Terres de l'Ebre i a les comarques de Tarragona, i tots ells ens han deixat ben poquets litres. Amb prou feines hem superat els 5-7 litres per metre quadrat. A aquestes hores del migdia les temperatures es mantenen molt semblants a les d'ahir dissabte, i és que ara i a primeres hores de la tarda amb prou feines passarem dels 22 a 23 graus als valors més elevats. Pendents de les immediates hores de l'arribada de més precipitacions aquesta tarda, que quedaran restringides sobretot a les comarques de Ponent i també al sector més occidental del Pirineu i Prepirineu, i en certs moments inclús ho podran fer amb intensitat. També algun ruixat es deixarà veure sobretot a la zona del Ripollès i alguna gota despistada a les comarques interiors de Barcelona i també de Girona. Ho anirem seguint aquí a la xarxa. Que tingueu bona tarda.
0: I en els esports, ahir victòria del Barça per 0-2 al camp de l'Osasuna gràcies als gols de Lewandowski i Ferran Torres. Tots dos al tram final del partit avui. Els blaugranes es poden proclamar campions de Lliga. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre, a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Des d'aquest migdia està en marxa l'operació tornada del pont del 1 de maig. La previsió del Servei Català de Trànsit és que els pics de retenció vagin des de les 3 fins a les 6 de la tarda, i les vies que aniran més plenes seran la P7 i la C32 Nord.
2: A més, els vehicles passants no podran circular des de les 5 i fins a les 10 per l'AP7, entre Maçanet de la Selva i l'Hospitalet de l'Infant, en tots dos sentits. Des de les 12 i fins a 2:45 d'avui, han retornat cap a l'àrea metropolitana de Barcelona 48.228 vehicles, el 17,2% dels 280.000 vehicles previstos fins a les 12 d'aquesta matinada.
0: A tot això, com diem, ja està en marxa aquesta operació retorn, i a hores d'ara les primeres complicacions a la xarxa viària es troben a la P7, a Santa Margarida i els Monjos i a Sils, a la C31 a Platja d'Aro, C35 a Vidreres o a la Nacional 2, precisament al tram de Maçanet de la Selva. A més, la carretera BV-5151 a les Franqueses del Vallès, tal com hem informat anteriorment, continua tallada en tots dos sentits a causa d'un accident. I al fil de tot això, aquest matí el sistema d'emergències mèdiques ha atès també 3 persones en un accident entre un cotxe i un autocar, precisament a la P7 i precisament al tram de Maçanet de la Selva.
2: L'autocar portava 44 passatgers, però cap ha patit afectacions importants. Una dona ha estat donada d'alta al lloc i 2 homes han estat traslladats a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Un en estat greu i l'altre en estat menys greu. Els bombers han destinat 5 dotacions que han excarcerat l'acompanyant del turisme que havia quedat atrapat.
0: I al fil de tot això, les dades de les caixes negres dels vehicles s'han consolidat com una eina clau per resoldre precisament accidents de trànsit, i els Mossos ja les han utilitzat en més d'un miler d'investigacions des de l'any 2014.
2: Ho ha explicat a l'ACN Francesc Parra, intendent del cap de la Divisió d'Investigació Viària dels Mossos d'Esquadra. Cada any es fan entre 150 i 200 extraccions, una xifra a l'alça des del 2024, quan Europa va començar a obligar els nous automòbils matriculats a registrar aquesta informació. La tecnologia s'usa per resoldre el 30% dels sinistres greus i mortals i, tot i que per si sola no constitueix una prova pericial definitiva, pot ser determinant per detectar excessos de velocitat punibles, imprudències o aclarir la trajectòria d'un vehicle abans de la col·lisió.
0: I els dos activistes de la flotilla retinguts a Israel, parlem de Saïf Boukeshek i Tiago Ávila, estaran 2 dies més detinguts als jutjats d'Askelon, on han estat traslladats.
2: Avui han declarat a la cort colonial israeliana. Mentrestant, nosaltres hem pogut parlar amb una de les 5 activistes que ja ha tornat a Catalunya. Ens ho explica Norma Lebrero.
3: La Mariona Tasqué té 20 anys i és estudiant d'Història de la Universitat de Barcelona. És la més jove de la flotilla i va poder tornar dissabte de Creta amb un vol a Barcelona amb escala a Atenes. El paper de Grècia és justament el que més els ha sorprès en aquesta embestida.
5: Sobretot pel fet que aquesta intercepció fos tan dura i sobretot pel fet que tingués una col·laboració i participació tan directa d'un país de l'OTAN ens va agafar a tots per sorpresa. A part d'això, el govern grec també va permetre que, mentre estàvem segrestats i a aigües territorials seves, doncs el vaixell es duguessin a terme també maltractaments i tortures sistemàtiques amb gent que va rebre pallisses, amb...

0: a Shikma, al nord de Gaza, i han començat una vaga de fam denunciant maltractaments, aïllament i tortures. Els dos activistes, especialment Abu Keshek, estan acusats de tenir vinculacions amb Hamas. Ahir la seva dona, Sally Issa, també condemnava la participació de Grècia en la detenció de la flotilla.
1: Estoy también pensando en el acto lo que ha hecho Israel de secuestrar la flotilla y mi marido en el aguas internacionales fuera de Grecia. Y estoy pensando, ¿dónde empiezo este bloqueo de Gaza? Empiezo aquí, en Europa también.
0: La defensa dels dos activistes ha impugnat el procés perquè argumenta que la detenció va tenir lloc en aigües internacionals i no té base legal.
2: Obrim plana de successos. Una dona de 57 anys ha mort aquesta matinada en un incendi a un habitatge a Vilanova i la Geltrú.
3: Els bombers han rebut l'avís poc després de la una de la matinada i han desplaçat tres dotacions per extingir el foc, que ha afectat el mobiliari del menjador de l'immoble. Els efectius sanitaris han atès una dona que s'havia rescatat de l'interior de l'habitatge, però finalment ha mort. També s'ha rescatat un gos que també ha mort, malgrat les maniobres de reanimació que se li han fet. L'immoble no ha resultat afectat estructuralment. I en l'operatiu hi han participat tres ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques i els Mossos d'Esquadra, que s'han fet càrrec de la investigació de les causes.
2: I una altra detenció dels Mossos d'Esquadra aquesta nit, en aquest cas un menor per la mort amb arma blanca d'un home al barri del Raval de Barcelona, al districte de Ciutat Vella.
3: 5 minuts abans de la mitjanit es va rebre un avís per un incident al carrer Cera, on una persona va resultar ferida greu per arma blanca. Dotacions dels Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Urbana, els bombers i el sistema d'emergències mèdiques s'hi van desplaçar al lloc dels fets. La víctima va ser traslladada en estat crític a un centre hospitalari, on posteriorment ha mort. L'autor dels fets es va ser localitzat per la Guàrdia Urbana poc després i va ser detingut.
2: Fem un cop d'ull ara a Rodalies, que fa un pas més cap a la normalitat i recuperarà aquesta setmana vinent diversos trams clau de les línies R15, R3 i R4 afectats per les obres derivades de l'accident ferroviari de Gelida.
3: Amb aquestes reobertures, el servei s'acosta de nou als nivells abans de la incidència registrada fa 3 mesos i mig. Ens amplia la informació Núria Parera.
4: La recuperació començarà demà dilluns amb la reobertura del tram de l'R15 entre Reus i Móra la Nova. Dimarts serà el torn de l'R3 amb la represa de la circulació entre Ripoll i Ribes de Freser. El mateix dimarts, l'R4 també recuperarà tot el recorregut entre Sant Vicenç de Calders i Manresa, completant de nou la línia sencera. Tot i aquesta millora general, es mantindran alguns plans alternatius de transport en punts concrets com el tram entre Móra la Nova i Ribarroja d'Ebre, a l'àmbit de Ripoll i Puigcerdà, i també a la zona del Garraf, on continua en les actuacions. A més, aquest dilluns començarà un nou tall total a l'R13 entre la plana Picamoixons i Sant Vicenç de Calders per obres de revestiment en túnels. En aquest cas, hi haurà servei alternatiu per carretera fins a principis de juliol. Pel que fa a l'R3, els treballs s'allargaran més temps i el pla alternatiu es mantindrà fins al gener del 2027.
2: Que avui també se celebra el Dia de la Mare i amb motiu d'aquesta festivitat entitats socials alerten de la situació difícil que viuen moltes famílies monoparentals encapçalades precisament per dones. El programa Caixa Pro Infància ha atès un total de 43.000 persones i la meitat corresponen a aquest col·lectiu, sovint amb pocs recursos i sense xarxa de suport.
3: És el cas de Raquel Blanco, que ha criat en solitari el seu fill, Aaron. Programes de suport com aquests han permès que l'Aaron hagi acabat batxillerat i avui estigui a la universitat. Aquests són els seus testimonis.
5: Y cuando ya le dije que me quedé embarazada, pues, polof. Y cuando ya nació el niño ya volví a aparecer, pero duró muy poco. Y me encontraba cansada, me dolía mucho las manos, los brazos. Y me hicieron las pruebas y me dijeron que tenía las tiroides altas. Y ya me detectaron que tenía epilepsia. Él me cuida mucho y me fastidia mucho. Porque él no me tiene que cuidar a mí, soy yo la que le tengo que cuidar.
6: Mi madre es una persona que se deja todo porque yo pueda seguir adelante. Nunca ha existido en mi vida una figura paternal y tampoco he visto que la necesitase porque con mi madre he hecho gran parte de mis logros, también de mis decepciones y también eso es bueno. Me gusta quedarme más con los momentos felices, como es lógico. Alguno triste quizás cuando mi madre se pone enferma, por ejemplo. Mi relación con mi madre siempre ha sido muy buena.
3: Les famílies

0: Les monoparentals, juntament amb les nombroses, encapçalen els índexs de pobresa infantil, segons la plataforma d'infància.
1: I anem ara amb un apunt polític, perquè la consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, acusa Vox d'impulsar un apartheid amb la seva idea d'implantar la prioritat nacional als serveis públics. L'escoltem.
2: Necessitem que a l'extrema dreta i a la dreta que se li està apropant que se'ls hi caigui la careta, perquè realment aquest concepte de prioritat nacional, tot i que algunes persones poden semblar-li lògic, el que hi ha darrere doncs, és una estratègia de reduir drets i de tenir persones de primera i de segona. A Catalunya hem tingut onades migratòries des de fa segles i jo mateixa sóc filla de persones que van venir d'altres parts d'Espanya i jo mateixa he progressat perquè els meus pares van poder accedir a un estat del benestar i una educació. I jo crec que això és el que defineix Catalunya i hem de posar una línia vermella contra aquells que volen trencar-ho i que volen excluir de l'estat del benestar tot un conjunt de persones que, a més, moltes vegades són les que tenen menys recursos. Vull dir, la prioritat nacional és un plantejament classista i xenòfob des del meu punt de vista.
0: La consellera ho ha dit al programa Ciutadella, que podreu seguir avui diumenge a 9:45 de la nit a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més.
1: I parlem ara de natalitat, perquè el 95% dels municipis catalans s'ha quedat oficialment sense naixements. La implantació del registre civil digital a tot Catalunya obliga a inscriure els nounats allà on ha tingut lloc el part.
0: Per tant, 900 pobles i ciutats, aquelles que no tenen un hospital, ja no poden registrar els nadons a l'adreça de residència dels progenitors. Només ho poden fer els nascuts a casa. Per capgirar aquesta situació, més d'una seixantena d'ajuntaments ja han aprovat mocions impulsades per la Federació de Municipis. Ens n'informa Carina Baibé.
3: Ni Rubí, ni Ripoll, ni Cornellà, ni Balaguer, i així fins a 900 municipis, la majoria que no poden inscriure els seus nadons si no neixen a casa, i han vist com oficialment s'han quedat sense naixements des que s'ha implantat el sistema DICIREC, el Registre Civil Digital. Això facilita la inscripció dels nadons des del mateix hospital sense haver-se de desplaçar, però per contra impedeix a les famílies registrar-los al municipi on viuen. Tot plegat fa que, per exemple, a Ponent només hi hagi infants nascuts a Lleida, Trem, la Seu d'Urgell i Viella, i a l'Ebre, a Tortosa, Amposta o Mora d'Ebre, és a dir, només d'aquells municipis on hi ha hospital per parir. Tot i que després s'empadronen al municipi de la família, la manca d'estadístiques distorsiona les dades locals, com denuncia des del Vallès l'alcaldessa de Viladecavalls, Cesc Berenguer, en declaracions a la xarxa.
4: No és només una qüestió simbòlica. Pensa que les dades de naixements també serveixen als municipis per planificar els serveis públics. Per tant, sí que els municipis petits, a part de que també quedem invisibilitzats...
3: Viladecavalls és un dels més de 60 ajuntaments que ja han aprovat mocions per reclamar a l'Estat que es pugui recuperar el model anterior que permetia triar entre el lloc de naixement o el domicili dels progenitors. A més, es reclama que les famílies afectades puguin inscriure el nadó al seu poble de forma retroactiva. Una onada de mocions que impulsa la Federació de Municipis de Catalunya.
1: Anem ara amb notícies d'àmbit local. Ens n'anem fins a Cardedeu, on s'ha celebrat una nova edició de la cursa solidària en aquest municipi del Vallès Oriental.
0: Una cita que combina esport i compromís social i que any rere any mobilitza centenars de persones amb un objectiu clar: córrer per una causa. Des de Ràdio Cardedeu, Aina Barbany.
5: A Cardedeu aquest matí s'ha celebrat la 30a cursa de Cardedeu, enguany la 9a edició solidària, en la qual els diners que es recapten es destinen a entitats no governamentals que vetllen pels interessos dels més vulnerables. L'entitat beneficiària d'aquest any serà l'associació esportiva Pompeu Fabra, que impulsarà el primer centre internacional de bàsquet inclusiu. Això expliquen des de l'associació.
6: Pues el primer centre és una construcció, és un projecte que estem fent des de l'associació esportiva, ja fa molts anys que treballem. Ja portem gairebé 20 anys fent bàsquet inclusiu i ara hem arribat al moment, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona, de crear un espai propi per l'associació on poder promocionar la inclusió social a través del bàsquet.
5: La jornada ha reunit centenars de participants en diferents modalitats, en un ambient familiar. L'organització destaca la bona participació i posa en valor la combinació d'esport i solidaritat que un any més ha mobilitzat el municipi.
1: I seguim parlant d'aquesta crònica local amb un referent esportiu. És que un repte extrem amb aquest objectiu clar. Parlem d'Alfonso Ortega, que es proposa el pròxim dissabte 13 de juny completar un Everesting a la carretera de la Rabassada entre Sant Cugat i el Tibidabo.
0: És a dir, pujar i baixar el mateix tram tantes vegades com calgui fins a acumular els 8.848 metres de desnivell de l'Everest, tot plegat per recaptar fons per a la investigació de la leucèmia infantil. Des de Cugat Mèdia, Sergio Morales.
7: No és la primera vegada que s'enfronta a aquest desafiament. L'any passat ja va completar el repte des de la vessant de Barcelona amb un total de 30 pujades. Enguany, però, trasllada el punt de sortida a Sant Cugat, fet que li permetrà reduir el nombre d'ascensos fins a 24. En total, seran 48 trajectes, 24 pujades, 24 baixades, en una jornada que pot allargar-se fins a les 23 hores, amb l'objectiu de reduir temps sobre la bicicleta a unes 17 hores. Ortega explica la motivació.
8: La motivació és ajudar, i ajudar els nens, i sobretot això, els nens que tenen el càncer infantil. I aquest any, pues, la leucèmia crec que és la millor forma, perquè un de cada tres nens, el que tenen càncer, un de cada tres nens tenen aquesta malaltia.
7: L'any passat va aconseguir recaptar 1.200 euros i enguany s'ha fixat l'objectiu d'arribar als 5.000.
1: I obrim ja el bloc cultural i comencem parlant de la Fira d'Abril de Bonavista, que tancarà portes aquesta nit després de 3 dies de festa.
0: La 32a edició del certamen compta amb 14 casetes, fira d'atraccions i actuacions musicals. Des de Tarragona Ràdio, Laia Tian Núñez.
9: La Fira d'Abril s'ha ubicat un any més a l'aparcament asfaltat inferior del Mercadet de Bonavista, un espai de més de 13.000 metres quadrats. Un total de 7 entitats socials de la ciutat sense ànim de lucre vinculades a la difusió de la cultura, la tradició i la gastronomia andalusa ocupen les 14 casetes de l'edició 2026 d'aquesta tradicional i històrica Fira de la Ciutat. Juanma Rubio, president de l'Associació Cultural i Folclòrica Andalusa de Tarragona, destaca la gran tradició de dansa flamenca que hi ha a la ciutat i que passarà per l'escenari central de la Fira en forma d'actuacions.
10: Aquestes escoles que pràcticament tenen la seva petita escola i no tenen escenaris, és una gran oportunitat per poder tots els nens, la canalla sobretot, que els agrada ballar, que puguin demostrar el que porten dins.
9: Una desena d'escoles de dansa i entitats s'han afegit enguany a la dotzena d'artistes de la programació artística amb 23 actuacions programades a l'escenari principal.
1: Marxem ara fins als carrers del nucli de Sant Joan de Palamós, que es guarneixen al llarg de tota la jornada d'avui en una nova edició de la Festa Sant Joan Florit.
0: Els veïns i veïnes engalanen amb flors i plantes 16 carrers i una vintena de patis i jardins del barri vell d'aquesta localitat. Ens ho expliquen des de Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
11: Tot plegat enmig d'una gran festa en què hi ha activitats infantils, música en viu, exposicions de pintura, xerrades culturals i un dinar popular. Tot organitzat pels mateixos veïns del nucli palamosí de Sant Joan, que col·laboren activament perquè el Sant Joan Florit sigui tot un èxit. Carla Sala és membre de la Junta de l'Associació de Veïns de Sant Joan.
12: Molts anys cap aquí, doncs, han anat agafant un caire molt festiu i molt, sobretot, participatiu, de cares als veïns, i és una manera de conviure entre el veïnatge, de preparar-ho abans, de trobar-se per fer les decoracions i després d'obrir-ho al públic en general.
11: La festa arriba a la seva 23a edició i per primera vegada aquest any institueix el lliurament del ram honorífic Sant Joan Florit en un acte de reconeixement a la persona o col·lectiu que ha destacat més per la seva dedicació envers el poble de Sant Joan.
1: I un últim apunt en cultura. Móra la Nova s'ha convertit aquest cap de setmana en un autèntic museu a l'aire lliure amb la celebració de la tercera Festa del Vapor.
0: Una fira que ja es posiciona com un referent del patrimoni industrial a tot el sud d'Europa i que té un impacte directe en el turisme de la Ribera d'Ebre. Des de 21 Ràdio, Alberto Calatayud.
13: El soroll de les calderes, l'olor del carbó i el moviment de màquines amb més de 7 anys d'història han omplert el Museu del Ferrocarril de Móra la Nova durant la tercera edició de la Festa del Vapor, celebrada de l'1 al 3 de maig. El públic assistent ha pogut veure des de joies històriques de via mètrica fins a locomotores més grans que circulaven per la xarxa principal i fins i tot una antiga bomba de bombers de l'any 1880 que en lloc de motor de benzina utilitza una caldera de vapor per llençar l'aigua. Escoltem Tomàs Claramunt, vicepresident de l'Associació per a la Preservació del Patrimoni Ferroviari i Industrial.
14: Diguem que el dia d'avui hi ha un tren llançadera que és amb una màquina dièsel. I després totes les altres locomotores que tenim són totes locomotores de vapor. Via de mètrica, via de 60 i via Renfe dos de via Renfe, una de via 60 i una de via mètrica.
13: La fira tanca portes consolidada com el gran focus d'atenció del vapor al sud d'Europa.
1: Són les 2:52, moment de parlar d'esports.
15: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant de la victòria del Barça per 0-2 al camp de l'Osasuna gràcies als gols de Lewandowski i Ferran Torres, tots dos, al tram final del partit.
0: Si avui el Real Madrid no guanya el camp de l'Espanyol, els blaugranes es proclamaran campions de Lliga.
1: Baixem ara fins a la primera federació perquè el Nàstic ahir va salvar els mobles en temps afegit per seguir viu en la lluita per la salvació.
0: Va aconseguir guanyar i sortir del descens amb el triomf per 2-1 contra el Sevilla Atlético. I aquesta tarda el Sabadell buscarà un triomf davant del Múrcia per continuar liderant la classificació de la primera federació. La prèvia del partit des de Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
16: Arriba l'últim mes de competició amb el Sabadell, l'Eldense i l'Atlético Madrileño jugant-se a la primera plaça i, per tant, l'ascens directe a la primera federació a segona divisió, seguint el camí del Tenerife, que ho ha aconseguit a l'altre grup aquesta setmana. Té avantatge el Sabadell de 2 punts respecte al seu més immediat perseguidor, però amb l'avaràs perdut no pot relliscar si l'Eldense fa els deures. Juga, això sí, l'equip alacantí just després d'un Sabadell que rep a 6:45 de la tarda el Real Murcia, duel d'històrics i duel també d'equips tocats per les baixes. A banda dels lesionats, que és una llista llarga aquesta temporada al conjunt arlequinat, es perden el partit d'avui a la nova Creu Alta Kaiser, expulsat a Marbella, i David Astals, el xino, que acumula targetes i, per tant, ha de complir càstig per part del Real Murcia, i per aquesta raó també el porter Diego Piñeiro i Palmer, que es perden la cita a més de tots els lesionats, entre els quals ja no es troba Gazzaniga, que estava tocat a la mà, el porter i germà del porter del Girona, i que avui sí que ha viatjat a Sabadell per poder ser de la partida. A partir d'un 6:45, aquest Sabadell-Múrcia s'espera que amb un gran ambient a la nova Creu Alta.
1: Canviem d'esport, ens n'anem al bàsquet. A la Lliga Femenina Endesa, avui es disputa el partit de tornada dels quarts de final entre l'Espar Girona i el Leganés.
0: Després de l'empat al partit d'anada, el duel es converteix en una caixa o faixa per les de Roberto Iñiguez. La prèvia del partit de Girona FM, Jan Torrent.
17: Cara o creu aquesta tarda a Fontejau. A partir de les 6:10 de la tarda, l'Espar Girona rep el Leganés en la tornada dels quarts de play-off de la Lliga Femenina Endesa. El primer maig va quedar amb empat a 82 i, per tant, el conjunt que guanyi aquesta tarda jugarà les semifinals contra el València o el Lugo. El conjunt taronja ho té més fàcil gràcies als 13 punts de diferència que va aconseguir en el primer partit. El conjunt de Roberto Iñiguez continua amb una rotació molt curta. Laura Quevedo no va jugar a Leganés i no jugarà aquesta tarda. Mariam Koulibaly, que es va donar un cop en l'entrenament premi al primer partit, està disponible, però no ho està al 100%. Una rotació molt curta contra un Leganés entrenat per Javier Fort, que sap explotar els seus punts forts i atacar els dèbils del conjunt gironí. Roberto Iñiguez fa una valoració de la tornada dels quarts de playoff.
18: Leganés jugó su partido, jugó duro, usó muchos contactos. Creo que el equipo ahora, las jugadoras tienen que estar preparadas, vieron lo que ellas proponen y tenemos que contestar a eso y tener preparación mental para el partido y salir como toca, ¿no?
17: Serà clau aturar la producció ofensiva de Minata Sangaré. La de Mali va anotar 29 punts i va capturar 8 rebots. Va ser la millor del partit amb 37 de valoració.
1: I a la Lliga CB aquest migdia, victòria de prestigi del Manresa a casa davant del València Bàsquet per 104-102. La resta de la jornada, i pel que fa als equips catalans, ahir victòria del Bàsquet Girona per 90-81 davant del Saragossa, que serveix a més per segellar la permanència.
0: Menys sort va tenir el Jaio Pozlleida, que va perdre per 99-91 a la pista del Sant Pablo Burgos, mentre que el Joventut no va poder acabar de disputar el seu partit a l'Olímpic de Badalona per una incidència al marcador electrònic. El partit es va suspendre al descans amb el 53-33 favorable a la penya. Per últim, el Barça tanca la jornada avui a les 7 de la tarda rebent al Palau al Gran Canària.
1: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere la nostra producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Adrià Jurado, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Si són les 3, és l'hora de la migdiada. Minuts per relaxar-te, per fer una pausa vital. Posa't còmode, perquè a Ràdio Molins de Rei comencem la migdiada.

Gairebé són les 4. És hora de reactivar-se. Acabem la migdiada.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Adrià Jurado. El 32,3% dels vehicles previstos ja han tornat a l'àrea metropolitana de Barcelona després de les vacances del pont del 1 de maig, segons les dades del Servei Català de Trànsit. En total, entre les 12 i les 3 d'avui han arribat 90.565 vehicles dels 280.000 que es preveuen que ho facin fins a la propera mitjanit. Tot i que el retorn està sent esglaonat, avui diumenge al matí s'han registrat algunes complicacions. A hores d'ara hi ha retencions a l'A2, a l'altura de Jorba, i a l'AP7 en diferents trams. En concret, en sentit sud, a Sant Celoni i a Santa Maria de Palautordera, i també entre Cardedeu i Llinars del Vallès. En sentit nord, les complicacions es concentren a Subirats, a l'Alt Penedès, però també hi ha dificultats entre el Vendrell i Creixell, al Baix Penedès. I precisament en trànsit, però en plana de successos, aquest matí el sistema d'emergències mèdiques ha atès 3 persones en un accident entre un cotxe i un autocar a l'AP7 a Maçanet de la Selva. L'autocar portava 44 passatgers. Una dona ha estat donada d'alta al lloc i 2 homes han estat traslladats a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Un en estat greu i l'altre en estat menys greu. I seguint en plana de successos, una dona de 57 anys i el seu gos han mort aquesta matinada en un incendi d'habitatge a Vilanova i la Geltrú. Paral·lelament, també en successos, els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta nit un menor per la mort a Marba Blanca d'un home al barri del Raval de Barcelona. I seguim a casa nostra, en aquest cas ens seguim a Barcelona, ja que mig miler de ciclistes s'han sumat al migdia a la 5a Quidical Mas de Barcelona per reclamar una ciutat més pensada per anar amb la bicicleta i reivindicar els drets dels infants a desplaçar-se sobre 2 rodes amb seguretat. Els usuaris reclamen carrils bici més segurs a la capital catalana i ampliar l'oferta d'aparcaments al voltant dels col·legis, entre d'altres. I ens n'anem fins al Segrià, on el municipi de Serós obrirà portes aquest dilluns per donar servei d'allotjament a persones en situació de vulnerabilitat que busquin feina durant la campanya agrària. L'equipament de titularitat privada disposa de 40 places distribuïdes en 2 mòduls totalment equipats. Ja en cultura seguim a la plana de Lleida, ja que la 37a edició de la Fira de Titelles de Lleida, precisament, aplega centenars de persones als carrers i places de la capital del Segrià durant l'últim matí de celebració del certamen, malgrat l'amenaça de pluja. Durant 4 dies, els Titelles han estat els protagonistes en una vintena d'espais, amb 95 actuacions de 29 espectacles de 27 companyies. I en esports, ara tot just està a punt de començar el partit entre les semifinals de Champions femenina entre el Barça i el Bayern. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: Liderar no és només ser els primers. És saber on anem i no deixar ningú enrere. És renovar energies i posar en marxa el que fa massa que espera. Tenir infraestructures que ens connectin entre nosaltres i amb el món. Liderar és protegir el teixit productiu i crear llocs de treball de qualitat. Amb innovació, estabilitat i feina ben feta. Per una Catalunya més forta, amb un futur per a tothom. Catalunya lidera. Un pla per recuperar el lideratge econòmic de Catalunya. Informa't de les 200 mesures a gent.cat/CatalunyaLidera. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Si, malgrat els anys que aneu acumulant, us conserveu joves d'esperit i us agrada recordar aquelles músiques que se sentien a la ràdio o en els guateques de joventut, i també d'altres, potser un xic més modernes, però que ja no estan de moda, aquí teniu el programa que setmanalment us preparo amb molt de gust i fina voluntat, on recupero cançons gens actuals, però que fan de bon escoltar encara.
2: Restes de sèrie, amb Josep Lluís Ravenga. Els dilluns d'una a dues del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
3: Parlar de sexualitat no sempre és fàcil.
4: Però al Molí Jove tens un espai on pots fer-ho amb confiança.
3: Som l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer, i t'esperem cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8.
4: Un espai còmode, segur i confidencial per parlar de sexualitat, relacions i emocions.
3: I si vols, cada mes fem un taller obert per seguir aprenent plegades.
4: Vine, parla i viu la sexualitat amb naturalitat.

0: Aquest programa s'emet en segona audició.
1: En l'hora de la sobretaula és el moment del concert, l'espai de música clàssica de la Ràdio Nostra, preparat i presentat amb molt de gust per qui els parla, Margarida Casadesús.
2: Bona tarda, comencem el concert d'aquesta setmana i encara podríem dir que és un ressò d'aquests dies, d'aquestes festes tan catalanes, tan nostres que hem passat, i el concert d'avui doncs també serà de compositors catalans. Escoltarem en primer lloc una composició del mestre Eduard Toldrà, Vistes al mar. L'hem sentit moltes vegades, però són d'aquelles que no cansen de cantar. Està inspirada amb la poesia que els Maragall va fer dedicada doncs tant a la ginesta com al mar, en fi, i llavors ell va inspirar-li aquesta música. Són tres fragments. El primer està dedicat a aquell fragment que de la ginesta, que diu que és la seva enamorada quan ve el temps de la calor, però bé, això no ho sentirem perquè tot serà musicat. El segon és allà en les llunyanies de la mar. És un lent, és molt bonic. I després, al final, La mar estava alegre, que és un molto vivace. És una composició del mestre Toldrà que ens l'oferirà l'Orquestra de Cambra Gonçal Comelles. Sentim-ho.

Acabem d'escoltar aquest Vistes al mar d'Eduard Toldrà, ha sigut l'orquestra de cambra Gonçal Comelles qui ens l'ha ofert. I ara continuem també amb música nostra, amb música també d'un compositor que dissortadament va morir molt jove, però bé, és el compositor Joaquim Serra, que també tenia una gran delicadesa orquestrant ballets, sobretot els que hem ballat ballets, recordem les seves harmonies i eren maquíssimes. Doncs bé, ara d'aquest compositor, Joaquim Serra, escoltarem La presó de Lleida. És un poema simfònic per a dues cobles i timbales i ens l'oferirà l'orquestra Ciutat de Barcelona, la Cobla Barcelona, sota la direcció d'Antoni Ros Marbà.

Hem escoltat la presó de Lleida de Joaquim Serra i encara continuem amb els mateixos protagonistes de Joaquim Serra. Ara escoltarem Puig Oliu. És un poema per a cobla i torna a ser la cobla Barcelona sota la direcció d'Antoni Ros Marbà, que ens l'oferirà.

Acabem d'escoltar aquest poema sinfònic, aquest poema per a cobla, Puig Soliu, de Joaquim Serra, i ha sigut la cobla Barcelona sota la direcció d'Antoni Ros Marbà, qui ens l'ha ofert. I continuem encara, ens queda temps per poder escoltar una música de Ricard Lamote de Grignon. D'ell escoltarem una composició que es titula Monocromies, i aquesta composició està composta d'un allegro cantabile, un lento i un allegro vivace. Sentim, doncs, aquesta composició Monocromies de Ricard Lamote de Grignon, que aquesta vegada tornem a recuperar l'orquestra Gonçal Comelles, que ens l'oferirà.

0: I així s'acaba el concert d'aquest diumenge. Acabem d'escoltar aquesta composició de Ricard Lamote de Grignon, aquestes monocromies, que es composa de tres moviments: allegro, cantabile, lento i allegro vivace. Són cançons, són peces, són que no són massa conegudes. No promocionem massa les coses de casa nostra, i és una llàstima, perquè són compositors que són força interessants, com ara aquest Ricard Lamote de Grignon. El que l'hem pogut escoltar, aquestes monocromies, les hem pogut escoltar per l'Orquestra de Cambra de Gonçal Comelles. Espero que els hagi agradat el programa d'avui, tot amb compositors catalans.
1: I això és tot per avui. Espero retrobar-me amb tots vostès en el pròxim programa. Adéu-siau.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Jurado. La plantilla de la Central Internacional d'Atenció al Client de l'empresa de lloguer de vehicles Avis Contact Center ha convocat una vaga indefinida a partir de demà dilluns 4 de maig. Es tracta de la resposta a l'expedient de regulació d'ocupació, l'ERO, que l'empresa ha anunciat per acomiadar 132 dels 340 treballadors i que entenen que respon a un procés de deslocalització del servei a països com Bulgària, Polònia o les Filipines. El col·lectiu ha anunciat una manifestació per demà mateix que arrencarà a les 11 a la seu de l'empresa al World Trade Center de Barcelona. I el 32,3% dels vehicles previstos ja han tornat a l'àrea metropolitana després de les vacances del pont de l'1 de maig, segons el Servei Català de Trànsit. Es preveu que retornin 280.000 vehicles fins la propera mitjanit. A hores d'ara anem a repassar l'estat de les carreteres. Des del Servei Català de Trànsit, Mireia Camats, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Hores d'ara hi ha alguns problemes a la xarxa viària catalana. L'autopista AP7 i retencions de Sant Celoni, Santa Maria de Palautordera en sentit sud. Més endavant hi ha quadra de Llinars a Granollers en sentit sud. A la mateixa autopista AP7 hi ha lentitud de Roda de Barà al Vendrell en sentit nord. També lentitud i aturades entre Santa Oliva i Banyeres del Penedès en sentit nord. Retencions entre Castellví de la Marca i Vilafranca del Penedès en sentit nord. I més endavant lentitud a Sant Sadurní d'Anoia en sentit nord, en sentit Martorell. A la C31 hi ha retencions de Platja d'Aro, Santa Cristina d'Aro en sentit Pedreres. A 65 i a quadra Santa Cristina de Llagostera en sentit Girona. A la Nacional 2 hi ha retencions a Vidreres i arribant a Tordera en sentit sud. A la C35 hi ha intensitat de Vidreres i quadra de Llinars a la Roca del Vallès en sentit Granollers. La C32, l'autopista del Maresme, va carregada de Sant Vicenç de Montal a Llavaneres i del Masnou a Tiana en sentit Barcelona. A l'altra C32, a l'autopista del Garraf, hi ha intensitat de Gavà a Sant Boi de Llobregat en sentit nord. A la 2 hi ha cua jorba en sentit Barcelona. I pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda d'Alt hi ha retencions entre el Nus de Trinitat i Horta en sentit Llobregat i a la Ronda Litoral hi ha retencions de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
1: I en plana internacional, l'Organització de Països Productors de Petroli, l'OPEP, augmentarà la producció de cru amb 188.000 barrils diaris a partir de juny. L'increment, però, continua sent simbòlic mentre continuï tancat l'estret d'Hormuz per la guerra a l'Orient Mitjà. I en plana cultural, a Catalunya, el Museu del Ferrocarril de Móra la Nova ha convidat a viatjar 150 anys enrere amb 4 locomotores a vapor. Es tracta d'una proposta única a la península Ibèrica, on els visitants poden pujar i veure maquinària ferroviària restaurada en un museu que reviu aquestes màquines que un dia van córrer per les vies de casa nostra. I en esports, ara mateix en joc, el Barça-Bayern de semifinals de la Champions. Ara mateix el Barça va 2-1. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: Què passaria si beguessis aigua només una vegada? Que al cap de poques hores et trobaries la boca i els ulls ressecs. Se t'acceleraria el pols i tindries convulsions. Després tindries vertigen i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a beure aigua. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
1: Són dones fantàstiques, referents que ens inspiren en l'art de la vida. Veus autèntiques que cada setmana ens regalen converses capaces de transformar la manera com entenem el món.
2: Heroïnes quotidianes, amb Bego Floria. Els dilluns, de 6 a 7 de la tarda, a Ràdio Molins de Rei.
3: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar, se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
4: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
3: Un kit d'emergències?
4: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
5: 112, telèfon d'emergències. Generalitat de Catalunya.

Principalment, Joseph Raymond Conniff era trombonista. Amb una formació rebuda dels seus propis pares, comença a treballar amb Bing Crosby, Artie Shaw i també amb Harry James. A partir de 1954, entra com a arrangista al segell Columbia. És l'any 1956 quan Ray Conniff debuta amb la seva formació orquestral, on inclou cantants, primer fent veu sense cantar lletres i més tard cantant les lletres. Va arribar a registrar més de 100 àlbums i va vendre 70 milions de discos arreu del món. Té un so ben característic, personal i no accent d'imitadors. La seva discografia arriba fins l'any 2000, és a dir, 44 anys de feina. Amb tots vosaltres, Ray Conniff, orquestra i cors.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Adrià Jurado. El 51,1% dels vehicles previstos ja han tornat a l'àrea metropolitana de Barcelona després de les vacances del pont del 1 de maig. Segons el Servei Català de Trànsit, en total entre les 12 i les 5 d'aquesta tarda han arribat uns 143.175 vehicles dels 280.000 que es preveuen que ho facin fins a la propera mitjanit. Per ara registren complicacions, sobretot a l'AP7 Nord, entre la Roca del Vallès i Llinars del Vallès, en sentit Barcelona. I al sud de l'AP7, el seu pas pel Penedès, en sentit Barcelona, també retencions significables. També a la B10 a Sant Adrià de Besòs, circulació especialment congestionada en direcció a Barcelona, i a la C65 a la Costa Brava i a la C32 al Maresme, també retencions considerables. Moment de conèixer la previsió del temps per aquesta tarda. Marc Jaureguizar, bona tarda.
2: Hola, què tal? Aquest diumenge ha estat marcat a primeres hores del matí per ruixadets de poca importància, sobretot que han afectat a l'interior de Catalunya. Amb un migdia les temperatures han reculat respecte a les d'ahir dissabte, i és que els valors més elevats no han superat els 22-23 graus. A primeres hores de la tarda han lliscat per la Costa Daurada i Costa Central alguns plugims de poca importància i que en el mateix moment també s'endinsaven per la franja de Ponent una banda de precipitacions molt més destacada, que anaven amb molta més intensitat i que aquestes hores de la tarda també afecten el Pirineu i Prepirineu més occidental. També al Pirineu central tenim ruixats. Acabarem, doncs, la setmana amb aquest rebombori meteorològic i demà dilluns el començarem amb un matí amb moltes més estones de sol, sobretot comarques de Girona, de Barcelona i també a la franja de Ponent. En canvi, la resta del cel serà molt més variable, i és que ens creuarà un front que ens portarà precipitacions a partir del migdia. Molta precaució, sobretot a la zona dels ports, perquè aniran acompanyades de tempesta, i també al sector del Ripollès, Garrotxa, Osona i també de la Cerdanya, aquests ruixats podran anar acompanyats de calamarsa o pedra. Cota de neu que s'ubicarà al voltant dels 2.600 metres amb unes temperatures que a les hores centrals del dia poques variacions tindran. Ho anirem seguint aquí a la xarxa. Que tingueu bona setmana.
1: I prop d'un centenar de persones han tallat avui diumenge la carretera C53 al Pedrís de Bellcaire d'Urgell a la Noguera per protestar contra el permís concedit a una refineria de biometà a la Sentiu de Lleó. Denuncien que el projecte encara no disposa dels permisos d'obres dels dos ajuntaments afectats, la Sentiu de Sió i Bellcaire d'Urgell. Ja parlem en esports, ja que el Barça femení està disputant el seu partit contra el Bayern per accedir a la final de la Champions. Per ara el resultat és de 4-1 favorable a les blaugranes. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: Què passaria si mengessis només una vegada? Que al cap de poques hores començaries a sentir fatiga i mareig. Després et baixaria la pressió i la temperatura corporal. Et sentiries molt feble i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a menjar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
1: Això de buscar un pis de lloguer és una feinada. Preus que mai saps si estan ajustats i tot de paraules tècniques que no entenc.
2: I si truquem al 012? La Marta em va dir que ja ho va fer i la van informar de tot. Les zones de mercat residencial tensat, l'índex de referència del preu del lloguer, com reclamar si no es compleix la llei...
1: Doncs truquem ara mateix.
3: Si tens dubtes sobre la regulació dels preus del lloguer, entra a habitatge.gencat.cat/preuslloguer i accedeix a l'apartat Preguntes freqüents. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
4: Si, malgrat els anys que aneu acumulant, us conserveu joves d'esperit i us agrada recordar aquelles músiques que se sentien a la ràdio o en els guateques de joventut, i també d'altres, potser un xic més modernes, però que ja no estan de moda, aquí teniu el programa que setmanalment us preparo amb molt de gust i fina voluntat, on recupero cançons gens actuals, però que fan de bon escoltar encara.
5: Restes de sèrie, amb Josep Lluís Revenga. Els dilluns, d'una a dues del migdia, a Ràdio Molins de Rei.

0: Molt bona nit, passen uns minuts de les 9 i ja tornem a ser aquí en directe des de Ràdio Molins de Rei, a punt per començar una nova hora de ràdio plegats.
1: Avui el programa ve amb moltes ganes. Música que us volem fer descobrir, alguna conversa interessant, continguts que hem preparat durant tota la setmana i aquell punt improvisat que sempre ens acompanya.
0: Tot plegat perquè sigueu on sigueu, tingueu una bona estona de ràdio i desconnecteu una mica del dia.
1: Bueno, encara que avui el format sigui, doncs, com sempre, doncs sempre acabem innovant una mica d'una manera o una altra, fent que compartim el vespre de la millor forma.
0: Anirem avançant amb ritme, combinant seccions i deixant espai també per alguna sorpresa que pugui sortir en el programa.
1: Així que gràcies per ser-hi un dia més, per escoltar-nos i per formar part d'aquest espai una setmana darrere setmana.
0: Poseu-vos còmodes, pugeu el volum, que això tot just comença. Soc la Lia.
1: I el Conrad.
0: I això és Joves en Antena.
1: No, espera, bona nit. Ara.
0: Avui ens acompanya la Bruna.
2: Hola.
1: I bueno.
0: I començarem per literatura.
1: Sí.

0: Avui tenim a l'Anna, com sempre, però abans volem preguntar-vos doncs, quin llibre us van regalar o us vau autorregalar aquest Sant Jordi. Que us van preguntar per xarxes, però l'únic que m'arribava és tal persona ha donat like a la teva història i no han contestat. O sigui que contestarem nosaltres tres. Però aquest va, quin llibre va rebre per Sant Jordi?
1: Jo em van regalar la meva mare.
0: Sí, Bruna.
1: Un llibre que es diu Això no havia de passar avui, que va de Sant Jordi.
0: Molt bé. I tu, Conrad?
2: A mi no m'han regalat encara. No vam poder anar-ne a buscar ningú. I...
0: Per què no?
2: Perquè tenia 20.000 coses aquell dia. Tenia assaig fins les 11. Mira quin Sant Jordi més xulo.
0: Sí.
2: De 6 a 11 a Barcelona.
0: Però vas fer alguna cosa a Barcelona per Sant Jordi?
2: No.
0: D'acord. Jo
2: amb no res que tingui a veure amb Sant Jordi.
0: Jo em van regalar un llibre de 100 musicals que hauria de veure i doncs, perquè m'agraden molt els musicals, que raro.
2: N'has vist el, o sigui, has vist ja la gran majoria dels que hi han o no?
0: No, ja en 100, Conrad. He vist dos.
2: Bueno, potser ho sabies.
0: Doncs, ja que estem, escoltem a l'Anna el que ens té a dir avui.
3: Hola, com esteu? Espero que superbé. Avui us recomanaré un llibre una mica diferent dels que he anat recomanant fins ara, i és que és un llibre de ficció històrica, i el títol és La ladrona de libros, la lladra de llibres, o en anglès The Book Thief, de Marcus Zusak. Segurament us sonarà perquè heu vist la pel·lícula o perquè heu vist algun cop el títol o el que sigui, perquè és molt conegut. I és un llibre doncs, que està ambientat en la Segona Guerra Mundial. Tenim la nostra protagonista i que està doncs, amb una família. I tampoc us vull dir molta cosa, val? Bàsicament que coneix un personatge que és jueu. Ella doncs, li agrada molt llegir i en aquella època ja sabeu que feien cremar molts llibres, no? I llavors ella doncs, els anava recopilant perquè doncs, li encantava. També escrivia el seu petit diari. I bàsicament anem veient a través dels ulls de la nostra protagonista, que és una nena molt joveneta, doncs, com es vivia la Segona Guerra Mundial, que era com, bueno, va ser una època molt dura, i es veu a través dels ulls innocents d'una nena. La veritat és que és un llibre fàcil de llegir, és molt maco i alhora doncs, dur pel tema que tracta, però és bastant lleuger i fàcil de llegir. Jo crec que us pot agradar molt si us agrada la història o en general si us agrada llegir llibres ambientats en aquesta època. Per tant, aquesta és la meva recomanació d'aquesta setmana. Espero que si us animeu us agradi moltíssim i que ho comenteu per aquí. Un petonet.
0: Doncs no em sona gaire el nom, però no sé, m'ha interessat l'explicació de l'Anna. Moltes gràcies, com sempre.
2: Sí, moltes gràcies. A mi el nom sí que m'ha sonat.
0: A tu et sona, Bruna?
1: No.
0: Vale.
2: Però crec...
0: Ok.
2: Crec que el llibre no l'he arribat a llegir, però em sona que sí que vaig veure la pel·lícula.
0: No ho sé, però això que he dit de la Segona Guerra Mundial, ciències socials... No, gràcies. No, que és broma. Bueno, sí, en realitat és interessant.
2: Sí, perquè si algú se la pot llegir, aquí a la Biblioteca de Molins hi és, en català.
0: Molt bé.
2: Crec que només n'hi ha un, però no, tampoc t'ho especifica molt l'app. Bueno, i seguim amb...
0: I ja estaríem, no?
2: Sí.
0: Seguim amb pel·lícules i sèries.
2: Pel·lícules i sèries, sí.

0: Doncs avui parlem de la nova pel·lícula Michael, que és el biopic tan esperat sobre Michael Jackson. Aquesta pel·lícula està dirigida per Antoine Fuqua, el mateix de Training Day. I bueno, el protagonista és Jafar Jackson, nebot del Michael Jackson. I bueno, bàsicament això, que Jafar Jackson, que és el fill del germà de Michael Jackson, ha interpretat el seu oncle. Doncs l'estrena va estar el dia 24, em sembla, 24 d'abril de 2026, o una miqueta abans, però va ser fa molt poc. La Bruna i jo la vam veure fa poc.
1: Sí, la vam veure l'altre dia.
0: Sí, la pel·lícula descobreix tota la vida del cantant, des del Jackson 5, que és com va començar la seva carrera, fins a la seva mort, però no us farem spoilers. Spoiler mort, però ja va morir, és un fet històric ja. Doncs el repartiment inclou molta gent important, no ens mentirem, i bueno, això que et dic. La producció ha tingut diversos retards i l'estrena s'ha endarrerit bastant més d'un cop. No sé quan va durar, o sigui, el procés de càsting, però crec que va durar com un o dos anys, i no és broma, va durar molt de temps el procés de càsting, perquè volien agafar a la millor persona per fer de Michael Jackson, perquè òbviament és el rei del pop i no el pot interpretar qualsevol persona. I jo crec que ha sigut una bona tria. Bruna, ha sigut una bona tria l'actor?
1: Sí, perquè és el nebot, no?
0: Sí, però no té res a veure.
1: Igualment.
0: O sigui, jo a tu no et posaria per interpretar-me a mi, saps? M'entens? Vull dir, alguna persona que ho pogués fer bé. Tu creus que ho va fer bé?
1: Sí.
0: Jo crec que ho va fer molt bé.
2: Però creieu que el van agafar a part de perquè ho feia bé? Perquè
0: sí, perquè els productors són els germans de Michael Jackson, aleshores, bàsicament és això. Bueno, això, que la història... està prevista una segona pel·lícula de Michael, perquè...
2: Però la pel·lícula no acaba amb la mort?
0: No. La pel·lícula acaba quan amb la... És que o sigui, encara no s'ha tornat blanc del tot, perquè sabeu que Michael Jackson... No riguis.
2: No,
0: és una malaltia. Michael Jackson era una persona negra i es va tornar blanc, perquè tenia una malaltia que no me'n recordo com es deia. Doncs pues això. Escoliosis o alguna cosa així, no sé. Bueno, i això, i... Doncs a mi em va agradar molt la pel·lícula, de fet la vull tornar a veure, però ja la veurem. Bruna, tu l'has vist, Conrad?
2: Jo no.
0: Vale, Bruna, alguna opinió sobre la pel·lícula? Bruna, em pots contestar?
1: Jo, això no m'has deixat temps. A mi em va agradar, sí, estava molt, molt xula.
0: Vale, d'acord, el pressupost...
2: Ens hem d'agafar fort?
0: Una mica, 155 milions, potser... No sé si són milions o...
2: Sí, però, sí. A veure...
0: Sí, sí, hi han 6
2: zeros. Sí, hi ha 6. Són milions.
0: 155 milions i de recaptació...
2: Aquí sí que ens hem d'agafar, no?
0: Sí.
2: Agafem.
0: 237 milions, 610.297. No. Què?
2: A veure, espera't.
0: Ah, no. 297 milions de dòlars.
2: O sigui, és que realment...
0: Són molts diners, ja, són molts diners.
2: El que em sap més greu és que ho diem com molt ràpid. Bueno, ara no tant, però sé que... O sigui, quan tu ho dius, ho dius com... Sí, 237 milions. Com si no fos res.
0: Sí, però què vols, que fem un 52 minuts parlant dels 157 milions que va recaptar la pel·lícula de Michael Jackson? Doncs pues no, la veritat.
2: No, però que em sembla
1: brutal. Ho esteu
2: brutal.
1: Fent.
2: Ja, però em sembla brutal que...
0: Bueno, el que dèiem, la pel·lícula sí. Espectacular va... M'ho explicava molt la vida de Michael Jackson, però no va acabar la pel·lícula, i estan pensant en fer una segona part, perquè... van haver de tallar el final i de canviar-lo, perquè la família Jackson no el va aprovar, perquè, bueno, fets històrics que òbviament no us explicaré la vida sense la Michael Jackson, però sí que és veritat que comença quan és més petit, i doncs això de que el seu pare els pagava els germans, encara que no mostra tots els germans, només mostra els 6 germans de 10, hi ha 10 germans, eren 10 germans en total i només mostra 6. I què més, Bruna? I el pare doncs no es mostra com els pega a tots, només mostra com pega el Michael. És un fet històric. I ara la Bruna ens parlarà de la seva sèrie.
1: La sèrie que us porto avui és Cómo conoció vuestra madre. How I Met Your Mother, en anglès. És una sitcom que es va emetre entre el 2005 i el 2014, amb 9 temporades i 208 episodis. La premissa és que l'any 2030, en Ted Mosby explica als seus fills la llarga i complicada història de com va conèixer la seva mare. La mare dels fills, no la mare del Ted. En Ted és un arquitecte romàntic que viu a Nova York. Al seu voltant hi ha els seus 4 amics. En Marshall i la Lily, una parella estable que representa la relació ideal. La Robin, una periodista canadenca que és l'amor impossible d'en Ted. I en Barney Stinson, un home de negocis que és addicte a les festes i a lligar. I la majoria d'escenes passen al McLaren's Pub, al bar de sota de casa d'en Ted. La sèrie es caracteritza per l'estructura narrativa. En Ted explica la història des del futur, amb flashbacks i flash forwards.
0: Sabeu què és un flash forward?
2: No. És com del després, no?
0: Un flashback és com que tira cap enrere, saps com?
1: Sí.
0: És com una petita imatge d'enrere en el temps. Pues un flash forward és una petita imatge de després. O sigui, un flashback és una cosa d'abans i un flash forward és de després.
2: Que també és raro, eh? Els de després són molt raros, perquè...
0: Sí, però...
2: Ja, però...
0: Només passen en el cinema.
2: Ja,
0: no passen en la vida real, saps?
2: Bueno, però el que podria passar és que
0: un
2: quan coneixes... Sí, quan coneixes tu una persona, potser que te la imaginis tu casant-te, llavors doncs potser es podria considerar.
0: I si te la imagines ell morint-se, jo què sé, eh? perquè ha de ser tot casar-nos tot feliç, saps? No, era una idea.
1: Bueno, això permeten als creadors jugar amb el temps. També destaca per les seves teories i regles absurdes, com el slap bet.
0: El slap bet saps què és, no?
1: Què?
0: L'aposta de les bufetades.
1: Ah, sí.
2: La què?
0: Fan una aposta.
1: Però...
0: El Marshall i el Barney.
2: Mm?
0: De... No és spoiler, passa un munt de coses. De que era o et dono 10 bufetades ara mateix o
1: 5 al llarg,
0: 5
1: de, la
0: al llarg de tota la teva vida. I els has triat els 5 al llarg de tota la vida. I has viu tota la sèrie amb por de que el Marshall el pegui. Perquè bàsicament passa durant totes les temporades. O sigui, no és una temporada i després s'oblida. No, no. O sigui, pot ser que a la temporada 4... encara estiguin fent l'aposta de la temporada 1, saps? O sigui, pagant-lo com a la temporada 1. És molt divertit.
1: Parla molt, jo què sé, a la temporada 9 potser parlaran de una cosa que va passar a la temporada 1, un capítol random. Parlen com... No,
0: sí.
1: Com que no s'obliden... dels capítols i
2: llavors,
1: tot.
2: Llavors, sí, no és tant com la típica sitcom de que pots veure la capítol 8.000...
0: No és com Modern Family que pots veure el capítol sueltos. O sigui, pots veure els capítols sueltos, però
1: exacte.
0: És millor si els mires en ordre.
2: Sí.
0: Però van passant coses.
2: I ja està? Tens alguna cosa més a dir? És que t'hem tallat
1: sí.
2: De cop.
1: Un detall interessant és que la sèrie va estar a punt de ser cancel·lada en diverses temporades. El punt d'inflexió va arribar a la tercera temporada, quan Britney Spears va fer un cameo...
0: Un cameo, que vol dir que va aparèixer.
1: Que va disparar l'audiència. Al final de la sèrie va ser molt polèmic i va dividir els fans, però no t'explicaré per què, ja ho descobriràs tu mateix. En resum, How I Met Your Mother és una comèdia... És una comèdia divertida i plena de recursos narratius enginyosos. Val la pena veure'l.
0: Tu l'has vist, Conrad?
2: Jo no.
0: Podeu veure a Disney Plus.
2: Vale, és el que just us anava a preguntar.
0: A mi m'agrada molt, és molt divertida.
2: Quantes vegades l'has vist?
0: No me l'he acabat.
2: Ah, vale, vale.
0: Per això no us l'estem explicant al final, perquè no ens hem acabat.
2: Perquè ningú se la sap.
0: Perquè no l'hem vist. De fet, el sé, però no el diré.
2: Uau, a mi em molesta molt el...
0: És que vos...
2: haver
0: és que...
2: de veure una sèrie quan ja saps al final, és com...
0: El que passa... No,
2: per
0: no,
2: què
0: no.
2: M'expliques que tal ja... personatge mor?
0: No, que ja l'havia... No, no mor ningú, que
2: no,
0: jo sàpiga.
2: Però, o sigui...
0: Ja l'havia, no, ja l'havia començat quan per quina va fer el resum, i òbviament busquem la informació a internet per fer el resum, i posava... Pues, al final va ser molt bonic perquè...
2: I tu, tipo... No cal, no calia.
0: Per què? Per què m'ho dius? Gràcies, però no. Bueno.
2: I te l'has seguit veient des de...
0: Sí, òbviament. Sí. És superdivertida.
2: Jo moltes vegades que he sapigut al final ha sigut com... És que no sé si la vull
0: seguir. Però igualment és
2: veient.
0: Una sitcom.
2: Ja, ja, ja. Ja.
0: A més,
2: sí,
0: o sigui...
2: Passen moltes cada... més coses que al final.
0: Exacte, al final crec que al final no és el més important. Pista, al final coneix a la mare. Es diu així la sèrie, saps? Com ho coneixia vostra de madre? Pues ja està. Va conèixer almenys que conegui a la mare. O sigui, crec que és això. Això no és el que m'ha explicat del final. M'ha explicat una altra cosa. Però...
2: Tot tindria sentit, sí.
0: A més, està tots els capítols dient la vostra mare estava allà, però no la vaig veure. I és com, hi ha 9 temporades per explicar-me com vas conèixer a la teva dona.
2: Que va estar de 4.000 anys a conèixer.
0: No, literalment, sí. I comença, això és com vaig conèixer la vostra tieta. Què ens importa la tieta a nosaltres?
2: La tercera temporada no és com vaig conèixer la teva mare, sinó com vaig conèixer la sogra de la neboda de la teva mare.
0: Més o menys.
1: Sí.
0: Bueno, ara passem al debat.
2: Sí, seguim.

0: Bueno.
1: El debat que us portem avui és el següent.
2: Li hem d'explicar a tots els nostres amics?
3: Sí, no, depèn.
1: Conrad.
3: No.
1: Bruna.
2: Jo crec que tampoc.
1: Jo crec que no. O sigui, jo crec que no s'ha d'explicar res.
3: Tots estem al mateix lloc?
1: No, però vull saber les vostres opinions. Conrad, tu que has començat dient que no, per què no?
3: Vale. Per què no? Primer de tot, bueno, també hi ha la part del depèn, eh? Per començar, comença amb el depèn. Depèn de quant de temps fa que coneixes aquesta persona i depèn del què vols explicar.
1: O sigui, depèn de quin amic i depèn del tema. Depèn
3: sí.
1: De tot.
3: Depèn de tot, correcte.
1: Depèn del dia que passi.
3: Però per què m'he acabat de cantar més cap al no que cap al depèn? Doncs simplement perquè tu, imaginem que tens, no sé, bueno, anem a fer percentatges. El 100% dels secrets, vale? Doncs tu li explicaràs què? Un 20? Per què? Perquè tu segurament te'n recordaràs del 50% com a molt, vale? La resta no te'n recordaràs. Ja t'ho dic jo, m'ha passat 20.000 vegades. Que, tipo, el típic moment de, va, digue'm un secret, no en sé, me'n poden vindre 4 al cap, però que digui, no, aquests no. Però segur que n'hi ha 20.000 més. O sigui, sent realistes, el percentatge que t'acabes en... O sigui, el percentatge que acabes dient aquesta part no te la vull explicar, segurament és molt baix de, a part de tots els que els has explicat, però tu li has d'explicar el que vulguis a qui vulguis. O sigui, jo vaig per aquesta part.
2: Exacte. O sigui, jo crec que un amic no es pot enfadar perquè no li hagis explicat alguna cosa, perquè si no volies és algú teu. O sigui, entenc que... O sigui, si és algú teu i tu no ho vols explicar, doncs... Pues...
1: Jo crec que no, com normalment, però perquè crec que... O sigui, bàsicament el que heu dit vosaltres, que jo crec que tot depèn, com ha dit el Conrad, però... O sigui, els amics que són persones que tu no coneixes. O sigui, coneixes, però... Pots arribar a conèixer, sí, però... És gent que... O sigui, els amics venen i van, no, Conrad?
3: Venen i van, perquè la porta sempre està oberta.
1: Aleshores, jo crec que... Sí, vull dir... Per exemple, jo el Conrad el conec des de fa 4 anys. Si ara jo tingués, doncs, he matat algú, no li diria al Conrad que ha matat
3: algú. Sent realistes, no ens expliquem ni la meitat.
1: Bàsicament, no li diria al Conrad, o sigui, bàsicament perquè és una persona que conec, sí, som amics i tot això, però crec que ser amics no implica ens ho hem d'explicar tot. Vale, és veritat que jo, quan passa alguna cosa, per exemple, avui, al bus, hi havia una senyora que no sé què, però això sí que us explico. Envio un àudio al Conrad i a la Berta dient, escolteu, mira, què m'ha passat o què el bus, però
3: o que jo... m'he trobat a tal persona.
1: Exacte,
3: pel
1: però, o sigui, coses que em passen al dia a dia, però, per exemple, si jo tingués un secret superprofund que no pogués dir a ningú,
3: tipo
1: no
3: parella,
1: li diria...
3: Tipo parella, o tipo...
1: No,
3: bueno,
1: no, però
3: tipo parella, o... estic posant un exemple, o sigui, tipo parella, o tipo... jo què sé. No sé, és que no sé quin exemple més posar.
1: Bueno, bàsicament això, que jo crec que no se li ha explicat tot a l'amic.
2: O coses tipo...
3: Coses que tens... No, o sigui, menys d'un cop per any. O sigui, per exemple, què li he fet de regal d'aniversari? Doncs sí que ens ho expliquem a vegades. No massa, però a vegades sí. No, realment és com... No sé com
1: sí,
3: acabar de tancar
1: aquest
3: debat.
2: O sigui...
3: No sé com acabar de tancar.
2: O sigui, jo crec que coses... O sigui, no fa falta explicar-li... Li pots explicar coses, òbviament, és decisió teva, però...
3: Us donem permís per explicar-vos coses.
2: Però no fa falta que li expliquis els teus secrets, sinó les coses com... Li
3: personals,
2: vaig fer una línia...
3: simplement personals. O... És la intimitat i la confiança, simplement.
2: O coses tipo, li vaig fer una línia a un paper i no m'agradava i el vaig llençar a les escombraries. Tampoc fa falta que li expliqués absolutament cada detall de la teva vida.
3: Ja. Yeah.
1: No, o sigui, jo crec que és bàsicament això.
3: Depèn de la confiança que tinguis amb aquesta persona, però... Jo l'acabaria tancant aquest debat amb... Depèn. No, o sigui, tu li expliques el que vols a qui vols.
1: Exacte, jo acabaria dient... No, o sigui, si no expliquis les coses per pressió social.
3: No us sentiu forçats, o sigui...
2: Exacte.
1: Realment, el Conrad sembla aquí un psicòleg.
3: No us sentiu forçats
1: no,
3: perquè...
1: No et sentis
3: forçat... No, perquè
1: forçat.
3: Pot ser que la teva part de dins, no? El teu cor et digui una cosa. No, no. O sigui, tu has de dir el que vulguis, perquè si no és una relació 100% forçada. Bueno,
1: i sabeu el que diuen de tot forçada. El que diguis pot estar utilitzat en contra teva? El
3: que et diuen quan et posen a la presó. No ens ho han dit, no ens ho han dit a nosaltres.
1: A mi sí. A mi sí. Bueno, no, però m'ho han dit per un joc. Bueno, va, per un joc.
3: No sé quin joc, però
1: no, en realitat no m'ho han dit mai. O sigui que qualsevol cosa que dius pot estar utilitzant la teva contra. Bàsicament, sóc amic teu, t'explico no sé què, et deixem de ser amics, ho expliques a tothom. O sigui, bàsicament és per això que no li has d'explicar res als teus amics. O sigui, sí que li pots explicar les coses que passen al dia a dia, però jo crec que si tens un secret, per exemple, m'han dit que... Bueno, el que m'han dit, el que he dit...
3: O sigui, coses que t'han dit darrere teu...
1: T'han arrestat, doncs aleshores no ho diguis que t'han arrestat. Tampoc ho diguis a la ràdio pública. Conrad?
3: Bueno, no m'han arrestat, crec que a ningú d'aquí l'han arrestat.
1: No ho
3: acabem
1: sabem.
3: Tancant. A tu et sembla bé la conclusió?
2: Que li has d'explicar el que vulguis, a qui vulguis.
3: Sí. Liam?
1: No li diguis a ningú que t'han arrestat.
3: Vale. Que discuti una... Bueno, tenim una conclusió final i la Lia la seva personal. Digues el que vulguis, a qui vulguis i no què?
1: No diguis que t'han arrestat.
3: A la ràdio pública. Seguirem amb teatre.

0: Doncs avui us vinc a parlar d'una obra, bueno, obra de teatre. Bueno, ara ho entendreu, però primer us voldria fer com... És que quan vaig fer el guió vaig pensar, és que el guai és fer això. Us vaig a fer un tràiler, vale? Em veu així de tràiler. A la Xina imperial, una princesa governa amb gel al cor. Turandot. Cap home pot estimar-la sense jugar-se la vida. Tres enigmes, tres oportunitats. Un sol destí. La mort o l'amor? L'amor. Sí, ho he dit bé. La mort o l'amor, sí.
1: Sí, però jo tiro la mort.
0: Bueno. Un príncep desconegut desafia la por, el poder i el seu propi destí. Però quan la nit cau, un ordre ressona per tota la ciutat. Ningú dormirà. Traïcions, sacrificis i una veritat que pot canviar-ho tot. Fins on arribaries per l'amor? Això és Turandot. Una altra...

0: Bueno, doncs, això és Turandot, vale? Una òpera, segurament ho haureu pogut notar per l'estil de la música, perquè realment, bueno, o per la veu de com canta aquesta gent. Bueno, l'obra està composta... El seu compositor és Giacomo Puccini. I, bueno, durant aquest cap de setmana es va fer al Palau de la Música, vale? I direu, ui, però per què ens vens a parlar d'una cosa que ja s'ha fet? Us ho explicaré ara mateix. Va ser el centenari de l'estrena, vale? Bueno, i a més, o sigui, la podeu trobar a qualsevol lloc, vale? O sigui, l'obra es va estrenar el 25 d'abril de 1926 i es va fer a les 7, vale? O sigui, bueno, i aquí al Palau de la Música també es va fer a les 7. Es va estrenar a Milán, vale? Per si algú té curiositat, al Teatre de l'Escala. Escala, sí. Teatre de l'Escala. Va ser un homenatge global a la seva primera representació en aquest teatre. També, a part, es celebraven els 20 anys de l'orquestra que va haver-hi, que és la Franz Schubert Philharmonic. Uau, mare meva. Filarmònica. Llavors, ara us explico una mica de l'obra, bueno, que amb el tràiler ja ho haureu pogut descobrir una mica. A la Xina imperial, la princesa Turandot rebutja l'amor i imposa una llei brutal. Qui vulgui casar-se amb ella ha de resoldre tres enigmes, o morir. Un príncep desconegut, Calaf, decideix desafiar-la. Mentrestant, Liu, una jove esclava, representa l'amor pur i sacrificat. Entre proves, tensió i violència, la història evoluciona cap a un enfrontament entre fredor, emoció, orgull i amor. Tot es decideix en una última aposta, descobrir el nom del príncep abans de l'alba. Vale? O sigui, l'òpera comença que maten a un príncep que és el príncep de Pèrsia, vale? O sigui que just acaba de fallar les proves, els enigmes, i bueno, acaba d'una forma diferent. La durada és de 2 hores i 20 minuts amb una pausa, i bueno, és una òpera, i llavors tens els subtítols, que no us preocupeu si no sabeu italià. Llavors, ara una cosa que farem és que us diré els tres enigmes que proposa Turandot, vale? I bueno, el que farem és que la setmana que ve els solucionarem,
1: vale.
0: I crec que dilluns, no, espera, mentida, diumenge, dilluns i dimecres posarem a les històries una caixa d'aquestes, que a veure si algú la respon aquesta vegada.
2: La setmana que ve potser no és, Potser sí. És la següent.
0: No, sí, és un moment.
2: Vale.
0: I llavors haureu de posar la vostra resposta, si us plau, no busqueu per internet, vale? Intenteu fer vosaltres.
2: I contesteu a la història, no li doneu un like.
0: Si no, també podeu posar el no ho sé.
2: Exacte, però ho poseu.
0: Sí. Vale. El primer enigma que planteja la princesa és: en la nit fosca plana un fantasma tornassolat que desplega les ales sobre la humanitat. Tothom l'invoca, però desapareix amb l'aurora abans de renéixer en el cor per morir de nou cada dia. Vale? Aquest és el primer. El segon enigma és: brilla com la flama sense dir-ho. Si et perds o mors, es refreda. Si somies, la conquereix.
2: Ha dit sense dir-ho, però és sense ser-ho. Per un enigma ha d'estar complet.
0: Vale, ho torno a dir.
2: Igualment sense... us penjarem.
0: Sí. Brilla com la flama sense ser-ho. Si et perds o mors, es refreda. Si somies, la conquereix. Vale, i finalment, el tercer enigma. Gel que t'inflama i que amb el teu foc encara es gela. Si et vol lliure, et fa ser més esclau, i si t'accepta com esclau, et fa rei.

0: Tots sabem per què el Conrad li té tanta estima. Conrad, explica-ho. Sorties? No,
1: sí, anem a explicar-ho. Jo aquesta òpera la vaig fer al Liceu fa uns quants anys que es va fer.
0: Aquest any sorties?
1: Sí, espera.
0: Vale.
1: I aquest any, aquí al Palau, he sortit, he sigut...
0: Fent de què?
1: D'aquest que maten al principi de tot.
0: Cantaves solo?
1: No.
0: No feies un solo?
1: No.
0: No cantaves cop solo?
1: No. Jo sortia allà amb una corona lligada a les... No, amb les mans lligades i una corona. I la conclusió final és que m'han anat a tallar el cap. Que guai, no? O sigui, dos funcions que va haver-hi em van enganxar el cap en
0: Conrad
1: celo.
0: Conrad o Maria Antonieta?
1: Tia! Bueno.
0: Ho descobrirem en el proper capítol de Joves en Antena.
1: Aquesta cançó que acabem d'escoltar és al final de l'òpera, que, bueno, també...

0: i si no també hi han CDs de les cançons a l'Spotify i a qualsevol biblioteca, bueno, qualsevol no, però moltes.
1: Bruna, alguna cosa a dir?
0: Patata.
2: No.
0: Va, vale. Doncs seguim amb música.

0: Doncs avui a la secció de música us direm totes les novetats musicals d'aquesta setmana. Bueno, no totes.
1: Moltes.
0: Però moltes d'elles.
1: Vale, per començar, us vull parlar d'un petit... O sigui, d'una mica d'Alosa.

0: Bueno, doncs vaig... és igual. Vaig anar al concert de l'Osa aquest divendres passat i us vull parlar de com va anar tot, vale? Bueno, tu, sisplau, pareu de fer el burro, en sèrio. Vale, això es va fer... Això és el, va ser el festival XS, vale? El lloc molt xulo, podies estar sentat o de peu, que ja em va semblar molt xulo, perquè jo de peu, no sé, al mig d'un concert era com... Bueno, no sé... però hi vaig anar amb la meva germana i la meva mare. Tots vam quedar supercontents. Vale, sobre com va anar. El públic estava al 100%, però a més, la Irene i la Julieta, que són les dues cantants de l'Osa, feien que el públic anés encara més amb elles, no? Ens van ensenyar segones veus d'algunes cançons i en altres ens ensenyaven, doncs, diferents percussions corporals. Vale? O sigui, molt competitiu, no, molt de...
1: Interactiu.
0: Això. Molt xulo. I després del concert van anar a signar merch al davant del d'això. I, bueno, o sigui, les dues són molt manques, us ho dic en sèrio. I si teniu... o sigui, si podeu anar, us ho recomano moltíssim. El següent concert que fan és aquest dissabte, el 2 de maig, a Badalona. L'entrada és completament gratuïda perquè és de festa major. I el dissabte 9 de maig, que és el de la setmana que ve, també. Però el fan a Llagostera, vale? Que això ja està un pèl més llum. Que també és gratuït. I després, si no, aquí al costat, a Sabadell, fan un, com es diu, un festival que es diu Ambassat, que també hi van. I bueno, això és tot. O sigui, us ho recomano moltíssim, si hi podeu anar. I Lia, tu què ens portes?

0: Us vinc a parlar d'Olivia Rodrigo, que doncs avui a les dues ha publicat la seva gira mundial, les ciutats per les que passarà, i efectivament pels fans ve a Barcelona. Dos dates. Bueno, no us diré totes les dates perquè no les puc llegir a la imatge, però el que us puc dir és que el dia 5... És que clar, no sé si està en anglès... No.
1: El 5 de desembre. Ai, de gener. És...
0: Ah. Sí, el 5 de gener i el... Ah, no, el 1...
2: No, és el 1 i el 2 de...
0: El 1 i el 2 de maig de 2027 vindrà de tour a Barcelona. Ah, i parlant de tours, bueno, concerts, que no us he avisat que diumenge tenim el concert de l'Último de la Fila aquí a Barcelona. Laura i jo anàvem a anar, però no hem pogut anar. O sigui, no podrem anar.
1: Què anava a dir? Saps si queden entrades?
0: No queden entrades.
1: Vale.
0: Bueno, queden dos. No, no, no.
1: Queden dues entrades?
0: Queden les de la Bruna i Meva.
1: Hi ha dos seients buits.
0: Queden les de la Bruna i Meva.
1: Que si us voleu colar?

0: Que en la de la Bruna i la meva. Però, bueno, en resum, que ho sentim molt no haver pogut anar, però no podem. I
1: no pot ser, mira.
0: Us recomanem que busqueu vídeos perquè es veu que Manolo García té a la seva filla de guitarrista. No us diré res més, ja us explicarem, bueno, ja ens explicaran com ha anat.

0: Bueno, doncs avui us vinc a parlar de la... Bueno, nova cançó, la va treure el 24 d'abril, del grup Les Serafim, vale? Un grup de K-pop. Oh, que raro! Que barreja també techno i hardstyle. Hardstyle, sí. Les membres, intentaré dir-ho bé, vale? Si no em sap molt greu, Kim Chae-young i Hyung Jung Jin Han han participat en la producció. La cançó parla... Què passa?
1: Què has dit?
0: He dit Han, però...
1: Han. Has dit... Vale, perquè el guió posa... Hyun Jun Jin han participat i un rato... Hyun Jun Jin Han han...
0: Ho sento molt. Vale, seguim. Això, la cançó parla d'acceptar les pors i les pors internes per trobar una força renovada, i l'àlbum Power Flow es publicarà, bueno, es publica per dues parts, i la primera es publica el 22 de maig del 2026 i actuaran al Summer Sonic el 2026 al Japó, que, bueno...
1: Si voleu anar-hi...
0: Si voleu anar, us hi convidem.
1: Sorteig, qui ens contesti a la història, us donem entrades.
0: Mentida, eh?
1: No, que és broma, que no ens contestarà ningú.
0: I què anava a dir? Ara, deixa'm fer un petit incís, com has fet tu. El 12 i el 13 de... Demà? No, espera. De maig, és que jo... Demà.
1: Ok.
0: De maig, ve Twice a Barcelona, vale, que és un altre grup de K-pop. Vale, que encara queden algunes entrades, no masses, vale, però encara en queden algunes. I, bueno, Lia, què ens portes tu ara?

0: Sí. Aquesta cançó, aquesta... Sí, Conrad, fa calor. Aquesta cançó és de Conan Gray, es diu D'Or, i, bueno, us presentaré la cançó aquesta, i l'àlbum Wishbone Deluxe. Bueno, el gènere és pop, íntim, o sigui, balada, bueno, això que estava escoltant. El 24 d'abril es va estrenar, i, bueno, els detalls ja és que hi ha edició de lux, o sigui, l'edició de lux.
1: Hi ha edició de
0: luxe. Exacte. No, no, però l'edició de luxe de Wishbone, que és un disc, inclou 5 cançons noves. D'Or és una balada a piano, on el Conan Gray explora el pas d'una relació i el tancament de cicles, no? Segons ha explicat, aquestes cançons representen el que va sentir després de publicar l'àlbum original com un epíleg més fosc i més madur. Què us sembla?
2: Maco. No sé, és que... O sigui,
3: a mi també.
2: La Gràcies. Cançó, pel que sembla, és bastant maca. O sigui, jo aquest... ahir, que va ser, la vaig escoltar.
0: Sí?
2: Sí. Obligat, sí, per posar-la aquí.
0: A tu també, no, Bruna? Tu també.
2: Mínimament obligat.
3: A mi també.
0: A mi també.
2: Jo també. Bueno, i, bueno, segueixo jo...
0: Sí.
2: Amb la sí. Laura West.

0: Vale, doncs la Laura West, que li vam fer una entrevista, per qui no l'hagi vist, la podeu anar a recuperar a Spotify i a Ràdio Molins de Rei, a la web. Però bueno, parem de fer publicitat sobre els nostres programes. Això, la Laura West va treure aquesta cançó en un single que es diu Ghostbusters, com la pel·li, sí, i la va treure el 17 d'abril. Vale, o sigui, no tinc massa més cosa a dir. És una cançó que a mi m'agrada bastant.
1: I a, vale, mi?
0: I bueno, ara la Bruna també ens té alguna cosa a comentar.

0: jo us vinc amb una cançó que es diu Adrena, del duet Yoasabi, que és de...
1: Yoasabi, no Wasabi, perquè algú, per si japonès, algú ho ha escoltat malament.
0: És de pop japonès i electrònic.
1: O sigui, fusiona aquests dos.
0: El 24 d'abril van treure-ho. El duo japonès...
2: Mal dia, per exemple.
0: El duo japonès ha publicat el seu quart EP, Side 4, que compta amb 9 cançons en versió anglesa. Adrena, la cançó, és una cançó d'alta energia electrònica.
1: Es nota, eh?
0: Sí, és la que està sonant. Que parla de l'emoció de confessar l'amor sense por. Han anunciat la seva gira nord-americana més gran fins ara. Never Ending Stories.
2: Por favor, que no sigui Never Ending. Que sigui Ever Ending.
1: Yeah.
2: Forever Ending. Yeah.
0: Que comença el juliol a Boston.
1: Pots pensar el que vulguis, però no diguis.
2: Forever Ending Story.
1: Bueno.
0: Vale. Lía, no s'ha de criticar els gustos dels oients.
1: Sí. A
2: veure, Conrad. Ara vaig jo.
1: Jo no escolto J-pop. Vaig escoltar-ne durant un temps, però no principalment. Lía, què ens portes tu?

0: Vale, pot ser que us soni la cançó, que és irònic, de l'Alanis Morissette, però també pot ser que us soni la veu, que és Avril Lavigne. Efectivament, estem... Are we in heaven? Estem al paradís?
1: Yes.
0: Estem al paradís? Perquè Avril Lavigne ha fet un cover de Alanis Morissette. Bueno.
2: Oh.
0: El gènere és pop-rock, òbviament. I, bueno, es va estrenar el 15 d'abril. I, bueno, increïble. L'Abril es manté molt fidel a la cançó original, comença amb la guitarra acústica i veus suaus per esclatar després amb un son més elèctric, però sense perdre l'essència de l'Alanis Morissette. I no és la primera vegada que la canta. El 2005, de fet, l'Alanis Morissette la va convidar a cantar la cançó aquesta a Los Angeles, a un duet, i ara ha fet aquest cover, que és el paradís en una cançó.
1: Bueno, i ara em toca a mi un altre cop. I també vull parlar de la Gigi Ross.
3: Ara mira'm bé, passo ràpid.

0: Doncs, bueno, per començar, tant la Gigi Ross com la Laura West... fa fred, aquí.
1: Anem dient, fa calor, posem l'aire.
0: Tant com la Gigi Ross com la Laura West, que hem parlat abans, ens van dir a les entrevistes que...
1: Que
0: traurien música nova.
1: Aquí la tenim.
0: I el que ens van dir s'ha complert.
1: Sí. Bueno, doncs... bueno, us llegiré el que ens va comentar, vale? Bueno, aquesta cançó és d'ahir, vale? O sigui, és un single que només hi ha una cançó. I us llegeixo el que va dir ahir en una història. Em fa extrema il·lusió treure aquesta nova cançó. Una... Ui, espera.
0: On obro.
1: Ai, sí, on obro una nova etapa. Deixar de fer música. I un cor d'aquests de... amb el 3 i lo de...
0: Bueno,
1: lo de mates.
0: No cal que diguis els emojis,
1: sí, bueno,
0: i els símbols que posa.
1: Feia quasi un any que no treia res després de Camisa...
0: Kamikaze.
1: Això, que va ser el seu primer disc. I un cop de Pulsió, que és el nom de la cançó, parla de no fer les coses que... les coses perquè toca i apostar per allò que sentim, aquella pulsió on insistim que saps que tens molt perquè t'enganyis.
0: Molt bé.
1: Ui, és que... Perdó, és que... Bueno, Ilia, tu què ens portes?
0: No,
1: mentira. Bruna, què ens portes?

0: Jo us porto aquesta cançó que es diu, li ha digut tu, com es diu?
1: Low Regins,
0: de la Demi Lovato. El gènere és pop dance i hip hop. La va treure el 16 d'abril i és de l'àlbum It's Not That Deep. Sí.
2: It's Not That. Sí. Bueno.
0: Però està produïda per Lia de Auto.
1: Zone.
0: Tema amb aire retro i cops de sintetitzador i base hip-hop. Demi ja va provar en directe a l'obertura de la seva gira a Orlando, on va convidar la Selena Gomez a escoltar-la.

0: Això és. Bueno, això és, que, com està dient, això és Zara Larsson cantant Midnight Sun. Bueno, i us explicaré Midnight Sun Girls Trip, que és un àlbum de remescles. Sí, la data de, bueno, la data de sortida oficial va ser l'1 de maig. No, serà l'1 de maig.
1: Mentida.
0: Serà l'1 de maig. De fet, sí, serà l'1 de maig.
2: De fet. Passat.
0: Bueno, la Zara Larsson ha convocat un exèrcit, entre cometes, femení per reversionar el seu àlbum de Midnight Sun, i compta amb col·laboracions de Shakira, Robin, Tyla, Kelani, Pink Pantherist i moltes més. I, bueno, el 30 d'abril, que... O és avui, o és...
1: 30 d'abril és avui.
0: Bueno...
2: És avui?
0: Avui.
1: Sí.
2: Sí.
0: Bueno, fa...
1: Ja s'acaba el curs, noies?
3: De fet, no.
0: Sí, farà una o ha fet una escolta exclusiva en directe a través de TikTok i iHeartRadio. I doncs Zara Larsson, no sé si us sona el nom, és un nom cantant que estava molt famosa en la dècada del 2010, se la va oblidar i ara torna a ser famosa.
1: Torna a pujar.
3: Em sona una mica.
1: I una cosa molt ràpida abans de tallar. És que ho vull dir avui perquè va passar aquest cap de setmana. Els Boos van anar a Madrid a fer un concert i tothom va acabar cantant en català, només era dir això. I us vull recordar que fa dos dies va haver-hi l'apagada. Vale? O sigui,
0: fa dos dies
1: i un any va haver-hi l'apagada. I bueno, fins aquí el programa d'avui de Joves a l'Antena.

0: Gràcies per ser l'altra banda i compartir aquesta estona amb nosaltres.
1: També volem donar moltes gràcies al nostre tècnic d'avui, que ha sigut el David, que fa possible que tot això soni bé i que el programa arribi a les vostres orelles amb la millor qualitat.
0: I gràcies també a la Bruna.
1: Que avui està...
2: Gràcies a vosaltres.
0: L'Anna està quasi
1: vale.
0: sempre.
1: Bueno, gràcies a l'Anna. Gràcies a tu, Lia, també.
0: Sí, gràcies a mi, Lia, també.
1: Gràcies a mi, Conrad, també.
0: Gràcies a tu, Conrad, també.
2: També.
1: Ens podeu trobar a les xarxes, com això va ser l'antena, tot junt amb minúscules, bla, bla, bla.
0: I si teniu idees, propostes o temes que us agradaria ser del programa o voleu contestar-me la història que us he penjat perquè em contesteu i no donar-li like només, feu-nos-ho saber i contesteu
1: que
0: la història.
1: També, també... sabíeu que es pot seguir una compte? Perquè hi ha vegades que la gent no
0: sap. La gent mira els nostres vídeos i no segueix.
1: Sí. Bueno,
2: també podeu comentar que us ha agradat molt la meva intervenció.
1: Sí, bueno... La setmana que ve tornem amb més cultura, més música i més continguts.
0: I recordeu, contesteu-me la història.
1: Junts en Antena no és només un programa, sinó també un estil de vida. Bona nit, cuideu-vos i fins la setmana que ve. Adéu!

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Adrià Jurado. Tarda de retencions a les principals artèries de Catalunya. 143.000 vehicles dels 280.000 previstos ja han tornat a l'àrea metropolitana de Barcelona després d'aquestes vacances del pont del 1er de maig, segons el Servei Català de Trànsit. A hores d'ara anem a repassar precisament aquestes carreteres. Des del Servei Català de Trànsit, Mireia Camats, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Ens comencem situant a l'autovia 2 i a Coix Orba en sentit Barcelona. Més endavant hi ha lentitud i atura des del Bruc a Collbató en sentit Barcelona i encara a la 2 hi ha retencions al llarg de 2 quilòmetres a Brera en sentit Barcelona per un accident que deixa només dos carrils oberts per circular. Més encara a la 2 hi ha retencions entre Sant Joan d'Espí i Cornellà en sentit Barcelona. La C-55 va carregada de Manresa a Castellgalí i de Sant Vicenç de Castellet a Castellvell i al Vilar en sentit sud. A la C-32 a l'autopista del Garraf hi ha retencions de Gavà a Sant Boi en sentit nord. A la G-600 i a Quart de Blanes a Tordera. A la C-32, a l'autopista del Maresme, aquesta via va carregada de Sant Vicenç de Montal a Llavaneres i d'Argentona a Premià de Mar i també del Masnou a Tiana en sentit Barcelona. A la C-35 hi ha intensitat a Vidreres i Quart de Llinars a la Roca en sentit Granollers. A la Nacional 2 hi ha retencions a Vidreres i arribant a Tordera en sentit sud. A l'autopista AP-7 hi ha retencions de Sant Celoni i Granollers en sentit sud i a Barberà en sentit sud. També hi ha retencions al Perelló en sentit nord, de Roda de Barà al Vendrell en sentit nord i després hi ha retencions de Castellví de la Marca a Vilafranca en sentit nord. També hi ha lentitud a Subirats en sentit Martorell. A la C-58 i a la C-33 hi ha cua de Montcada a Barcelona, a la Pota Nord, a la B-20 i a cua Santa Coloma Gramenet en sentit Barcelona. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda d'Alt hi ha retencions entre l'Ús de Trinitat i Horta en sentit Llobregat i a la Ronda Litoral hi ha retencions de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat i de Zona Franca al Port en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
1: I un últim apunt a mobilitat, ja que Rodalies demà fa un pas més per recuperar la normalitat prèvia a l'accident ferroviari de Gelida. Aquesta propera setmana reobran diversos trams clau de les línies R15, R3 i R4. I aquest matí el sistema d'emergències mèdiques ha atès 3 persones en un accident entre un cotxe i un autocar a l'AP7 a Maçanet de la Selva. L'autocar portava 44 passatgers, una dona ha estat donada d'alta al lloc i dos homes han estat traslladats a l'Hospital Josep Trueta de Girona. I seguim en plana de successos, ja que una dona de 57 anys i el seu gos han mort aquesta matinada en un incendi d'un habitatge a Vilanova i la Geltrú. Paral·lelament, els Mossos d'Esquadra també han detingut aquesta nit un menor per la mort amb arma blanca d'un home al barri del Raval de Barcelona, al districte de Ciutat Vella. I en esports, el Barça femení ja té el bitllet a la final de la Champions a Oslo contra l'Olympique de Lió, després de vèncer el Bayern de Munic per 4-2. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: un compromís a llarg termini i comporta molta feina.
1: Tens raó.
0: Justament l'altre dia a l'Institut de la Nora hi van anar els agents rurals a fer una xerrada sobre el tema.
2: La decisió d'adquirir un animal de companyia s'ha de prendre de manera meditada i plantejant-se preguntes com ara: disposo de l'espai per acollir-lo? Tindré temps per cuidar-me'n correctament? Què en faré durant els caps de setmana i les vacances? Tothom qui haurà de conviure hi està d'acord? Puc fer-me càrrec de les despeses que comporta? I en cas de tenir-ne el convenciment, sempre és preferible adoptar-lo. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Són dones fantàstiques, referents que ens inspiren en l'art de la vida. Veus autèntiques que cada setmana ens regalen converses capaces de transformar la manera com entenem el món.
4: Heroïnes quotidianes, amb Diego Floria. Els dilluns de 6 a 7 de la tarda a Ràdio Molins de Rei. Els dilluns a la Penya Blaurana teniu Escacs, un joc ciència que exercita la memòria, millora la concentració, la creativitat, el raonament lògic i l'afany de superació. La Penya Blaurana us ofereix classes d'iniciació als escacs per tothom cada dilluns a la tarda. Tots els que hi vulgueu assistir sereu benvinguts. Podeu contactar-nos als telèfons 608 028 450 o 649 848 951. Som la Penya, som esport, som cultura. Us hi esperem.

0: Benvinguts a Fora Clixés, amb Neus Pérez i Arlet Valls.
1: Esperant-vos per alguna cosa important, esperant una resposta que no arriba, o repetint mentalment aquella frase que no voleu oblidar, benvinguts una setmana més a Fora Clixés.
2: Avui entrem en un món que molt pocs hem trepitjat, només els que ens dediquem al sector artístic.
1: Un lloc on admires el mirall més del normal.
2: On cada detall compta.
1: I on pocs minuts pot passar de tot.
2: O res.
1: Però abans de començar, jo sóc l'Arlet.
2: Jo la Neus.
1: Vamos a ir. Avui obrim un tema que genera nervis, expectatives i moltes històries.
2: Un tema que pots obrir portes, que pot obrir portes o tancar-les sense explicacions.
1: Un espai on et jutgen en minuts.
2: I en segons també. I on moltes vegades no saps ni què ha passat.
1: Un món amb normes no escrites.
2: I amb realitats molt diferents segons on siguis.
1: Avui parlem dels càstings i tot el que amaguen. Bem!
2: Parlarem de com funcionen, de què hi ha darrere, què és el que es busca realment.
1: I de les diferències entre fer càstings aquí i en altres llocs, com per exemple Argentina.
2: Uh-huh. Del talent, però també del sistema parlarem.
1: Exacte. La gent que no estigui dins del sector n'aprendreu molt avui, vale? I els que estem en el sector només cal fer una ploradeta més i seguir cap endavant. Vale? Hem de ser forts i hem de tirar cap endavant. Sempre, sempre. Si no et venen les coses, és com la frase de si la muntanya no va a Mahoma, Mahoma va a la muntanya. Jo sempre no sé si ho he dit bé.
2: Que l'has dit bé, no?
1: L'he dit bé o l'he girat?
2: Sí, l'has dit bé.
1: L'he dit bé, doncs crec que és la primera vegada que la dic bé. Vale, ara pregunta pels oients com cada setmana. Pregunteta. Un càsting valora el que ets o el que volen que siguis? Anem al radar.
0: Preparades? Arriba el radar en 3, 2, 1...
2: Avui el radar ve carregat i amb moltes veritats incòmodes.
1: Atents, perquè això és per obrir els ulls.
2: I tant.
1: Què? Començo, eh?
2: Vinga, va.
1: Quina il·lusió. Càstings massius i deshumanitzats. I a més fa un relativament a prop de la data d'avui, vale? Que vaig anar per culpa d'una amiga que l'estimem molt, vale? Ara us explico.
2: Bueno, és el càsting que us vaig dir fa res.
1: Sí, ara diem. El tema és convocatòries amb centenars de persones per un sol paper. Entrar, actuar 2 minuts i fora. Però és que sense retorn, sense feedback. Però el més important és, jo el dilluns, estem a dimecres, nois.
2: Al final va anar, no volia anar. Però...
1: al final vaig anar, vale? No volia anar, però tinc una amiga que és molt fan de Disney i la vam acompanyar.
2: La vas.
1: La vaig acompanyar.
2: Perquè jo no hi vaig anar.
1: Allò era un timo, nois, de veritat. O sigui, el pitjor càsting massiu de la vida, vale? Era un càsting per la pel·lícula d'Enredados live action, vale? Què va passar?
2: Pues
1: que
2: a Girona.
1: A Girona, al Parc de la Devesa. Al Parc de la Devesa, que és un gran parc que, per cert, ara me'l conec de memòria perquè el vaig haver de recórrer corrents, donant 1000 voltes perquè no trobava el final de la cua. Imagineu la de gent que hi havia.
2: Vaig veure que eren 3 quilòmetres de cua.
1: Sí, és que el parc són 40 hectàrees, eh? 40 hectàrees i me les vaig fer totes. Totes me les vaig fer donant voltes. Bueno, els càstings massius aquests, que em toquen molt la figa. Per què? Perquè justament aquell... tenia un amic que es va quedar a dormir, vale? I va entrar, òbviament va entrar, spoiler, jo no, vale? Jo no vaig entrar, però bueno.
2: Però va ratllar el QR que va sortir.
1: Va ser molt graciós i tot això, vale? Però a mi el que em va emprenyar va ser el timo de que vas allà, fas tota la cua, hi havia centenars i milers de persones, vale? Perquè potser hi havia 9.000 o 10.000 persones, és que no exagero, vale? Una brutalitat, una massa de gent que venia de València, venia de... bueno, de molts llocs, vale? Hi havia gent que volia agafar fins i tot vols d'Itàlia i altres llocs. Hi havia polacs, hi havia... però i a més hi havia gent gran, gent petita, gent jove, hi havia tot
2: molts
1: tipus
2: nens,
1: de...
2: molts nens, a mi.
1: Molts nens, moltes hores allà, els nens deshidratats, pobres, menys mal que amb els arbres
2: hi havia ombra.
1: Hi havia ombra, perquè si no et mors. Bé, el que anava a dir és tot aquest caos de càsting per anar allà i que et diguin que omplint un formulari / QR amb les teves dates,
2: un formulari
1: a través d'un QR, gràcies. Sí.
2: Bueno, no sé què estic dient, és igual.
1: Però és que la gent que va entrar, perquè el meu amic que es va quedar a dormir allà, va entrar, era fer exactament el mateix. Seure al terra, a dintre de la sala, omplir el formulari, vale, que els de fora eren QRs, i fer-se una foto. Ja està. Ja està. No demanàvem cap tipus de talent, eh? Simplement que omplissis el formulari. En sèrio, has de fer moure tanta penya?
2: Això és per fer d'extras a la pel·lícula.
1: Figurants, eh? Figurants. I ballarins, vale? Tu, de veritat...
2: És marketing, ja ho sabem.
1: O sigui, sí, però és que emprenya molt. Ens prenen el pèl, nois, de veritat, ens prenen
2: és
1: el
2: com,
1: pèl.
2: És com... Mira, ara m'he recordat. El càsting de la pel·lícula d'Ida, de la sèrie aquesta, el Paco León...
1: Sí, sí, sí.
2: Que al final...
1: van fer el càsting.
2: O sigui, teníem amics que ja els havia arribat el càsting pel Repre... feia potser 3 mesos, i després al cap de 3 mesos ho van publicar a Instagram, que tothom qui es volgués presentar, que es presentés, va ser allò massiu, només per donar bombo a la pel·lícula, perquè a les 3 setmanes estaven rodant ja i tot era gent que... O sigui, no hi havia ningú allà.
1: Efectivament.
2: Dels que havien fet el càsting per Instagram. O sigui, ho van fer només, perquè segurament et donen més diners a les subvencions quan demanes.
1: Però això és de ser molt mala gent, eh? De veritat. O sigui, té la seva part i la seva altra, eh? O sigui, moure tanta gent... fer pagar bitllets a la gent i tot per dir sortireu
2: bueno,
1: a una pel·lícula...
2: Un bitllet,
1: no,
2: eh?
1: És veritat, sí, però un moment, és Disney.
2: Però podrien que fan live actions a tot arreu, poden pagar el bitllet a Hawaii també,
1: sí,
2: però
1: fer... podrien haver-ho... Però podrien haver demanat algú més que no un QR o esperar que vingués tanta gent i, no sé, posar més persones responsables. Bueno, un Cristo, vale? Un Cristo. Almenys la meva amiga i jo ens ho vam passar molt bé. No puc dir el contrari. Bueno, proseguim,
2: ja explicarem si t'agafen
1: o no. No crec, vale? Perquè crec que el formulari l'ha omplert tanta gent que el meu està subterrat en el subterrani més profund del mail. Vale, proseguim.
2: Vale, jo porto els currículums aquí a Espanya i l'essència argentina.
1: Vale.
2: Comparem molt amb Argentina avui perquè és un lloc que
1: ens
2: agrada molt, coneixem, l'Arlet té molts coneguts allà.
1: Sí. I escoltem, o sigui, molta música latinoamericana.
2: Però a part és com l'altre... O sigui, tot Sud-amèrica al final és l'altre lloc hispanoparlant.
1: Sí, sí, sí. És l'altra volta. És l'altra volta.
2: Té és com el més a prop, sí, a nivell llengua, no?
1: Sí.
2: A nivell idioma. I en veritat és el més lluny a nivell cultural, jo crec.
1: 100%. Que igualment ho parlarem més endavant, eh? Ara només toquem això que diu la Neus, però més endavant obrirem aquest melonet.
2: Per exemple, aquí a Espanya es demana el currículum, formació, experiència, i moltes vegades això pesa més que la persona en si, no?
1: Mm-hmm,
2: o sigui, a mi m'ha passat d'estar enviant currículums i sí, l'arxivem, i quan surti una nova oportunitat o quan tinguem una vacant lliure, blablabla, que no passa mai això ja. I perquè jo estic a l'altra banda i a mi em diuen que haig de contestar això quan rebo un currículum, o sigui que tampoc és que... d'esto. Però en canvi, per coses de la vida, un dia vaig dir, bueno, pues envio un currículum a Argentina a veure què passa. I va ser tot el contrari, per la meva sorpresa va ser, no va ser gràcies per haver enviat el currículum, no sé què, tal, tal, sinó va ser, ostres, ets d'Espanya, doncs el dia que vinguis, en plan, si algun dia vens o el que sigui, fas una prova, en plan, vens un dia a treballar, provem, i si ens agrada i tu t'agrada, et quedes.
1: Què dius, ostres, si tingués els diners per anar, marxaria avui
2: hombre
1: mateix.
2: Hombre. O sigui, és tot el contrari, en tema...
1: Sí. I després ho tocarem més, perquè realment...
2: Jo crec que en tema càstings...
1: Ha de ser també...
2: Bueno,
1: no ho hem provat, però...
2: Jo crec que el món artístic allà és molt diferent,
1: sí,
2: d'aquí.
1: I més els perfils físics. Aquí ja parlarem més endavant, bueno, ja ho direm, però els perfils físics allà hi ha molta més gamma que aquí. Vale, jo vull parlar de les hores d'espera, vale, com la meva l'altre dia, el dilluns, tot va de dilluns, eh? Hores d'espera per 30 segons, vale? Que, a veure, és normal, eh? Esperar perquè tot es retrassa i només entres i són 30 segonets, o sigui, normal.
2: Una mica també Operació Triunfo.
1: Efectivament, allò va ser Operació Triunfo, però més mal fet, vale? Actors esperant durant hores per una prova mínima, vale? Sense condicions clares, que això és lo important, lo que emprenya, sense condicions clares ni respecte pel temps. El temps al final hi ha molta gent i no hi ha temps per tots, però el respecte que s'ha de tenir i les condicions haurien de ser les mínimes.
2: Almenys a Operació Triunfo al final sí que són moltes hores de cua i arriba un punt que tanquen la cua que és lògic, però almenys t'escolten.
1: Sí, sí, sí.
2: Ho pots fer veu malament, però t'escolten i segurament no et donaran la pegatina perquè els hi donen a la gent que ja saben que els hi donaran.
1: 100%.
2: O a gent contada extra. Però, bueno, almenys t'escolten, que ja és un gran què.
1: 100%. Vale, proseguim.
2: Vale, em toca a mi. El factor look.
1: Vale, explica'm això.
2: Vale, look, perfil. Vale? Mm-hmm. No dones el perfil. Una gran frase, eh? Com m'agrada.
1: Gran frase.
2: Vale. És una frase que sovint no té a veure, res a veure, de fet, amb el talent, sinó que és més estètica, edat, estereotips...
1: És el que parlava abans, una de...
2: Que jo, en un punt, t'haig de dir que mig ho entenc, mig no.
1: Sí, sí, jo
2: o sigui,
1: també.
2: Ho entenc perquè quan tu escrius alguna cosa, tens com una persona al cap, no persona en plan, vale, vull a l'Arlet, sinó que sigui així, que tingui aquest color d'ulls i el cabell així i aixà i no sé què i pim-pam. Que a més potser no ho trobes, per això és com, vale, obro el càsting per si no ho trobo, doncs... Pues, si vull una persona amb serrell i morena, doncs al final es pot tenyir el cabell, no? O ficar una perruca o el que sigui. Però clar, arriba un punt que dius, vale, què busques? Què estàs buscant exactament? Perquè de perfil hi ha molta gent que té el mateix perfil i al final t'acabes quedant amb aquella persona perquè ja ha sortit a tres sèries.
1: 100%, però és, a mi el que em cabreja és quan obres el càsting, vale? I es presenta molta gent perquè després passi que agafen els de sempre, no? I et diuen, no, és que el perfil no encaixa. Bueno, doncs si saps
2: pues perfectament... Tinc el mateix perfil que aquella persona.
1: Si saps exactament a qui vas agafar perquè té el seu recorregut, que ho puc entendre, no facis servir l'excusa de no és el perfil. No sé, on directament si saps a qui agafes no obris càsting, de veritat. O sigui, això és fer... Fer que la gent clar, vagi...
2: No. Si vols el Carlos Cuevas, no obris càsting per buscar a un paper masculí.
1: No cal. És denigrant. Simplement és denigrant.
2: Hi ha gent que no té res a veure amb el Carlos Cuevas, que els hi fan fer el càsting perquè encaixen amb el perfil, suposadament, entre moltes cometes, i després... No, és que no has donat el perfil.
1: No,
2: bueno,
1: no.
2: Què volies el Carlos?
1: Això
2: al final,
1: és el que,
2: doncs,
1: que... Aquí hi ha mentiretes que no molen gens. Vale, jo parlaré de materials que es queden. Què vol dir això? Vale. Pues autocàstings enviats que després no saps on acaben. Vale? Com, per exemple, el de dilluns. El meu formulari no sé on queda, vale? No hi ha control, no hi ha resposta. Productors amb molts diners, vale, que no es dignen a respondre el no. Que això és el que ens emprenya molts artistes. Que un teatre tan gran com, per exemple, el TNC o altres teatres o productores, com per exemple Focus, altres, vale? Ara mateix no sé qui, vale? Que facis un càsting pel TNC, per exemple, i que no es dignen a dir a persona que no estàs agafada, no sé, un mail no, tu estàs allà un mes i dos mesos i tres mesos esperant, i després quan surten les entrades dius, hòstia, ja han fet l'hora i han fet els assajos, no sé, digna't una mica, tu que tens els recursos i tens gent que treballa i ets un gran equip i tens grans diners darrere que t'acompanyen, no sé, no et costa res sent el Teatre Nacional de Catalunya, enviar els correus als actors i actrius dient, ho sento molt però no encaixes, o no hem vist el que necessitàvem veure, o no gràcies, a la propera segur que serà que sí, no sé, tens mil opcions, però un mail de no sé, i això així de vegades. Jo he fet càstings, fa res, de fet he fet un càsting, vale, per un projecte propi, i em venia la gent, vale, dient-me, o em responia els correus la gent dient, ostres, gràcies, és el millor no que he rebut mai. Bueno, de fet, crec que és l'únic que he rebut mai. Com pot ser que jo sigui una persona sola enviant correus i em vulgui morir, perquè no tinc temps, i jo respongui tots els correus i tota la gent, vale, que potser eren molta gent, i jo, jo passo el temps responent que sí i que no, i vagi el TNC que té les eines o qualsevol altra productora gran, i no ho facin. A mi això m'emprenya molt. És un putiferi, em sap greu, però m'emprenya molt. A mi això em toca molt la figa.
2: Però això només és el principi.
1: No, obrim el meló, obrim-lo ja.
0: Obrim el meló.
1: Avui aquest meló és que no és fàcil d'obrir, eh?
2: No, perquè avui no parlarem només d'oportunitats, parlarem de tot el que hi ha darrere.
1: D'aquell moment en què entres per una porta i no saps si sortiràs igual.
2: D'il·lusions, nervis i també de silencis.
1: Perquè els càstings no només és actuar.
2: És esperar, és encaixar o no.
1: moltes coses.
2: Moltes coses.
1: Comencem per dir com són els càstings, no? Mm-hmm. Perquè la gent tingui una idea, que òbviament jo crec que la teniu, vale? Però com són els càstings?
2: Jo crec que abans eren d'una manera i després del Covid va canviar. Exacte. La manera de càsting, de fer, anava a dir, de fer, sí, càstings en general.
1: Abans tots els càstings eren presencials, tots, sí, vale? La primera fase, la segona, la tercera, la final, tot.
2: Màxim,
1: eren,
2: pues, et demanaven, pues, el currículum, sé, fotos, i un vídeo, currículum, no? Videopresentació, potser.
1: I ja està. La mm-hmm. videopresentació, alguna cosa, va passar la Covid.
2: I va néixer el self-tape.
1: El self-tape. Casting online, que és la primera...
2: És que ho he vist un vídeo d'una actriu queixant-se del self-tape.
1: No. Sí. És el primer, i canvia molt, eh? Canvia molt.
2: Un self-tape, per qui no ho sàpiga,
1: casting online.
2: És un casting online, o sigui, et donen a tu una separata, que és un tros de guió, i et fan gravar-te amb una paret blanca darrere,
1: sí,
2: amb algú que et doni rèpliques, amb bon som, bona llum...
1: El mòbil horitzontal.
2: Amb el mòbil horitzontal, que tingui bona qualitat, que no
1: moltes
2: sé què,
1: coses,
2: que l'altre, que
1: l'altre...
2: Sí, 100%. I a sobre, algú, o sigui, algú que et doni rèpliques i te les doni bé.
1: Sí.
2: És que avui he vist un vídeo d'una actriu que deia això i diu... Però és que, clar, diu, jo he arribat a rebre self-tape de... Estàs caminant per una muntanya i de cop respires aire pur i et passa una papallona que et dones compte que és un avantpassat teu, que no sé què, i diu,
1: no,
2: com
1: clar.
2: Faig jo això? A casa meva, amb una paret blanca... intentant que quedi tot bé.
1: No, 100%,
2: pues és complicat.
1: 100%. A part que, a més, que això ho entenc, per cinema, els càstings, tu, que em va fer molta gràcia perquè la meva sogra un dia gravant això em va al·lucinar i es va posar a riure i diu, què fas? Vale, perquè li vaig dir, pots gravar aquest vídeo per aquest càsting? Era un càsting online i havia d'enviar un vídeo presentació, vale? Hola, em dic Arlet, no sé què, no sé què. Vale, i aquests són els meus perfils. I em vaig posar com si hagués sortit de la presó o entrés, de fet, vale? Les fotos que es fan, vale? Pues,
2: sí, que
1: la
2: mà
1: has d'ensenyar les mans
2: per
1: darrere,
2: per davant,
1: has
2: d'enviar, per
1: exacte, has de girar-te i ensenyar un perfil, has de girar-te, ensenyar l'altre, i després tot el cos sencer. I la meva sogra em va dir, perdona, què estàs, entrant a la presó? I jo no.
2: Això, és que clar, tu has estudiat interpretació, però he estudiat allò de darrere.
1: Però això és molt important, realment.
2: Jo vaig fer una assignatura de càsting, i això és una cosa que s'ha quedat de fa tropecientos mil anys,
1: vale?
2: Que el que fe, o sigui, tu havies d'ensenyar les mans...
1: Per, si
2: per ensenyar de que no et faltés ningú dit. Ara això s'ha quedat perquè, mira, perquè s'ha quedat quedant. Ara
1: sí, sí,
2: ja jo
1: sí.
2: Crec que no importa si et falta un dit, si no et falta ningú dit, si et falta un tros, si no...
1: Bueno, és important per si estan buscant algú concret, però clar.
2: Sí, però normalment... no sé, però això s'ha quedat d'abans. O sigui, ara es fa per costum, perquè... Per què treure-ho, no? Si ho fan, doncs mira, doncs
1: exacte.
2: Ja que ho facin tots.
1: Llavors, ara així en resum, ara després de la Covid... hi ha la primera fase online, vale, que va bé perquè al final pues, la fas, vale, retallen a saco paco i després pues, hi ha la presencial i si cal més presencials.
2: Uh-huh.
1: També, per exemple, com són els càstings? És un espai, vale, on hi ha un temps limitat, molt limitat, per demostrar tot el que vas a demostrar. Vale? Els càstings, si els interesses, pots estar més estona o menys estona. Si no els interesses, doncs a la primera de turno t'intenten treure de sobre. Que això, per temps, ho puc entendre, però ho has de fer amb molt de carinyo, perquè som humans, i no s'ha de tractar malament a la gent.
2: I que tens una oportunitat.
1: Exacte.
2: O sigui, és una oportunitat. Si
1: és
2: tu et demanen cantar, a la que obris la boca i desafinis, estàs fora. Per molt que
1: exacte.
2: Hagi sigut pels nervis, per no sé què, per no sé quantos, si tu obres la boca i desafines, estàs fora.
1: Perquè al final això també crea que siguem com robots, no? I jo sempre ho dic, quan no he fet càstings, sempre dic, si s'equivoquen, dic, no passa res. Entenc que estar amb tanta gent davant és molt complicat i és molta pressió, llavors no passa res. També una altra cosa que hi ha és, els càstings també són molt d'un guió molt establert, val? Una cançó uh-huh. o qualsevol cosa, però també hi ha una part d'improvisació. Jo he fet càstings que em diuen, vale, ara treballes a un bar, no? I has de fer que agafes la safata, no sé, una cosa rara, vale? Et fan improvisar, també. Vale, perquè es tracta, volen veure qui ets i com ets
2: i que no t'hagis organitzat a prendre't aquella escena.
1: Exacte.
2: A fer-la bé i que et diguin sigues més verd i no sàpigues bé.
1: Això és una metàfora, una metàfora és una cosa que fem servir molt als artistes per riure d'aquests moments de càstings. Hi ha persones que et pregunten coses molt rares, vale? Llavors nosaltres ho hem adquirit a colors, del plan, fes-me, no, és que em falta més taronja a la teva interpretació. I què és taronja? Què és taronja?
2: Sigues més terra.
1: Vale? Sigues més terra, clar. Jo entenc que ser més terra, vale? Perquè m'hi dedico, però la gent que no...
3: Jo no en tinc ni idea.
1: Terra és buscar la part terrenal, la part visceral d'una persona. Aterrar. És no ser volàtil. No està com aquí. Saps? Això és com molt aire. Terra és aterrar. Vale.
3: Veus, això està més aire, és que,
1: però,
3: és,
1: clar,
3: que comencem, és que comencem amb un vocabulari
1: una
3: mica.
1: Vas a una persona que està començant i dius, necessito que siguis terra, que ho facis més terra. Clar, la gent flipa, m'entens?
3: Normal.
1: És que la gent de fora també flipa. Hi ha vocabularis, l'altre dia que fèiem càstings els hi deia al meu equip. La geografia, aquesta persona ha fet una geografia estupenda.
3: Clar, jo que no tinc ni idea de vocabulari artístic, com més profund d'actors i tal... I el Joel, de fet, que ens va acompanyar, el que ve molts dies aquí, és com que, vale, ens vam començar com a dir, vinga, ens vam fer un diccionari de paraules.
1: Exacte.
3: Geografia, terrenal...
1: Salar. Sabeu què és salar? Les persones que mouen molt els braços, perquè estan com desfogant la intenció del text, i mouen molt els braços cap amunt i cap avall, això és com llançar sal a la carn o a qualsevol lloc, llavors és salar. La geografia qui és? Perquè, què
3: podria,
1: és
3: ens donaria si no? Per un programa, el vocabulari artístic.
1: La geografia és una persona que et ve i et canta en presencial al càsting i situa on està el tren, si una cançó parla del tren que el va perdre i la seva família la va deixar enrere, vale? Llavors si situa el tren cap a una banda i la família cap a una altra, i realment s'imagina el tren en aquella banda i la família en l'altra, allò és geografia, és aprofitar l'espai per sentir que allò existeix en aquell moment present. Això és geografia.
3: Mare meva, vinga, va, seguim.
1: Seguim, perquè és,
3: si
1: que,
3: no...
1: és que és un tema que donaria per hores. Bueno, i també hi ha una direcció mínima i exigent, vale? I moltes altres coses que també formen part del càsting.
3: El temps...
1: Tot
3: això fa que sigui així.
1: Llavors ja hem escollit una cançó que es diu Lose Yourself d'Eminem, vale? Que simbolitza la pressió del moment únic. Tens una oportunitat i no pots fallar, vale? I això és molt important realment en aquest món.

0: Molt bona cançó. Les anirem
1: avui les anirem deixant poquet, perquè
0: i les deixem de fons mentre parlem del següent tema.
1: La part bona
0: dels càstings. Que, després de tot el que hem dit, direu, potser no n'hi ha.
1: Sí que n'hi ha. Sí, i tant.
0: Vale?
1: I tant.
0: És donar oportunitats reals a gent nova, també. A gent nova, no nova, és
1: de
0: igual.
1: De vegades passa.
0: Llavors, és molt interessant donar oportunitats i veure gent nova. Coneixes artistes nous que estan pujant, creixent, i això és meravellós, jo ho trobo meravellós. Vaja. O persones que no coneixies.
1: Sí. Descobreixes talents de gent que dius...
0: Sí, flipes.
1: Ah, que tu saps fer això.
0: Sí, ostres. Sí. O de cop i volta es presenta algú i dius... Et canta i de cop et quedes...
1: Patidifuso.
0: Patidifusa, del plan, què és el que m'acaba de fer? Brutal. És que ni jo arribo en aquell nivell. Vale? Vull dir, és que et fa plantejar tot això.
1: Contactes.
0: La part bona dels càstings són els contactes, 100%.
1: Hi ha pocs directors de càsting, jo crec, aquí a Espanya, en general, Catalunya, Barcelona...
0: Uh-huh.
1: Llavors, què passa? Que la primera vegada que et veuen, no saben qui ets. Ah, et dius Arlet, encantada, no sé què. Però
0: exacte.
1: Potser a la... dècima vegada que et veuen, en plan, ei, Arlet, què tal?
0: Exacte.
1: I vulguis o no, aquesta confiança fa que potser tinguis una mica més d'oportunitats que t'agafi només perquè li has caigut bé el director de càsting.
0: O, per exemple, també podem dir que crec que seria l'última cosa que diríem així que sigui molt important en aquesta cara bona, és que al final tu pots fer un càsting 2, 3, 4.000, 5.000, els que vulguis, vale? Poden ser bons o dolents, però al final t'emportes com una experiència, no? I un creixement personal, que el primer càsting mai serà el mateix que el cinquè o el
1: deuè. Mira, jo crec que ho compararia una mica amb l'examen de conduir, no? La primera vegada dius, ai, com serà això? Saps? Tu tens una idea del que serà, però fins que no hi trobes no saps com serà realment. I el càsting també és una mica això. La primera vegada segurament no t'agafin perquè estaràs... que et tremolarà les ungles dels peus.
0: Estàs
1: i tot.
0: Estàs més verd.
1: Sí. I quan portes uns quants ja de rodatge ja saps que quan entris et diran això i et demanaran l'altre. I tu ja aniràs preparat i ja sabràs i ja no et farà
0: 100%
1: aquesta vergonya o aquests nervis fer aquestes coses.
0: 100%. I al final el bo dels càstings és això, no? És un aprenentatge i és conèixer gent i rodejar-te d'aquest món i també en el càsting trobar-te gent coneguda que és divertit i gent que de cop i volta, ostres, aquesta persona amb qui he fet aquesta part de dansa, doncs m'ha caigut molt bé. I també al final és crear, no?, amistats i crear un vincle i crear un espai.
1: Coneguda, no gent coneguda en plan famosa, sinó coneguda teva, de que has estudiat amb aquella persona o que potser fa 3 anys que vau estudiar junts un curs i que te'l retrobes en un càsting.
0: Efectivament. I per aquesta part, bueno, per aquest apartat hem triat la cançó de... Bueno, a mi m'agrada molt aquesta cançó, vale? Es diu Favorito, vale? És de Camilo, fa molts anys, de fet crec que estava des d'abans de la Covid, crec. Simbolitza aquella sensació de sentir que pots ser l'escollit, que algú et veu i que encaixes, que això sempre fa il·lusió i que al final representa la il·lusió, no? El que deia abans, i l'esperança de ser triat, que això a vegades, bueno, sempre és una cosa que ens encanta.

0: Mare meva, quin temazo, eh? Vale, parlem de la part...
1: L'has de tornar a posar un altre dia, sí, perquè dura molt poquet.
2: La part fosca.
0: La part fosca. La part fosca o la part dolenta, no?
2: És ja hem que... dit molt, però...
0: És que com que és tan limitat el temps, a vegades falta feedback, no? I tu vas allà pensant que et ratlla molt. Vas allà i potser a un li diuen mil coses i a tu no et diuen res. I perquè no et diguin res penses que ets menys que l'altre, però al final no. És que potser no busquen exactament el teu perfil o potser és que ho estàs fent bé i han vist suficient. Poden ser moltes coses. Mm-hmm. Llavors, recomanació, no us ratlleu. Vale, de veritat.
2: No només això, sinó que a vegades també tu fas un càsting i et diuen en 2 setmanes tindrem el què. Uh-huh. I passen 3 setmanes i dius, ostres, vaig a contactar amb ells a veure si és que encara no han decidit, si és que és un no i no m'han dit, com és el sí. més probable que passi o el que sigui, i quan tu els escrius et diuen no, si és que no has sigut escollit, i ja està, no et diuen el per què, i per molt que preguntis no t'acabaran dient el per què, de veritat, perquè potser no n'hi ha un per què, que és l'altre, en plan, potser perquè li ha entrat, o sigui, li ha transmès i li ha entrat més una persona que una altra.
0: Sí, ja està, i és inevitable.
2: Però falta que et diguin, no és que, buah, en aquest punt, en plan, quan jo t'he demanat això en el càsting, em referia que necessitava això altre, no el 100%. Que tu m'has fet. I això també aniria com molt bé per la gent.
0: També podem parlar de precarietat com a algo negatiu, no? I una altra cosa que també toca molt la figa és el favoritisme, i això també passa molt en els càstings. És un càsting grupal en el que hi ha un grup, vale? I si el que està dirigint el càsting
2: li ha entrat més aquell grup,
0: o no és que li hagi entrat, sinó que coneix a gent que forma part d'un grup en el que tu estàs i a tu no et coneix, pues, la persona que coneix pues, tindrà favoritisme en aquella persona.
2: Clar,
0: que això
2: sector,
0: és negatiu realment.
2: El sector està artístic, tan malament que la majoria són professors.
0: Exacte. I el sector artístic aquí està així, vale? Vull dir, favoritismes, llap al cul per arribar, on vols, com sempre, vale? Suposo
2: i
0: que
2: moltes
0: només,
2: més coses.
0: Suposo que no només és aquí, però intentar parlar-ho i dir les coses que els hi agrada sentir en els de dalt perquè et posin en el lloc que toca. Però jo no he nascut ni he vingut al món per llap a cul a ningú.
2: Mm-hmm.
0: Vale. I podríem acabar parlant, no,
2: de la pressió estètica.
0: Un altre tema.
2: Un altre tema que, bueno, va una mica també pel mateix camí que portem tota l'estona dient. No, és que no ens ha agradat perquè la teva cara és massa rodona. Bueno, ja, bueno, però és que he nascut així, què vols que et digui?
0: 100%, 100%.
2: I potser a la tercera vegada que et diuen la teva cara és massa rodona.
0: Exacte.
2: Et ratlles i comences a pensar merda. O hi ha directors, tinc la cara rodona.
0: Hi ha directors de càstings o gent que és molt coneguda, vale, aquí diré el nom perquè no tinc cap mena de... Sí.
2: No.
0: Per què no?
2: Perquè no es diuen noms.
0: Però sí, o sigui,
2: no.
0: Hi ha una persona, és igual, que és femenina, vale? Ja només diré això. És una noia que té els seus anys, senyora, podríem dir, vale? Que té una escola, que, per exemple, si tu et presentes a un càsting d'aquesta persona i tens sobrepès o ets una persona amb cos gran, vale? I et mira malament per fer aquest càsting i no tenir aquest cos estàndard uh-huh. que té la gent normal, no? De fet, va fer un musical fa molts anys.
2: Sí,
0: que la persona...
2: si menges, en plan, si ets un dels actors i menges, davant seu
0: li
2: et
0: diu,
2: mirarà malament.
0: No mengis tant, vale? I només estàs menjant un plàtan, potser, però no mengis tant. Durant els assajos no pots menjar, vale? I de fet, va fer un musical i hi havia una persona de sobrepès, vale? Un personatge havia de tenir sobrepès i aquella persona no tenia menys 20 i menys 1.000 de sobrepès, vale? O sigui, va decidir agafar una persona amb un cos estàndard i un cos petit per ficar-li
2: la seva ment segurament aquella persona tenia sobrepès.
0: Una panxa falsa. Bueno, és que ja en parlarem un altre tema un altre dia d'això perquè és bastant denigrant. Presentes tu la cançó?
2: Sí, tant, m'encanta. Aquesta cançó es diu Disciplina, és de la Lali i reflecteix la pressió constant, el control i l'exigència del cos i de la imatge. És perfecta per parlar de la cara més dura i exigent dels càstings.

0: quin gran tema, eh? Vale, parlarem de lo que dèiem de bueno, Barcelona i Espanya en general versus Argentina, vale? I la cultura i tot això.
1: I Sud-amèrica, o sigui, Sud-amèrica, tot això.
0: Espanya podríem dir que és un sistema com més estructurat i tancat, no? Es demana currículums, formacions, representant, trajectòria, es demana molt, i si no ets això no ets res, vale? Molts càstings passen per agències, filtres previs, moltes agències amb molta gent, massa gent, i com pots representar tanta gent? Tingues menys i fixa't bé a qui representes, no? Sovint hi ha perfils molt definits i costa entrar si no estàs dins del circuit, vale? O sigui, costa molt entrar-hi.
1: Uh-huh. Després d'Argentina enfoca, o sigui, té un enfocament més intuïtiu i directe, no? Es dona molt valor a la presència, l'energia i la veritat de l'intèrpret, que això no significa que no et demanin representant, exacte, currículums, exacte, experiència, etc. Però no li donen tanta importància a aquestes coses. Això que pesa menys el currículum i és més, o sigui, lo de més pes, la importància del moment.
0: 100%. Vale? A Espanya, per exemple, primer es mira el paper, no? A Argentina primer es mira la persona.
1: Ha sigut una mica de comparacions, anem a fer ara. A Espanya el sistema pot ser més segur, però també és més rígid.
0: A Argentina hi ha més llibertat, però també més incertesa.
1: Diferències culturals, com no podria ser menys. A Argentina hi ha una tradició teatral molt més forta i arriscada, en canvi aquí a Espanya la indústria audiovisual està molt més institucionalitzada.
0: Institucionalitzada.
1: Això mateix.
0: En relació amb el fracàs, per exemple, a Argentina es normalitza més equivocar-se i provar, i a Espanya hi ha més por a no donar el perfil. No? Exacte. És el que dèiem abans.
1: L'energia del càsting. Argentina pot ser molt més caòtic, però és més viu, i Espanya, en canvi, és més ordenat, però també és molt més fred.
0: Exacte, hem fet una mica de comparacions, però estem parlant de que només coneixem Argentina perquè coneixem...

0: Podem parlar, per acabar, de la competició Joc Brut, perquè aquí passa molt, i segurament a tot arreu, és bastant denigrant. Vale? Podríem parlar, per exemple, de la competència extrema entre actors per un mateix paper, que això també és molt important, que si tu vas a un càsting i dues persones estan fent el mateix paper que tu, hi ha gent que et mira malament, i jo sé que hi ha gent que et mira amb una superioritat i amb un tu no seràs aquest paper, ho seré jo. Cal? No cal.
1: Bueno, també tenim les comparacions constants, no? No només de físic, sinó que de talent i de trajectòria, en plan, exacte, és que jo he fet això i tu no. I per 100%. Això m'agafaran a mi i a tu no.
0: La sensació que has de destacar per sobre dels altres, sí o sí.
1: Mm-hmm. Gent que adapta la seva personalitat per agradar, o sigui, gent falsa, diguem-ne.
0: Gent falsa que llepa
1: culs. Resum.
0: Que llepa culs, per exemple.
1: Que sempre diu que sí a tot, encara que no li sembli bé, que això és un problema bastant
0: exacte,
1: gran.
0: Exacte, sí. Passa a parlar-ho, vale? Fer el que sigui perquè et triïn. El que sigui, eh?
1: Sí, sí, el que estàvem dient abans.
0: Favoritismes, no?
1: Sí, exacte.
0: Que es repeteixen cares, contactes, cercles tancats per ser el favorit. Favorita.
1: Sí, mira, una vegada em van dir... el cercle d'aquí a Catalunya és molt petit, en tema teatre, per exemple, però una vegada entres no pares. O sigui, 100%. Costa molt d'entrar en el cercle, però una vegada has entrat al cercle i ja no pares.
0: 100%.
1: Llavors, bueno, doncs... llepa cul, o sigui...
0: 100%.
1: Home, el millor del món. 100%. Agradar al director per vies que no tenen a veure amb el talent.
0: Això és molt fort, eh?
1: Com, per exemple, trobar-te a una discoteca i convidar-lo a una copa.
0: Exacte.
1: Només per xupar-li el cul.
0: O fer altres coses que no direm per...
1: O jo què sé, o estar... No sé, entrar a una discoteca amb algú que coneixes i ell no et deixen entrar i tu colar-lo o coses així.
0: Exacte. Ego, inseguretats, envien poc sang alguns càstings, no?
1: I la línia fina entre ser professional i perdre l'essència.
0: Això és un exemple, o sigui, és un resum, vale?
1: Coses que veiem nosaltres a la
0: exacte,
1: vida.
0: Exacte, i que hem viscut. Per acabar, us posarem una cançó que parla d'això, bueno, un trosset molt petit d'aquesta cançó que es diu Bad Blonde, vale, de Taylor Swift. Reflecteix tensions, rivalitats i relacions trencades, no? I, bueno, simbolitza aquesta cara més competitiva i a vegades tòxica del sector.

0: començant experiment.
1: Avui posarem a prova el que creiem saber dels càstings.
2: Preparats?
1: Preparades?
2: I tant, i tant. Bueno,

0: tu i jo.
1: Sí, no hi ha ningú més.
0: Bueno, i el David, que estarà pendent si la caguem o no la caguem. Vale.
1: Vinga, per feina.
0: Bueno, no m'ha explicat. Això és dir si és vertader o fals, val?
1: Ah,
0: que
1: bueno,
0: diguem,
1: sí, això mateix.
0: Que no us ho hem dit.
1: Anàvem ja, pa.
0: Anàvem a saco.
1: Espanya, Catalunya, Barcelona...
0: Tot arreu.
1: Tot arreu.
0: D'aquí.
1: Sí. Per llei, els càstings han de garantir igualtat d'oportunitats real. 3, 2, 1...
0: Fals.
1: Jo crec que per llei és verdader.
0: No, és fals.
1: Ah, vale.
0: És verdader?
1: No.
0: No, és fals. És fals, és fals. Ai. Home, els càstings han de garantir igualtat d'oportunitats reals, és fals total. Passa això o no passa?
1: Bueno, una cosa és el que ells diguin.
0: No, no,
1: i
0: però no passa.
1: Inventar.
0: Aquí a Espanya això no passa. A Barcelona, vale, vale. Catalunya, no passa això. Vale, els directors de càstings sempre decideixen qui aconsegueix el paper final. Vale, ho tinc. 3, 2, 1, fals. Vale.
1: És el director de la pel·lícula, sèrie, projecte en general.
0: No director de càsting.
1: Qui té l'última paraula no són ells. 3. És habitual que alguns papers ja tinguin un candidat pensat abans de fer el càsting.
0: Vale.
1: 3, 2, 1...
0: Vertader.
1: Efectivament. Però fan el càsting per comprovar si els encaixa.
0: Sí. Vale. Els autocàstings enviats poden quedar guardats en arxius durant anys.
1: Hombre.
0: 3, 2, 1... Vertader.
1: Sí, evident. Home. Tots els projectes professionals paguen, com a mínim, les proves del càsting.
0: Ojalà, ojalà.
1: Vale, no paguen ni els assajos. 3, 2, 1...
0: Fals. Fals com una catedral.
1: Vinga, va.
0: El no dones el perfil sempre fa referència a una decisió artística objectiva. Vale, 3, 2, 1... Fals.
1: Per favor.
0: Per favor, no.
1: 7. En molts càstings, el físic pot pesar tant o més, inclús que la interpretació. 3, 2, 1... Verdader.
0: Sí, jo crec que sí, que és verdader. Ai. És fals?
1: Em sorprèn.
0: Hala! Baixa. En molts càstings, el físic pot pesar tant o més que la interpretació. Ostres, doncs em sorprèn, eh?
1: Sí, sí, a mi també.
0: Vale, Argentina, en general, es dona menys importància al currículum que a Espanya.
1: Molt bé, si m'has escoltat.
0: 3, 2, 1, verdader.
1: 9. Fer molts càstings augmenta directament les probabilitats de ser escollit.
0: Vale.
1: 3, 2, 1,
0: verdader. No! És verdader. Doncs
1: pues m'ho he inventat abans, no passa res. Vinga, i l'última. Si no,
0: no és verdader.
1: Vale, no, va, tira, acabem. Va.
0: Vale, hi ha actors que són seleccionats més per disponibilitat que per talent. 3, 2, 1.
1: Verdader.
0: Fals, verdader, no ho sé. Jo estic perduda ja.
1: El què? Verdader.
0: Ah, la de veritat.
1: Home, si no tens disponibilitat no t'agafen.
0: Fem dues més i ja està.
1: No, no, tira, tira, ja temps.
0: Vale.
1: 11. Els directors veuen sempre totes les proves enviades.
0: Si us plau, que no sigui verdader perquè em tiro. Vale.
1: 3, 2, 1...
0: Fals. Vale.
1: No els he de donar temps físic.
0: Mare meva.
1: O sigui, no tenen temps a la vida per poder-ho fer.
0: I si tenen temps, tampoc ho faran.
1: Bueno.
0: És habitual no rebre cap resposta després d'un càsting. És habitual? Sí.
1: Sí.
0: Hauria de ser? No. És
1: 13.
0: Quina tristor aquesta resposta.
1: El fet de tenir representant garanteix accés a més càstings. 3, 2, 1,
0: verdader.
1: Bàsicament sí. Perquè hi ha càstings que només van per representant, que
0: exacte.
1: No obren a tothom qui vulgui.
0: Els càstings serveixen únicament per seleccionar actors per aquell projecte concret.
1: Fals.
0: Fals, sí. Jo crec que és fals.
1: Ah.
0: Vale.
1: 15. A vegades es fan càstings per justificar decisions ja preses. 3, 2, 1...
0: Verdader. Desgraciadament, verdader. Vale, el tipus de veu pot ser un factor determinant en càstings audiovisuals. Jo crec
1: verdader.
0: Que verdader.
1: 100%.
0: Sí.
1: Sí, sí, tant. Per favor. 17. Els nervis poden fer perdre un paper encara tenint el perfil perfecte. Malauradament...
0: Sí, verdader. Hi ha càstings... 18. Hi ha càstings on es busca més química entre actors que talent individual. Mm?
1: Verdader.
0: Jo crec que també verdader, sí.
1: 19. Un bon càsting assegura que et tornin a cridar en el futur. 3, 2, 1. Verdader.
0: Assegura? Tu creus que assegura? Bueno, direm verdader. Però no passa gaire, això. No, perquè no assegura, realment. Anava bé, eh?
1: Bueno,
0: no assegura.
1: Però tens moltes més probabilitats.
0: Sí, això sí, però no t'assegura que després et tornin a cridar. Vale, l'actitud fora de càmera també pot influir a la decisió final.
1: Home, 100%.
0: Sí, no? Jo crec que sí.
1: Sí.
0: Toma.
1: Molt bo.
0: Bastant bé ho hem fet, eh?
1: Sí. Bastant hem trobat amb el temps, eh?
0: Si heu fallat moltes, els que ens escolteu, tranquils, no passa res. Nosaltres també
1: l'hem
0: cagat, vale? Bastantes vegades. Bueno, ara per tancar amb el laboratori, posarem una cançó que ens recorda tot el que hem estat parlant avui. Un tema que li encanta a la Neus, que és, bueno, i a mi, és dels meus preferits, que es diu Boomerang Lali, que és de la Lali, que és el que sona, que parla de com tot torna i de fer les coses amb autenticitat. Representa molt bé aquesta idea de mostrar qui ets de veritat i no només el que esperen de tu.

0: Doncs després d'aquest llarg viatge pels càstings, i seria molt més llarg si tinguéssim més temps, queda clar que no tot és oportunitat.
1: Hi ha talent, sí, però també hi ha sistema.
0: Potser no es tracta de deixar de fer-ne,
1: sinó d'entendre com funcionen.
0: Però, com sempre, abans d'acabar, mil gràcies, moltíssimes gràcies a Ràdio Molins de Rei per cedir-nos aquest espai.
1: El David Rius, el tècnic que faria sonar bé fins i tot un càsting gravat amb el mòbil.
0: Molt bona aquesta. I a l'Àlex Gilabert, que fa que la veu que ens fa semblar molt més professionals del que som, que són aquestes sintonies meravelloses que no paren de sonar.
1: Família, si aneu a un càsting,
0: sigueu vosaltres mateixos.
1: Encara que no sigui el que busquen. El problema potser no sou vosaltres,
0: sinó el paper.
1: I atenció,
0: la setmana que ve obrirem el meló.
2: Això ha sigut Fora Clitxés. Ens veiem la setmana que ve amb més i millor.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Jurado. Des de les 12 fins fa una hora han retornat cap a l'àrea metropolitana de Barcelona més de 207.000 vehicles. Aquesta xifra representa el 74% dels 280 vehicles previstos fins les 12 de la matinada d'avui. I tot i això, ja, tot i que ha sigut bastant esglaonat, ja ha sigut també una tarda de bastantes retencions en les principals artèries del país. Anem a repassar precisament l'estat d'aquestes carreteres. Des del Servei Català de Trànsit, Mireia Camats, molt bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Ens comencem situant a l'autopista P7 i a l'antitud i aturades de Llinars a Granollers en sentit sud, intensitat a Barberà en sentit Tarragona. També comentar-vos que la mateixa P7 i a l'antitud i aturades a l'Altea en sentit nord, a Banyeres del Penedès en sentit nord i a Vilafranca també en sentit Martorell. A la Nacional 2 i retencions arriben a Tordera en sentit sud, a la C35 i intensitat de Llinars, la Roca del Vallès en sentit Granollers, la C31 hi ha trànsit intens a Badalona per anar cap a Barcelona, la C32, l'autopista del Garraf va carregada de Gavà Sant Boi en sentit nord, a la C55 hi ha trams de lentitud de Manresa a Castellgalí, de Sant Vicenç de Castellet a Castellvell i al Vilar en sentit sud. A la 2 hi ha Coa Jorba en sentit Barcelona i retencions del Bru Cabrera i de Sant Joan d'Espí a Cornellà en sentit Barcelona. A la C58 i a la C33 hi ha cua de Montcada a Barcelona, a la Pota Nord, a la B20 hi ha cua a Santa Coloma Gramenet en sentit sud. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda Dalt hi ha retencions entre el nus de Trinitat i Horta en sentit Llobregat i després la Vall d'Hebron en sentit Besòs, i la Ronda Litoral hi ha retencions de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat, de Zona Franca al Port en sentit Besòs i de Sant Adrià al nus de Trinitat en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
1: I parlem ara d'art, en concret d'un col·leccionista, el col·leccionista contemporani Juan Mateos, que ha mort als 92 anys. Mateos va estar un dels grans col·leccionistes d'art català contemporani, especialment reconegut per la seva dedicació als principals creadors del segle XX. I seguim en aquesta plana cultural i anem fins a Falset, on arriba el punt i final de la 31a Fira del Vi, que ha servit aquest cap de setmana més de 56.000 degustacions, mentre que més d'unes 30.000 persones han assistit algun dels actes d'aquest cap de setmana. Gairebé tots els tastos que s'han organitzat al llarg del cap de setmana han omplert totalment o han estat a prop de fer-ho, ja fossin gratuïts o de pagament, ja celebressin a Falset o en altres pobles de la comarca del Priorat. La que també s'ha acabat és la 37a edició de la Fira de Titelles de Lleida, que ha plegat centenars de persones als carrers i places de la capital del Segrià. Ja anem a parlar d'esports, ja que el Barça femení ja té el bitllet a la final de la Champions a Oslo contra l'Olímpic de Lió, després de vèncer el Bayern de Múnich per 4-2. I qui decidirà la Lliga avui serà el Real Madrid espanyol, que comença a les 9. Fins aquí les notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: és un compromís a llarg termini i comporta molta feina.
1: Tens raó.
0: Justament l'altre dia, a l'Institut de la Nora, hi van anar els agents rurals a fer una xerrada sobre el tema.
2: La decisió d'adquirir un animal de companyia s'ha de prendre de manera meditada i plantejant-se preguntes com ara: disposo de l'espai per acollir-lo? Tindré temps per cuidar-me'n correctament? Què en faré durant els caps de setmana i les vacances? Tothom qui haurà de conviure hi està d'acord? Puc fer-me càrrec de les despeses que comporta? I en cas de tenir-ne el convenciment, sempre és preferible adoptar-lo. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: A PICAMA entrevistem a persones relacionades amb la prevenció i recerca sobre el càncer. Parlem amb testimonis i també associacions relacionades amb aquesta malaltia.
4: Us oferim receptes saludables i repassem les activitats i cursos que organitzem des de l'associació Prevenció i Informació Càncer Molins.
5: PICAMA, amb Marisa Llobet i Anna Ribas. Els dimarts a 1:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
6: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català, per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. Vincles.omnium.cat.

0: Hola, molt bona tarda, benvinguts al vostre programa Una finestra oberta al món. Avui saludarem els nostres amics, a l'Enric. Què tal, Enric, com estem?
1: Jo, sempre entusiasmat, perquè aquí és com reneixer cada dia, saps? Home. I el futur el tenim aquí, el passat també som aquí, o sigui que quan s'ajunten dues línies així, angles de xocar, van creixent cap amunt. Jo crec que serà molt interessant avui.
0: Jo crec que sí. Què tal, Mari Carmen, com estamos, eh?
2: Estar amb la gent jove, la gent gran, com ha dit l'Enric, i bueno, a veure què surt del programa. Jo crec que estarà molt bé.
0: I per això ha vingut el professor. Què tal, com estem, Xavier? Com estem?
3: Doncs bé, bé, content de que el tema d'avui sigui la joventut, perquè està bastant maltractada des de fa molts anys.
0: Bueno, ara en parlarem d'això. No. I també hi ha un altre professor que va estar la setmana passada, el nostre professor Xavier Isan. Què tal, com estem?
4: Doncs molt bé. I bueno, veig aquí molta gent jove de totes les edats, o sigui que a gaudir, a gaudir.
0: A gaudir, perquè avui tenim aquí dos noies joves de Molins de Rei. La... Com et diu, com és el teu nom?
5: Blanca.
0: Blanca. Acosta't
5: al teu... I jo em dic Emma.
0: I Gemma.
5: Emma.
0: Molt bé. Emma. Sou de Molins de tota la vida, eh?
5: Sí.
0: Sí, sí. I les noies que vindran ara, les coneixeu o no?
5: Doncs no. Conec
6: una.
0: Sí?
6: Perquè el seu pare també és com aquí, no sé.
0: Ah, molt bé. Una noia que vas conèixer en un càmping, no?
6: Sí.
0: Ah, després ens parlaràs d'aquesta aventura, eh? Ja hem vingut amb la professora de l'institut, que és l'Institut Vall d'Arús.
7: Vall d'Arús, de Vallirana.
0: De Vallirana, no? Ah. Amb la professora del curs, no?
7: Sí, amb la professora de quart d'ESO, la Jana.
0: El teu nom és?
7: Elsa.
0: Elsa. Molt bé, eh? Les coneixes a totes i amb elles també?
7: No, a elles no les conec. No, conec a la Jana.
0: Molt bé, no, perquè de quin curs sou vosaltres?
8: De primer d'ESO.
0: A primer d'ESO?
8: Sí, sí.
0: Ah, i les que vindran, totes són de primer d'ESO també?
7: La Jana fa quart ara.
0: Ah, quart, no. Hi ha una mica de tot, no?
7: I crec que ve una de batxillerat també.
0: Molt bé, i no podia faltar el psicòleg de l'institut.
9: Bueno, no soc de l'institut, exactament.
0: No?
9: Soc de la població.
0: De Vallirana.
9: Sí, soc de Vallirana, soc en Rubén Rivera. I, bueno, agrair també d'estar aquesta taula amb el jovent.
0: El jovent, no? Encara que hi ha uns quants carques aquí que estem...
9: Bueno, sí. Intergeneracional, no?
0: Sí, sí.
9: Així,
0: sí.
9: Així li traurem més profit.
0: Molt bé, doncs avui parlarem de joventut i vita sort. Ah, m'oblidava, no? Quin... No, ja l'he presentat, home, el Xavier, sí.
4: Sí, és que hi ha tants Xavis que et pots liar.
0: Sí, sí, hi ha
4: dos. Som dos, avui venim doble.
0: Sí. Doble, sí, sí.
4: Xavi,
0: i només parlem.
4: Bueno, ja són repes, eh? Són repes.
0: Pues sí, parlarem de joventut, divino tesoro. Vinga, arrenquem, va.

0: Bueno, pues ara han arribat tota la colla que faltava, no? Doncs anirem presentant. Quin és el teu nom?
1: Sarai Fornieles.
0: Sarai?
1: Sarai Fornieles.
0: Ah, Fornieles, molt bé. També ha portat una amigueta?
2: Una.
0: Com? Acosta't el micròfon.
2: Una.
0: Una?
3: Una, una.
0: A una, una. Molt bé. I...
4: Sarai Sánchez.
0: Sarai Sánchez.
5: I Bet Bonic.
0: I Bet Bonic, va. Abans estaves a fora, eh?
4: Sí.
0: Sí, sí, molt bé.
4: Jana Luján. Jana Luján.
0: Muy bien. Alma, Alma Joan.
4: Alma Jana Luján.
0: Alma Jana
4: però
0: Joan.
4: Jana, Jana millor.
0: Bueno, la professora les coneixia totes, no?
6: No, jo només la tinc a ella.
0: Ah, sí?
6: Sí.
0: I les altres quines són, amigues?
4: Bueno, és ma germana, una amiga meva i l'amiga de la meva germana.
0: Ah, carai, no? Una bona colla. Totes de Vallirana o no?
4: Sí, sí.
0: De Vallirana, un, dos, tres, quatre, cinc noies de Vallirana i dos de Molins de Rei, eh?
5: Sí. Sí.
0: Carai, no? I què tal us porteu els de Vallirana amb els de Molins de Rei?
5: Molt bé.
0: Bé, no?
5: Molt
4: sí.
5: Bé.
4: Sí,
0: sí. Bueno, doncs pues mira, i els professors de Vallirana, quan venen a Molins de Rei, també ve, no? Sí?
6: No, perfecte, perfecte. Són pobles germans, tot bé.
0: Sí, sí, sí. Molt bé. Hi ha molta feina... Li pregunto al psicòleg amb totes aquestes noies allà a l'institut o no?
7: Bueno, hi ha feina, però perquè sempre es pot fer més i podem millorar, no, els professionals per poder acompanyar els joves, o sigui que feina sempre n'hi ha, evidentment. Pel que fa pel malestar, bueno, també hi ha feina dirigida al malestar, evidentment. Sí, sí.
0: Sí, sí, molt bé. Havíeu estat alguna vegada a una ràdio o no?
5: No,
0: com us reimaginàveu la ràdio?
5: Doncs no sé, la veritat, bastant semblant,
0: sí?
5: Ara, perquè havia vist diverses fotos de la ràdio Molins i tot. Sí, sí,
0: Sara. Us trobeu bé aquí, que sí?
5: Sí, sí, molt
0: bé. És com prendre una Coca-Cola a un bar, no? Sentar-se amb la família, hi ha molta gent, no?
5: Sí.
0: Molt bé. I com veieu vosaltres el futur de Vallirana o de la humanitat? Com la veieu?
5: Doncs no sé... Depèn una mica de què fem els joves per intentar que sigui millor o pitjor.
8: Perquè, clar, ara ja, pues, clar, hi ha coses que estem fent bé com a joves o altres coses que tampoc van... no són tan bones com per la joventut d'avui en dia.
0: Sí. Vosaltres voleu dir alguna cosa? Com vol veieu el futur?
4: És una mica complicat, perquè avui dia hi ha molts conflictes que s'han de solucionar com tal... Però és veritat que són capaços de resoldre tot això i fer-ho bé.
0: Sí. Teniu por al futur, vosaltres?
5: No. Com no sabem què passarà, doncs...
0: No us preocupeu massa, no?
5: No, jo no.
0: Viviu el moment, el present, vosaltres. Us agrada viure el dia a dia,
5: sí,
0: no?
5: Sí,
0: sí. I el col·legi és un bon lloc per estar contents? El trobeu bé, el col·legi?
5: Sí, sí.
0: O esteu millor a casa?
5: A veure, per aprendre a l'escola i per estar tranquil, doncs, a casa.
8: Clar, perquè igual que hem de tenir els nostres moments per posar-nos a fer coses, per aprendre i tot això, doncs sí que és millor estar a l'escola i hi ha moments que no són tan... O sigui, que pots estar més tranquil perquè no estar tot el dia treballant, sinó també tenir temps per descansar, tu, saps?
0: Tu també ho veus així? T'agrada més estar a l'escola o a casa?
1: És que a casa m'avorro molt. I a l'escola me diverteixo.
0: Tu també, sí?
4: Bueno, en el meu cas, a casa, perquè jo tinc molts germans, i jo estic molt feliç, i he de dir que la meva millor amiga i la que m'ha invitat aquí no és a la meva escola, llavors he de dir que fora em sento millor.
0: Sí? I tu?
9: Bueno, jo ja no estic a l'escola. Ja bueno. Estic estudiant per la meva compte, però quan estava a l'escola a mi no m'agradava gaire. M'ho passava molt millor fora.
0: I l'Alma, què tal?
4: A mi, en lo personal, no m'agrada l'institut. M'ho passo molt millor a casa, però sí que és veritat que a l'hora d'estudiar m'agrada més anar a l'institut, perquè a part dels mestres tinc els meus companys que potser se'ls dona bé altres coses que a mi no, i ens anem ajudant d'un als altres.
0: O sigui, el bon ambient està més a l'institut que no a casa, no?
4: Sí i no. O sigui, tinc els meus dos bons ambients tant a un lloc com a l'altre.
0: Bueno, ficarem una mica de música, a veure si ens animem.

0: Bueno, podré marxar amb vosaltres. Esteu aprenent anglès? Estudieu l'anglès, no?
1: Sí.
0: Vosaltres voldríeu ser més grans del que sou ara o us quedaríeu amb la mateixa edat que teniu ara?
1: A veure, potser sí, ser una miqueta més grans, perquè clar, ara no puc fer tantes coses com podria fer de gran.
0: Sí.
1: I doncs, però també m'agradaria quedar-me així, o sigui, quedar-me amb aquesta edat, perquè, no sé, sento que ara estic bé, estic feliç i no tinc tantes preocupacions com crec que podria tenir de més gran. I doncs, crec que millor ni ser molt gran ni ser molt petit.
0: Tu també?
2: A mi m'agradaria ser més petita perquè abans vivia tot més, o sigui, més alegre.
0: Tenies més il·lusió, potser, no?
2: Sí.
0: Sí, sí. I tu? Vols ser molt gran o no?
3: M'agradaria també tindre un par d'anys més perquè podria fer més coses, però també hi ha vegades que m'agradaria ser més petita perquè podria tornar a fer més coses que he fet.
0: Molt bé.
4: Doncs jo em quedaria així sempre, perquè estic amb els meus germans, estic amb la meva família, amb amics, i és veritat que a vegades voldria ser una mica més gran per no tenir tantes limitacions, però ara no tinc que pagar llum ni aigua i estic mantenida. I els diners són per mi, jo estic molt feliç.
0: Molt bé, ben pensat, eh? I tu?
5: Sí, jo ara mateix estic molt bé. Ja estic gran, llavors no, em vull quedar així, també. Els 25 són molt bons.
0: Sí, sí. I l'Alma què diu? Sí.
6: Jo penso que a l'edat que estic és perfecta. O sigui, com diu la Sarai, soy una mantenida. Em preocupo només per trobar bones notes, per fer els meus esports bé. I surto amb els amics i sí que és veritat que m'agradaria tindre a vegades els 18 anys per no tindre tants limitacions.
0: A totes us agrada Port Aventura, no?
1: Sí.
0: Sí. Sí. Sí. Això no s'ha de tindre cap tipus d'edat, no? Bueno, a vegades algunes atraccions sí me deixen l'altura, no?
1: Sí.
0: Però bueno, això no importa. Lo important és anar a disfrutar d'això, no? Sí, sí,
1: sí.
0: I bueno, quan veieu gent gran així com vosaltres, què penseu de nosaltres?
3: Bueno,
0: què penseu de la gent gran? Quina impressió teniu de la gent gran?
4: A veure, jo veig potser coneixements, experiència. Jo quan veig una persona gran m'imagino que té una història molt més gran darrere, i em dona il·lusió perquè penso, algun dia jo també seré gran i tindré moltíssimes coses que hauré fet a la vida.
0: Teniu avis vosaltres, eh?
4: Sí.
0: Tots teniu avis?
1: Sí.
0: I què tal són els avis?
3: Doncs a vegades em diuen com que és que ara a la vostra època, per així dir-ho, teniu moltes coses, la tele, el mòbil, i a la meva època no hi havia això, saps? És com que comparen una mica quan ells eren petits i com som nosaltres ara.
1: I bueno, jo penso que és que estan plens d'experiències i tot, perquè clar, jo els veig i ells es conformaven amb el mínim. Nosaltres ara, per exemple, molta gent jove ha de tenir el màxim. O sigui, si tu et regalen un telèfon i et regalen un una mica vell, però que per lo que necessites el tens, ens queixem. Però els nostres avis doncs es podrien conformar amb encara que sigui un que pogués només trucar i ja està. Llavors crec que això és molt important per comparar d'avui en dia i d'abans.
2: Jo...
0: Vosaltres teniu un mòbil, totes?
1: Sí.
0: I l'utilitzeu molt o no?
1: Bueno, més o menys.
3: Sí? Jo tinc el Family Link, que és un límit d'hores. Al cap de setmana són més i altra setmana, perquè has d'estudiar i tot, són menys.
0: Però no el porteu a l'institut, el mòbil?
3: Sí que el portem.
0: Sí?
1: Sí, el portem, però el deixem a una caixa, que és per no utilitzar-lo. Està amb clau i tot.
3: Sí.
0: I vosaltres penseu que és bo tindre un mòbil o no?
1: Doncs depèn per quines coses, perquè clar, si surts al carrer i has de trucar els teus pares per qualsevol cosa, potser arribo una mica més tard o qualsevol cosa, doncs és bo perquè els pots avisar sense haver d'anar a on estiguin. Però, clar, després, doncs, si l'utilitzes massa, pot afectar-te els estudis, perquè, no sé, perquè et distreu massa o qualsevol cosa així.
0: Alma, també li agrada el mòbil o no?
7: Sí.
4: Bueno,
7: sí.
6: La meva mestra diu que sí, però...
0: Està enganxada, no?
6: No, no, no.
0: Que m'ho diu la professora.
6: Sí, a mi m'agrada més jugar a la Play o mirar pel·lis que és que estar amb el mòbil, perquè fico a fer trucades amb els meus amics i ens connectem a la Play i juguem. Però sí que és veritat que amb això relacionat amb els avis, sí que és veritat això que diuen, i que a vegades els meus avis em foten la bronca perquè diuen que estic molt amb el mòbil, coses així, o jugant.
0: Sí, sí. I a tu també t'agrada el mòbil, lògicament, no? L'utilitzes...
4: Sí, no. Sí, eh? Encara que digui que no, pots mirar la meva mitja i jo tinc una d'hores ahí. Mare meva, sí. És que és la veritat. La... Però hi ha moltes més. Però sí, jo crec que una mica tots, em sembla a mi.
0: Música i continuem. Vinga, va.

0: Bueno, pues aquí seguim amb tota aquesta colla de joventut, no? I ara parlem amb la mestra, no?
1: Que també com, és jove.
0: Que també és
1: no
0: jove,
1: tant,
0: no?
1: No tant, però...
0: Aquesta joventut, amb això que tenen els mòbils i les noves tecnologies, com ho veus tot això? Ho afronten d'una manera...
1: Jo els veig magnífics, o sigui, estem tot el dia dient que estan enganxats al mòbil, però els adults també ho estem, i de vegades venen, no? Veus gent gran dient, no, és que aquests nens avui en dia, i gent que està absolutament enganxada al mòbil i que t'ho estan dient mentre miren el Twitter, i estem tot el dia com assenyalant-los a ells, quan som nosaltres, a més, que els hem donat aquesta tecnologia, i sí que és veritat que estan enganxats, sí que és veritat que han perdut una mica de capacitat de concentració, però una mica tots, no? Al final, ells, doncs, són una mica el resultat de... els seus pares i de la societat, i jo crec que sí que és un problema el tema del mòbil, però que tampoc cal ser fatalistes, que també aprendran com nosaltres vam aprendre altres coses que tampoc teníem controlades quan érem joves i que eren noves. Doncs no sé, potser en el meu cas internet, no? Jo vaig començar a tenir internet a la seva edat, també semblava molt dramàtic, i al final doncs he après a fer funcionar internet. Doncs elles suposo que aprendran a regular-se, i sí que han de vigilar les xarxes socials i tot, però no, jo no sóc tan fatalista amb el tema dels mòbils i els joves, i crec que els adults també tenim un enganxe molt bèstia, i de vegades sembla que siguin només ells, que els fem, els pintem com si fossin, no?, els grans enganxats al mòbil i a la tecnologia, i...
0: I nosaltres donem l'exemple.
1: Exacte.
0: Saludem aquí a Efraín. ¿Qué tal, Efraín? ¿Cómo estamos? ¿Eh? Que has llegado después de traer a toda esta gente por aquí, ¿no?
2: Bueno, aquí recogiendo el futuro de España, ¿no? Sí. Ayudando un poquito, con un granito, y la idea es, bueno, ejemplificar todas las etapas de la juventud y la adolescencia, ¿no?
0: Caray,
2: y ¿no? compartirlo con toda la audiencia.
0: Pues sí, señor, sí, es el futuro de la humanidad, ¿no?
2: Sí.
0: Y aquí tenemos al psicólogo que nos está escuchando a todos, y no sé... els mòbils és una eina interessant, no? Per,
3: i tant.
0: Per moltes coses, no? I nosaltres estem enganxats, no? El que digui que no és mentira, perquè tenim el WhatsApp, tenim moltes aplicacions, ho utilitzem quasi a cada moment, i abans d'anar a dormir moltes vegades ens quedem enganxats allà veient a veure quins missatges, e-mails i tot això, perquè tota la nostra vida està aquí amb un aparatet d'aquest, no? Però clar, això també ens distreu d'altres coses, no? Abans agafàvem el tren o l'autobús i la gent potser anava amb un llibre, no? Però ara van amb el mòbil, no?
3: Clar, i si els hi preguntes amb ells que prefereixen, doncs la gran majoria segurament et dirà que prefereixen el mòbil, no? El contingut que pots tenir a través del mòbil, lo digital, és increïble, no? I això, doncs, per molt que diguem, és dolent, etcètera, és complicat, això és el que deia l'Elsa, no? Als adults ja se'ns fa complicat a vegades deixar el mòbil, deixar el YouTube o qui tingui xarxes socials, deixar les xarxes socials, no? Aleshores, és un entreteniment molt novedós, encara no estem ni tan sols els adults acostumats a gestionar-ho del tot, no? I, bueno, ens hem d'adaptar, és quelcom que ens hem d'adaptar.
0: Perquè vosaltres esteu alguna xarxa social? Teniu WhatsApp? Què teniu? Quines xarxes utilitzeu? TikTok?
4: Jo tinc Instagram i WhatsApp.
0: Instagram i WhatsApp, sí.
5: Jo tinc TikTok, WhatsApp i Instagram.
6: Jo WhatsApp, Instagram, però no subo nada, solo para ver los reels, i TikTok.
0: I vosaltres?
7: Més del mateix.
0: Sí? Totes teniu
7: les que han dit. Instagram, TikTok i WhatsApp.
0: I l'amiga?
8: Jo en tinc YouTube i una app molt semblant al WhatsApp.
0: Carai.
7: Jo tinc de tot.
0: De tot, no?
7: De tot el que es pot tindre i més.
0: Sí, sí. Carai, no? I aquí no ens quedem...
7: No, jo el mateix, tinc WhatsApp.
0: Tot igual, no?
7: Sí.
0: I nosaltres com estem? Com estem nosaltres? Professor, vostè?
9: Sí, jo també tinc WhatsApp i el correu electrònic.
0: Però bueno, no té TikTok, no té Instagram, no té...
9: Bueno, visito Instagram i TikTok perquè m'envien coses, però no hi estic apuntat, no?
0: Sí.
9: Així que no puc escriure, puc veure.
0: Sí. I a l'amic Xavi, com ho veure això del mòbil? Antistreu de moltes coses o no?
10: No, si m'ho veureu, jo a vegades, jo estic a l'Institut Sant Pau i ha habido broncas por los móviles. Més que res perquè quan un professor parla i traieu el mòbil al mig de la classe, és falta de respecte. Aleshores, jo el que sí dic és, però si el treus per coses de feina, endavant. Jo, per exemple, a les meves classes s'utilitza la IA com un recurs. Llavors sempre dic, si sabem controlar les coses, sí, és a dir, per exemple, hi ha una definició que diu droga és tot allò que genera dependència. Jo dic, si sou capaces d'agafar el mòbil i dir ara el trec, endavant. Però si veieu que no teniu voluntat, aleshores ho haurem de parlar. I és una cosa sistèmica, depèn de tots. Heu parlat de casa. Jo crec que el mòbil no té que ser la vostra casa. La casa és allà on estan els amics i està tothom. Per tant, no sé, per això el psicòleg ho sabrà més bé. Vull dir, jo col·laboro amb els psicòlegs de l'escola, amb l'Alfonso, estic molt agraït. Jo només us diria, si la voluntat la teniu, feu anar el mòbil quan vulgueu. Però penseu si teniu la voluntat. O això que dèieu, quantes hores hi passeu? Perquè si som en moltes hores, el cervell no pot. La dopamina demanarà més mòbil, però el cervell et dirà fins aquí.
3: Ressaca digital, que diuen ara.
10: Sí, sí, aleshores, però bueno, clar, no estem per presumir, perquè dime de què presumes i te diré de què careces, no?
3: És cert, és cert. Sí que és veritat això, no? Que ens estem trobant ara amb una cosa. Les xarxes socials, sobretot, estan dissenyades perquè es passi el màxim de temps possible dins. No és per afavorir el desenvolupament dels joves. Aleshores, això, com a adults, potser sí que hem de ser responsables, no? I poder posar o donar prevenció, posar certs límits a vegades, quan veiem que els joves no s'estan sabent regular ells mateixos. Al final, no, acompanyar els joves moltes vegades significa ajudar-los a regular-se. I, clar, una xarxa social que està dissenyada per passar el màxim de temps allà dins, la gent que hi ha al darrere saben perfectament com funciona el nostre cervell, no? Hi ha documentats xulíssims avui dia a l'abast de tothom. Clar, les persones aquestes l'han dissenyat justament per això, no? És lo normal que si a nosaltres com a adults ja ens costa regular, amb ells els sigui encara més difícil. El cervell de l'adolescent s'està formant. Aleshores, no és que sigui, és que los adolescentes son unos vagos, és que tal, és que igual. Bueno, no, és que hem de tenir en compte que potser sí que hi ha una miqueta més de vulnerabilitat, no?, per estar més enganxats en aquestes aplicacions, etc. Però, bueno, és el que diem sempre, no? És dolenta la xarxa social? Bueno, depèn de l'ús que el facis. És dolent... bueno, sí que és veritat que jo tenia, recordo un professor que ens va fer la comparació entre l'Instagram, no?, i el Word. Deia, no hi ha ningú enganxat al Word o a l'Excel, no? Com dient, hi ha eines digitals a les que la gent no s'enganxa, no? Aleshores, bueno, hem de posar una miqueta de cura i ser conscients, simplement, no? Però sense ser fatalistes, no? Com deia la Elsa.
10: Breument, només acotant això que dius, que jo he fet farmàcia, com deia Paracelso, la diferència està en la dosis. Una dosis cura, una altra és verí. La diferència està en la dosis, en la quantitat.
3: Molt cert.
9: No, jo sí, crec bueno, que... sí, és veritat el que diu ell. Bueno, a més, jo també estic a Facebook i a l'X, a l'antic Twitter, no?
0: Ah.
9: Que no sé si vosaltres hi esteu o no.
0: Sí, sí.
9: Però no ho faig servir molt, perquè jo faig servir el Word, perquè sóc d'una associació i he de redactar amb els meus socis i així doncs, documents informatius, no? Vull dir, si voleu algun, en tinc.
0: Jo ve per fer company, eh?
9: Sí, sí, sí. Un, per exemple, un molt interessant és aquesta noia que ha escrit un llibre que es diu Fèria, que explica que ella creu que viu pitjor que els seus pares, no? Perquè la meva mare, a la meva edat, tenia 29 anys, doncs tenia feina fixa, un pis en propietat i una filla de 7 anys, que era ella. Diu, en canvi jo visc en una habitació rellogada, no tinc feina fixa, sí, tinc molts estudis universitaris i això, però... I de fills ni pensar-ho, no?
0: Però el futur el veuen molt bé, elles, eh?
9: Sí, sí, sí, el veuen bé.
0: O no el veuen molt bé? A veure, que parli la més gran.
11: Bueno, clar, jo ja he passat els estudis, he passat a intentar buscar feina, he passat a haver de marxar del país per treballar i... Clar, no es veu tan bé des de després.
9: O sigui, que tens una mica...
11: Sí,
9: de...
11: sí.
9: Perquè ella diu...
0: Vas emigrar així?
11: Sí.
0: A quin lloc vas anar?
11: Vaig estar 2 anys a Dublín.
0: Ja?
11: Vaig trobar feina del que m'agradava i que no els importava que no tingués estudis d'això. El que passa que, bueno, la vida em va fer tornar i ara sí que estic estudiant aquí d'events... per a veure si em puc fer un lloc a Barcelona, que és un món que està creixent bastant i amb sort treballaré d'algú.

0: Penso que està molt bé perquè, a part, si vas a un país que no parla, o sigui, que d'un idioma que no entens, doncs crec que és una oportunitat per aprendre'l i, a més, treballar d'algú que realment t'agrada. Doncs penso que està molt bé.
1: Tu també, sí?
2: Sí, jo penso el mateix que la Emma, perquè a mi m'agradaria viure als Estats Units de gran, doncs perquè des de petita m'agrada molt aquell lloc i com és allà la vida, per així dir-ho, saps? I la meva mare ja sap que des de petita vull estar allà.
1: I l'Alba també?
3: Sí, aviam. Jo, per sort, bueno, tot i que no me'n recordo, he pogut viatjar. Per exemple, vaig estar a Hondures visitant la meva família, però fa moltíssims anys. He pogut viatjar amb els meus pares per Espanya, per exemple, a l'Aragó, a les fronteres de França i Catalunya. I sí, o sigui, m'agradaria viatjar, però a mi sí que em fa més por el futur i tal com estan les coses em fa més respecte ara el tema de viatjar.
1: I vosaltres?
4: Bueno, yo puedo decir que yo he viajado mucho gracias a mi familia, a mis padres. Yo no soy de aquí, entonces yo cuando he venido a Barcelona también me ha parecido precioso, la verdad. Para mí es otro sitio nuevo, por mucho que llevo mucho tiempo aquí. Y en ese sentido de viajar, de estudiar, de trabajar fuera, a mí es algo que me encanta, porque yo también tengo esas ganas de viajar mucho y de probar cosas nuevas. Y es verdad, como ha dicho Yana, que ahora pues bueno, me da más miedo por el hecho del futuro, de cómo van las cosas y de si podré en ese futuro, no muy lejano, ir a esos sitios que quiero ir y probar.
1: Caray, ¿no?
5: Doncs a mi d'anar a viure a un altre país no m'agradaria, però d'anar a visitar o anar a veure familiars, pues sí, a uns altres països, pues podria conèixer bé a la meva família, veure paisatges nous que no he vist.
1: Molt bé, carai, no? No, està bé, no?
6: Sí, jo el mateix que l'Ona, perquè a mi també m'agrada molt anar a visitar als països. He anat a Itàlia, que és molt bonic, i tot això.
1: I a vosaltres, quan veieu un immigrant que està aquí treballant, com el veieu vosaltres? Una persona de fora que està també treballant amb vosaltres, igual el col·legit,
4: A veure, en mi lugar...
1: Bueno.
4: En mi lugar, yo creo que no me parece, no me termina, no creo que sea nada malo. Yo creo que una persona que emigra, de hecho, es algo que la gente tiene muy, bueno, ya está muy ya está más acostumbrada en este caso, pero no creo que tendríamos que ver raro ni diferente una persona que viene de fuera, porque, bueno, yo la primera que vengo a hablar, y yo creo que es completamente normal y creo que no se debería de poner peros ni diferencias a gente que viene de otros lugares, porque al final yo creo que no vienen para hacer el mal, vienen para hacer su vida, su familia, su dinero, todo como cualquier otra persona. Y como cualquier ciudadano, sea de dentro, sea de fuera, si hacen cosas que no tocan, pues creo que tendríamos que tener todos el mismo fin o el mismo castigo en este caso.
1: Perquè tu et van tractar molt bé a Dublín, no? Et vas sentir acollida allà, o no?
7: Sí, jo em vaig sentir acollida. Sí que és veritat que Dublín ara mateix és una ciutat on el 50% són immigrants i la gent de Dublín és com difícil de trobar. Llavors, a vegades tindrà hasta, fins i tot un jefe d'allà era difícil. Però sí que és veritat que notes com hi ha molta gent que ve de la Índia deixant les seves famílies només per intentar aconseguir la visa, per un passaport, gent que fa anys i anys que no veus els seus, que no veus els seus fills, i valores molt el marxar del teu país per una vida millor.
1: Molt bé. I vas veure sidra? T'agradava la sidra d'allà?
7: Sí.
1: És bona, no?
7: Aquí no m'agradava, però ja sí.
1: Sí? I vosaltres què teniu que dir de l'alcohol?
6: Doncs,
1: us agrada la cervesa, el cubata, el botelló o no? Sí o no?
6: No.
1: Sí o no?
6: No.
1: L'heu provat alguna vegada o no? Sí.
6: No.
7: Que no?
4: Hombre, no, que me voy a escuchar mi madre, por favor.
1: Por mí no pasa nada, hombre.
4: Eso solo queda entre los que lo saben y los que no.
1: No, hay confianza aquí.
8: Aquí entre nosotros, ¿vale?
4: Aquí entre nosotros.
1: Bueno, al Nadal potser no, proveu una miqueta, no?
4: Potser. El xampany, això.
5: Però no.
4: Això sí. El padrí.
1: Ah, molt bé, veu. I fumar res, no?
8: No,
1: no,
8: no,
1: no s'ha de fumar, no?
8: No, no.

0: Però els vostres pares sí fumen?
1: El meu pare sí.
2: La
1: sí?
2: meva mare sí, però molt poc.
0: I què penseu vosaltres del tabaco? Hi ha algú...
2: A veure, jo és que amb jo feia de petita que quan la meva mare fumava i no m'agradava, jo li agafava la seva caixa i se l'amagava. Perquè, no sé, penso que mai m'ha agradat i penso que li pot passar qualsevol cosa. Sí que és veritat que ella m'ha dit no et preocupis, no passarà res, però no sé, sempre he viscut amb allò de... No sé, amb... li tinc respecte a això de fumar i tot això, mai m'ha agradat.
0: I els porros, què tal?
3: No.
0: Tampoc, això, no?
2: No.
0: Bueno, sou joventut sana, eh? Sí o no? La més gran em sembla que em riu, però...
4: Jo vaig començar a fumar amb 16.
0: Sí?
4: I ho vaig deixar amb 24, el millor que he fet, la veritat, perquè no servia de res. I sempre pensava en deixar-ho, però no... Vamos, és que és més difícil començar a fumar que deixar-ho, perquè al principi t'has d'esforçar en aconseguir tabac, en el temps, i és una tonteria, la veritat.
0: I els porros pitjor, no?
4: Sí.
0: Encara que el teu entorn sempre has vist gent que fumava porros, no?
4: Sí, sempre.
0: Què penseu d'aquesta gent que fuma porros?
4: Eren els més guais i ara mateix alguns no estan gaire bé.
0: No? Acaba malament la gent, no?
2: Sí, sí.
1: A la nostra escola hi ha nens que tenen 12-13 anys que van a primer d'ESO també i fumen vàper.
0: Ah, en vàper, eh?
2: Sí, però l'amaguen i tot l'amaguen això.
1: Així,
2: no? Sí, sí. I bueno, això del sol i tot això, és que jo penso que està malament perquè al principi pots pensar que ets superguai, no sé què, però clar, al temps... Doncs veus aquella persona i et compares amb tu i dius és que jo estic molt millor de salut que potser ara mateix aquella persona. Llavors està molt malament.
0: Pues ara heu vingut avui dia tot noi aquí, no? Però segurament, què penseu dels nois que estan a la vostra escola, a la classe? Pensen igual que vosaltres o tenen un altre tipus de pensament?
3: Yo creo que no varía según... A ver, es verdad... Lo que dice es que, bueno, pueden tener una mentalidad un poco diferente, pero yo no creo que varíe según, bueno, ya sean chicos o chicas, porque yo tengo hermanos también. En ese sentido, piensan igual que nosotros, ¿no? Que no es algo bueno y que es algo que evidentemente, pues puede ser que lo vayan a probar. Por ejemplo, el vapor, que se ha hablado del vapor. El problema es que es algo que está más normalizado y más al alcance de todos, ¿no? Un vapor lo puedes comprar en una tienda de cerca tuyo, ¿no? Al final... Y está más al alcance de cualquier niño, por eso yo creo que tanta gente consume de esto, ¿no? Y es verdad que, bueno, tanta gente, mucha, la verdad. Pero yo creo sinceramente que al final es mentalidad de cada persona, no por otra cosa.
5: Sí, eso te rago, por ejemplo. Yo siempre he fijado el ejemplo a mi clase. O sea, mi clase es nota molt. Qui està per les coses i qui ho fa per quedar bé amb els amics, qui fa les coses perquè la gent li doni atenció i coses així. O sigui, al final és això, és com t'han criat, què t'han dit als teus pares que està bé i que està malament i quin exemple has volgut seguir o amb qui t'has volgut ajuntar, però tampoc té molt a veure, però és, normalment és l'exemple que tu has volgut agafar amb això.
0: Sí, jo li preguntaria al professor aquí. És un problema actualment el de la droga, els porros, es veu alguna cosa a l'escola? O no? Abans es notava molt això, eh?
6: Jo crec que, no sé com veuran els companys, eh? Jo crec que menys que quan nosaltres érem joves. O sigui, jo crec que ara ens escandalitzem molt, però jo veig que els nens que d'ara consumeixen menys, o jo potser m'entero menys perquè sóc profe, però crec que menys que quan jo tenia la seva edat. I sí que és veritat, lo del vàper, fumen molt vàper i el... És veritat, eh? I l'intenten fumar dins de classe i se l'amaguen i entres a la classe de la Jana i fa olor a maduixa, que vol dir que algú s'estava fumant un vàper de maduixa. Però el tema del consum de drogues no el veig pitjor que la meva generació, al contrari, jo crec que són una mica més innocents, fins i tot millor, en aquest sentit, i quan jo tenia la seva edat veia molt més consum de porros del que veig ara com a profe. Però és veritat que clar, a mi no m'ensenyen, no, els porros que es fumen, llavors potser no m'entero, però diria que menys.
0: També, també et passa el mateix allà o no?
7: Bueno, jo com a tutor, doncs, si hi ha alguna situació que crec que s'està fumant, hauré d'anar allà i veure què passa, no? Però em preguntaré per què està fumant. És a dir, aniré a les circumstàncies, demanaré el suport del psicòleg i buscarem un canvi, no? I a vegades a mi m'ha passat que hi ha hagut algú que se li ha dit que fumava i resulta que el que hi havia és una medicació que generava una situació que semblava que estigués fumant i no ho estava fent. Per tant, una de les coses que vull dir és que a vegades prejutgem i diem, aquest segur que ve fumat, i no ho sé, jo crec que com a joves que sou, pues, heu de trencar els límits, però pues, us ha d'ensenyar com trencar els límits, és a dir, què es pot fer i què no es pot fer i quines són les conseqüències. Un jove té que ser rebel, però ser rebel no vol dir fumar-se un porro, crec jo.
8: Pues sí. Yo quiero aportar algo que viendo el programa este de televisión La Revuelta, vi un programa de un doctor que se llama Diego Rivas o algo así, Diego González Rivas creo que se llama él, y lo voy siguiendo en TikTok. Y lo curioso de este dato es que él es un médico muy famoso en el mundo porque se especializó en las operaciones de pulmón y bueno, tiene una técnica que solo él la sabe y la está enseñando a todos lados, ¿no? El detalle está que está hablando, está haciendo mucho auge de que tengan cuidado con este tipo de del vapor, porque está matando mucha gente, los pulmones de mucha gente, por una velocidad increíble, y lo más afectado son los jóvenes. Y esto lo he estado viendo estos días y bueno, ya que lo están mencionando lo comparto también, ¿eh? Porque este hombre es muy famoso por lo que ha estudiado y se ha preparado, por el gallego, y es tan famoso y el mensaje que tiene ahora mismo es eso del vapor, que está matando mucha gente por los pulmones, ¿eh? Que eso lo destruye en segundo.
0: Bueno, vamos a poner musiquilla para animarnos un poquillo, a ver.

0: estem amb tota la joventut avui, parlant aquí de Joventut Divino Tesoro, no? I Mari Carmen, caramba, no? ¿Cómo ves esta juventud, eh? Son mejores que nosotros, ¿no? Por lo que parece. Porque tú también eres bien...
1: Yo tinc molta confiança en la joventut d'ara. Sí, són maquíssims tots. I tots, totes les èpoques són, tenen sus coses dolentes i bones. Lo que heu dit tots aquí, que hem de acostumar-nos a lo que nos toca, i ja està. La tecnologia, pues fer un bon ús de l'alcohol, un bon ús de tot, un bon ús, i ja està.
0: Sí, però a tu t'agrada la bota de vi, no?
1: No, jo no bec.
0: El porró?
1: Jo no bec alcohol perquè a mi no em senta bé. El meu metabolisme no lo assimila bé. I no puc. O sigui, el meu cos diu que ni hablar. Pues jo perfecta. O sigui, no, nada. Però jo crec molt en la joventut. Mare, si és meravellosa. Nada, nada. Todo es positivo y todo es bo.
0: Llavors nosaltres som els que els corrompem amb ells, els que els hi fem malament, no? A la societat després... Ells venen...
1: Home, sí, clar.
0: Són naturals.
1: Lo que veuen és lo que fem tots. Lo que veiem és lo que fem tots. Això és veritat.
0: Sí, estem equivocats, llavors, no?
1: No, jo crec que és lo que nos toca viure. És lo que nos toca viure. La tecnologia no pot parar, això està clar. Llavors ens hem d'adaptar a aquesta nova tecnologia, a aquesta nova societat. I res més. I és que totes les èpoques són dolentes, perquè la gent gran, ai, aquesta joventut, jo sempre l'he sentit dir des que era petita, ai, aquesta joventut, i totes hem sortit cap endavant. Jo crec que això és un...
0: Nosaltres érem els rebeldes d'aquella època, no?
1: Sí, clar.
0: Els Beatles, els... En fi.
1: Sí, que jo crec que tot està bé i només és viure el present i endavant i ja està.
2: Jo, a més, no hi estic d'acord, perquè de fet hi ha més comunicació ara que mai. Perquè, mira, jo tinc més comunicacions de l'estranger que d'aquí d'Espanya. I aquesta gent és la que venen aquí, com jo he viatjat poc, per no dir molt, però vull dir, quan vas a un lloc d'aquests, m'agrada el que ella ha dit de Dublín i així, és que primer tens que captar la mentalitat d'aquella gent, com es comporten i així. I això tarda un temps. Els repetir moltes vegades en els llocs, al final ja descobreixes com parlen, com s'expressen, com es comuniquen, i això és la novetat i s'aprèn molt. Això que tu dius de la gent jove, jo més bé ara tracto gent que estan a punt de casar-se. I han sigut també molt jovenets. Jo, ell sí, és el professor que tutor d'aquestes edats, però jo ja fa temps que ja no, ja molts anys vaig estar, però actualment no. I tota la gent aquesta que es volen casar-se, i a vegades ja tenen un fill i es volen casar. I escolta, hi ha una variació molt maca, i ja, ara mateix tinc dos o tres, i ja tenen ganes de parlar. Jo els dic, doncs un dia ens hem de trobar per menjar junts, perquè per comunicar-se s'ha de menjar. En la nostra cultura no, és parlar. Però sí, per això hi ha tants grups. Jo quan hi ha un grup d'una família que es reuneix, estic d'acord amb aquesta família. Perquè el que importa és que la comunicació ha de ser espontània i cada època és diferent. Jo sí, d'aquestes edats ja no tracto ara, però són diferents. Però tots aquests mitjans de comunicació, hi ha un moment que diem crisi, però no és crisi, és una novetat i s'ha d'aprendre. Jo, per l'altre dia, no em funcionava una comunicació i una noia diu, oi, guapa, i en un moment m'ho va arreglar ella. I no era una tècnica de coses d'aquestes, però tenen la pràctica a repetir. Això sí que és veritat que a vegades jo m'he enganxat una mica, però en seguida em desprenc. Però sí que t'enganxa si no et dones compte. Però clar, ells no tenen l'experiència d'utilitzar-lo d'una altra forma. No, jo crec que s'ha d'estar obert i no, com diu ella molt bé, la Carmen, s'ha d'estar molt receptiu a tot el que va sorgint. I jo obro qualsevol llibre i, escolta, sempre hi ha matèria nova. Sempre, sempre.
0: Molt bé, no?
2: Sí. Bueno,
0: està d'acord amb el que diu l'Enric, no?
3: Sí. Aviam, sempre també és veritat que, per exemple, aquí ara mateix hi ha molts anys aquí repartits. Hi ha del 2010, del 2015
1: i
3: del 2013. I jo, bueno, som tres germans a casa i m'he adonat molt que el meu germà i jo tenim una educació i una forma de veure les coses molt, molt diferents a la meva germana. Ara, jo, per exemple, s'utilitza les dies, s'utilitza tot, no? Però a ma germana tu dius, com faig això? O ara la quarantena, no teníem pintures, I anava al Google i feia com fer pintures con esto y esto, i feia pintures, clar, i això, vaig al xino i compro pintures, no entro en qual cap. Però són eines que tindran més a mà i que naixeran ja sabent fent aquestes coses, perquè serà el primer que els hi doni. O, per exemple, tindran més dificultats a l'hora, per exemple. Heu de buscar una definició, però no podeu buscar ni a Google, ni a ChatGPT, ni a res. A utilitzar un diccionari, no s'han utilitzat un diccionari futures generacions. En canvi, nosaltres, el meu germà, generacions més a dalt, sí que sabrem fer aquestes coses. I si tornés a haver-hi un apagón d'aquests com va haver-hi, se'ls cauria al món ara mateix a aquestes persones.
0: Pues no marxeu, que ara continuem a la segona hora, no us ho perdeu, un programa molt interessant avui amb la joventut. Vinga, fins ara.
4: Notícies en xarxa.
5: Bona nit, són les 9, us parla Adrià Jurado. El retorn del pont del 1er de maig ha estat marcat per la pluja i per les retencions a bona part de la xarxa viària catalana, especialment a l'AP7. Segons el Servei Català de Trànsit, fins a 8:45 de la tarda ja havien tornat cap a l'àrea metropolitana de Barcelona més de 248.000 vehicles, més d'un 88% dels 280.000 previstos fins a la mitjanit. La mobilitat ha estat lleugerament superior a la de l'any passat, però la pluja ha complicat sobretot el retorn de la tarda amb un pic de 92 quilòmetres de retencions a tota la xarxa. A hores d'ara, les carreteres catalanes ja no presenten problemes més enllà de retencions puntuals a les entrades de la capital, de Barcelona. I seguim parlant en clau de mobilitat, ja que Rodalies fa un pas més cap a recuperar la normalitat prèvia de l'accident ferroviari de Gelida. Aquesta propera setmana reobran diversos trams claus de les línies R15, R3 i R4. I anem fins a Cunit, on l'Ajuntament busca crear oportunitats per connectar empreses i persones que busquen feina. Ens ho expliquen des de Domenys Ràdio, Lourdes Meronyo.
6: L'Ajuntament de Cunit impulsarà una nova edició de l'Speed Job Dating, que tindrà lloc el 6 de maig, una iniciativa que facilita trobades ràpides entre empreses i candidats amb l'objectiu d'afavorir la inserció laboral. La jornada permet als participants presentar el seu perfil professional en entrevistes breus i directes, mentre que les empreses poden conèixer diversos aspectes en poc temps. Aquesta proposta s'emmarca en les accions municipals per fomentar l'ocupació i dinamitzar el teixit empresarial local.
5: I del Baix Penedès anem fins a la Noguera, on prop d'un centenar de persones han tallat avui diumenge la carretera C53 al pedrís de Bellcaire d'Urgell per protestar contra el permís concedit a una refineria de biometà a la Sentiu de Sió. L'empresa ha reiterat la seva intenció d'iniciar les obres de la macrorefineria de biometà durant el primer trimestre de 2026. Tanmateix, segons denuncien els manifestants, el projecte encara no disposa dels permisos d'obres dels dos ajuntaments afectats, la Sentiu de Sió i Bellcaire d'Urgell. I mig miler de ciclistes s'han sumat avui diumenge al migdia a la cinquena Quidical Mas de Barcelona per reclamar una ciutat més pensada per anar amb la bicicleta i reivindicar el dret dels infants a desplaçar-se sobre dues rodes amb seguretat. Els usuaris reclamen carrils bici més segurs a la capital catalana i ampliar l'oferta d'aparcaments al voltant dels col·legis, entre d'altres premisses. I un apunt d'última hora, l'avió del president espanyol Pedro Sánchez ha hagut d'aterrar d'imprevista a la capital turca, encara a causa d'un incident de caràcter tècnic de l'aparell. Segons ha informat la Moncloa, seguiran el viatge demà cap a Armènia. I en esports, l'Espanyol ara a les 9 comença el seu match contra el Real Madrid, un partit on si guanyen li donarien la Lliga al Barça. Fins aquí les notícies en xarxa.
4: Notícies en xarxa.
7: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
1: Si, malgrat els anys que aneu acumulant, us conserveu joves d'esperit i us agrada recordar aquelles músiques que se sentien a la ràdio o en els guateques de joventut, i també d'altres, potser un xic més modernes, però que ja no estan de moda, aquí teniu el programa que setmanalment us preparo amb molt de gust i fina voluntat, on recupero cançons gens actuals, però que fan de bon escoltar encara.
2: Restes de sèrie, amb Josep Lluís Ravenga, els dilluns d'una a dues del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
3: Un gos és un compromís a llarg termini i comporta molta feina.
4: Tens raó.
3: Justament l'altre dia, a l'Institut de la Nora, hi van anar els agents rurals a fer una xerrada sobre el tema.
5: La decisió d'adquirir un animal de companyia s'ha de prendre de manera meditada i plantejant-se preguntes com ara: disposo de l'espai per acollir-lo? Tindré temps per cuidar-me'n correctament? Què en faré durant els caps de setmana i les vacances? Tothom qui haurà de conviure hi està d'acord? Puc fer-me càrrec de les despeses que comporta? I en cas de tenir-ne el convenciment, sempre és preferible adoptar-lo. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: aquí estem tots.
1: Ja ho estava ofegant, ja. Bueno, i estem aquí, hem escoltat algo espiritual, no? Què penseu vosaltres de la religió, de les religions?
2: Doncs no sé, jo penso que cadascú té la seva i que crec que és algo que s'ha de respectar, perquè, no sé, cadascú creu, no creu, o sigui, això és el que pensi cada persona.
1: Aneu a missa de tant en tant o no?
3: Jo
1: o algun
3: no
1: temple, mai. Alguna...
3: No, però el Manyanet és religiós i anem a capella, a la capella, una hora a la setmana és de religió, i així.
1: Sí, sí.
2: I, bueno, per les celebracions i tot això, doncs, em semblen una o dues vegades en un mes. I, bueno, ens fan parlar cadascú, dir alguna oració, i pues, crec que està bastant bé, encara que no creguis.
1: Aneu al col·legi Manet, per el que veig. Sí,
2: sí, sí. Sí, sí, és un col·legi bastant religiós.
1: I,
2: pues,
1: I què penseu de Crist, per exemple?
2: Doncs, no sé, jo crec que...
1: El veieu com algo... Algú maco, algú bo, un personatge històric o...
3: A mi la veritat és que em dona igual. O sigui, mai he pensat en això és veritat o no és veritat. És com que... No sé.
1: Però el que deia de amar-vos los uns als altres, ho trobeu bé o no?
2: Sí, a veure, sí perquè això estimar altres persones que també t'estimin a tu, això està molt bé.
1: I què diu l'amiga?
4: Que jo no vaig a missa ni... i a tot això, però tinc uns companys a classe que sí que van i jo els respecto. O sigui,
1: sí, sí.
4: No els...
1: Heu fet la comunió tots, per exemple, o no?
3: Sí.
4: No.
2: No, no. No.
3: Jo sí.
1: Tampoc, no?
5: No, a mi em van batejar.
1: Sí?
5: Contra la meva voluntat.
1: No. Per què? Sí.
5: I després quan em van donar a decidir ja vaig dir que no. Sempre m'he considerat agnòstica.
1: Sí, però quan vas anar a Irlanda eren catòlics, eh?
5: Sí, però ells, tant de seva.
1: Sí?
5: Van a missa cada diumenge, però després...
1: Els veus més creient que nosaltres?
5: Sí, molt més.
1: Sí, no?
5: Sí, sí. Sí. Sentiu quan el passa per davant de l'església, van a missa... Aquí hi ha molt poca gent ja de la meva edat que quedi que vagi a missa.
1: Igual que Alma, no? Alma, quan fuiste a Honduras, també, no? Què tal és la gent d'allí?
6: És que no recordo molt bé quan vaig anar, perquè bueno, al final era molt petita, tenia 3 anys, però o sigui, és veritat que quan parlo amb els meus avis o quan parlo amb algú d'allà, per exemple, quan em diuen el feliz cumpleaños i tot això, em diuen que Dios te bendiga, sempre te dan como bendiciones, no? I sempre si Dios quiere, si el Señor nos ayuda i coses així.
1: Ho trobes bé això, no?
6: Sí, aviam, jo sóc una persona que creu. No vaig cada diumenge a missa, no... A més d'això, o sea, però sí que intento per les nits també rezo i coses així. Trobo que això, o sea, és com una part del dia que fa que desconnecti i que pensi més el que faig i trobo bé això.
1: I tu també reces?
7: No, no, jo en el meu cas no. Bueno, tengo que decir que es algo, es un tema complicado realmente, porque hoy en día también yo creo que es muy diferente también en cada país. Porque aquí, por ejemplo, no es tan común, no hay tanta gente religiosa, en mi opinión, yo creo, o por lo menos que yo conozca, pero es verdad que, por ejemplo, en Honduras, en Colombia también, si no eres religioso no está del todo bien visto, porque mi familia, por ejemplo, no es religiosa, mis padres nunca se han considerado como tal y por eso no han seguido tales pautas, pero no nos tenían bien visto el hecho de eso, de no ser religiosa, ¿no? Al final.
1: Sí, sí. ¿Algú vol dir alguna cosa més? Eh? Bueno,
5: jo sí que estic veient que la fe està canviant bastant i veig que molta gent jove ara que no va a missa però són creients. Són cristians, la nova generació de cristians. S'està tornant la cosa molt conservadora. Vam viure com un despunte de la llibertat...
1: D'ateisme?
5: Sí, i de cop ara torno a veure molta gent jove casant-se d'hora, volent tindre fills, agraint a Déu... La fama, potser, el cantants i així, que es tornen a veure molt, això.
1: Sí, sí.
0: Sí, que treure la religió també desvincula la societat. Mm-hmm. O sigui, desvincula.
1: Estem malament, segur la... O no? Com
0: sí, anem per mal camí desvinculant-nos, no només per no creure, sinó tampoc per renegar d'una cultura comuna. Per exemple, tinc uns socis que són ateus, però ells compleixen fins i tot el divendres no menjar carn, o sigui, compleixen tot, van a missa, vull dir, tot.
1: Però a mi em sembla que els joves busquen una mica com tots nosaltres buscàvem, no? Buscàvem una mica l'espiritualitat, no? Perquè quan aneu a la natura,
6: sí,
1: us agrada anar a la natura, no?
6: Sí.
1: Sí.
6: Sí. Al final,
1: quan aneu a la natura, us sentiu bé vosaltres o no, per exemple?
6: Sí, aviam, a mi m'agrada, però no m'agrada embrutar-me ni m'agraden els insectes.
1: Ah. Però
6: m'agrada anar de senderisme i coses així.
1: Caminar per la muntanya,
6: sí,
1: no?
6: Sí, sí.
1: I la platja, també la platja us agrada,
6: sí,
1: no?
6: Sí. Lo mejor.
1: Lo mejor, ¿verdad?
6: Lo mejor.
1: Sí, sí. Però quan mireu la natura o mireu el mar, la profunditat del mar, com ho sentiu vosaltres? Com...
6: A mi em fa por, molta por al mar. O sea, estic aterrada, no vull.
0: ¿Qué tal?
6: Es que es irónico, ¿eh? Porque a mí me gusta mucho la playa, pero luego en un barco, por ejemplo, de estos internacionales, de tener que cruzar un... No, yo no puedo. Me da miedo, me da mucho miedo.
0: Caram.
1: Sí, sí.
5: Bueno, per mi la muntanya és un punt de reflexió. M'agrada molt fer sortides, dormir, per allà... I és un moment on et trobes amb tu mateix. Per mi és la meva església, per dir-ho així. I sí que és veritat que pues, cadascú necessita el seu punt de reflexionar, de trobar-se a si mateix i d'on tornar a casa, no? Hi ha gent que va a missa, hi ha gent que fa altres coses, és que hi ha religions per tothom, i la muntanya és una de...
1: Els budistes són bona gent, no?
5: Tots són bona gent.
1: I els musulmans també, no?
5: Sí. Les religions totes es basen en la pau i la germanor.
2: Sí.
1: Mi patria es el mundo y mi religión es hacer el bien. ¿Esteu d'acord amb això o no?
6: Sí.
7: Sí.
6: Sí.
1: Sí. Ho heu entès o no? Mi patria es el mundo, mi religión hace el bien. ¿Esteu d'acord amb aquesta expressió?
0: Sí. Bueno, pot tenir els seus inconvenients.
1: A veure.
0: Perquè lògicament, el que depèn de nosaltres és el que tenim a prop, no? O sigui, a vegades hi ha gent que és molt bona, amb gent que està molt lluny, però no ho és gens amb el seu entorn, no? O sigui, crec que hi ha una certa hipocresia, a vegades, que a la universitat ho vaig veure molt, no? Uns que es consideraven moralistes i, per tant, que s'havia d'anar al propi interès i prou. Per què he d'anar a veure la meva àvia si no m'interessa i tal? I, en canvi, quan parlaven de gent de l'Àfrica i tal, eren superhumanistes, no? Sí. O sigui que quan no els hi costava res i no podien fer res per aquella gent, doncs eren molt bons, però per la gent que podien fer alguna cosa, com la seva àvia, doncs no feien res. Vull dir, això, hi ha una trampa amb això.
1: Bé, bueno, doncs parlem una mica del cos, no? Us agrada l'esport, no?
2: Sí.
1: Sí, tots practiqueu el mateix esport o no, no? Diferent, no?
2: Bueno, jo faig vòlei aquí, també, a Molins.
1: Vòlei?
2: Sí.
1: Tu també vòlei?
3: No, jo abans feia gimnàsia i ball. I m'agradava molt la gimnàsia perquè és com que estava molt tranquil·la quan la feia i així.
4: Jo he fet bàsquet i ara estic fent ball.
1: Ball.
3: Jo faig patinatge, m'agrada molt, provo moltes coses, em surten moltes coses, vaig a competir, m'ho passo molt bé. Pues, provo coses pues, que passi a veure si em surten i pues, ho continuo practicant.
5: Jo faig ioga i escalada.
1: Carai, home, si ets la més espiritual de tots i fas ioga, home, què et sembla?
8: Bueno, jo faig ioga kundalini i alguna vegada he fet classes de ioga a la meva escola i recordo un professor, això és una anècdota breu, que abans de començar jo a fer el ioga ja estava estirat i dormint, perquè estava tan cansat que va aprofitar. Llavors, si fas ioga kundalini, benvingut. I molt breu, l'espiritualitat no és sempre anar a missa, és allò que tu creus dins teu. O sigui, creure ja és ser espiritual. O sigui que aquí, encara que no ens adonem, crec que aquí hi ha gent molt espiritual. I les tinc totes davant.
1: Sí, no?
8: Les tinc totes davant.
1: Són angelets, no?
8: Són petits àngels.
1: I nosaltres som els diables.
8: Bueno, sí, som els dolents, no?
1: Sí, sí. Però hi faltava l'esport de les dues amigues.
7: Bueno, es no parar. Yo he probado de todo. Yo he hecho taekwondo, boxeo, kickboxing, he hecho...
1: Todo lo agresivo, ¿no?
7: Tenis, he hecho voleibol también. Y bueno, he hecho un poco de todo, la verdad. Bueno, mis conclusiones son que siempre va a ser deportes de pelea lo mío, pero bueno, ahora estoy en gym, ahora estoy más tranquila.
6: Yo lo que faig es patinatge artístic y también faig voleibol. Y todos dos se me donen genial.
1: Caray, ¿no?
7: Claro que sí.
1: Molt bé, molt bé. Com veus tu aquest panorama de la joventut esportiva, espiritual?
9: No, jo els veig bé, jo els veig bé. És veritat que són bastant esportistes, almenys els meus alumnes. O sigui, allà a Vallirana és com que hi ha molta cultura de l'esport. Crec que no havia estat mai a un institut on tanta gent fes esport. I el tema de l'espiritualitat, és veritat que no en parlen gaire, però sí que jo crec que ells busquen les seves respostes com tothom. Jo els veig bé, veig que són gent, no són joves que reflexionen, que pensen, potser és veritat que no són tan catòlics, no? Però és això, que l'espiritualitat la porten a dins i que ja aniran trobant els seus camins, i jo crec que sí que es plantegen les coses com se les planteja tothom, i que són una generació, doncs, que trobaran els seus camins i que...
1: I tu com a mestre, no sé si et vas educar amb la matèria, amb l'assignatura de religió. La vas tindre o no? No és aquesta generació.
9: No vaig fer religió, la meva escola era una escola laica.
1: Ja.
9: Llavors sí que a casa he après molta cultura de religions. Sí que penso que a la joventut li falta una mica. Jo soc profe d'història de l'art a segon de batxillerat també. I no saben qui és Moisès, per exemple, no? Perquè s'ha perdut una mica aquesta cosa de la cultura, no? No tant de l'espiritualitat. O sigui, una cosa és l'espiritualitat, que segurament tothom la troba. I la cultura sí que l'han perdut una mica, no? A mi l'altre dia em van preguntar si Jesús i Moisés eren amics. Vull dir que no tenen... Però suposo que a part de l'abandonament de l'estudi de la religió, que acaba comportant, no? Però bueno, doncs ho estan aprenent ara a través de l'art. Vull dir que ja ho aprendran, però...
1: Ens manca moral i ètica?
9: No, moral i ètica no,
1: No?
9: Jo dic que ens manca, potser ens hi manca una mica de coneixement històric de les religions.
1: Sí.
9: Moral i ètica en els joves jo crec que no els hi falta per res,
10: A vegades sobra, no? Potser moral?
9: Sí.
10: A vegades sobra.
9: Igual de vegades els adults hem sigut molt moralistes amb aquesta generació i els han fet com... Però no, jo crec que són... No? Que aquesta idea de que la joventut d'avui en dia, no? Potser no té tanta moral i tanta ètica, que no és veritat en absolut. Ni passen tantes més coses que abans, ara les sabem més, simplement, ni són pitjors, ni tenen menys escrúpols, ni... No sé
1: perquè,
9: com dir-ho,
1: Perquè ara el mestre, el professor, és el protagonista de la classe, és el que fica les normes i domina, diguem, a l'aspecte, o també us pregunto a vosaltres.
9: Sí, això ens hauries de...
1: Com veieu els professors, vosaltres?
7: Com veieu?
1: Com veieu a la professora o als professors? Els veieu molt distants o molt propers a vosaltres?
6: Depèn del mestre. Hi ha mestres que, des del meu punt de vista, he tingut mestres com ara la Elsa o el Francis o altres mestres que sí que és veritat que són com més propers, són mestres que es preocupen, que estan més a sobre, de que, per exemple, si te'n va malament un examen i normalment no te'n va malament, et preocupen i diuen, t'ha passat alguna cosa? O per què no has estudiat? O qui t'ha fallat? O coses així, o... Es preocupen més. I normalment aquests mestres són els que en general tothom li agafa més carinyo i som els que més respecten, els que bueno, vamos a portarnos bien porque ellas se portan bien con nosotros y pues para no hacer el feo y cosas así. O hi ha altres mestres que els dones igual totalment. Al final ets un alumne més, és el seu treball, els cobraran faci classe o no. I passen. I llavors com troben com tant els alumnes trobem com una falta de respecte, o ho troben com una falta de respecte, això, i com que passen més el tema, i doncs, bueno, és un professor més de 12 que tenemos, o ens passen més.
7: Me gustaría añadir una cosa, yo sí he notado el choque entre países, entre los profes y alumnos, porque Aquí, por ejemplo, yo he visto muchas faltas de respeto, tanto de profes a alumnos como de alumnos a profe y viceversa. Algo que, por ejemplo, en Colombia, en la vida, o sea, siempre ha sido hablar de usted a los mayores, siempre ha sido tener una relación mucho más, como si fuese familiar. Es un respeto que si tú tratabas mal a un profesor en casa, la que recibías era una diferente. Aquí yo he visto compañeros míos tratar a profesores que yo pienso, pobrecitos, o sea, no se lo merecen, son humanos como nosotros y como cualquiera. Sí,
5: totalmente.
1: Y sí, aquí no tracten más a bien los profesores, ¿eh? Has notat, ¿no? ¿O no? Que no tracten més bé a tu, no?
9: Jo, la veritat, jo personalment, no tinc queixes.
7: No, és el profe més clar.
9: Sí que és veritat que a vegades aguanto coses que penso que no aguantaven els professors de la meva generació. També la societat ha canviat i suposo que el paper del profe s'ha reconfigurat. Sí que és veritat que jo crec que hi ha un problema social, no dels nens, de poc respecte cap al professorat. Però ja no ho dic pels meus alumnes, jo crec que els alumnes... això que diu la Jana, de vegades els hi falta agafar aquesta perspectiva de que potser hi ha professors que no poden més, que no tenen més paciència o que tenen unes altres habilitats socials més que despreocupar-se d'ells, que segur que algun n'hi haurà, però és més que la societat ja no ens dona com aquest paper que teníem abans d'autoritat, llavors clar que el perdem a l'aula, però no és culpa dels nostres alumnes, eh?
1: I en canvi el professor Xavi, li han tirat alguna vegada bronques, no? Has tingut bronques o no amb els alumnes?
8: Jo en general no he tingut poques, vull dir, jo no he tingut partes i tot plegat, és a dir, sí que treballem amb uns mitjans que voldríem uns mitjans millor, i per això estem fent manifestacions i vagues, no per nosaltres, sinó per tota l'educació, i que sàpiguen els pares que estem tots involucrats. Llavors, jo bronques n'he donat poques. Ara, els que donem poques bronques són sonades. Però crec que és que la bronca no arriba enlloc. O sigui, arriba a demostrar les coses amb fets. Llavors, jo crec que la bronca a mi no m'ha ajudat.
1: I els alumnes respecten més al professor avui dia que abans, o no?
8: Els qui, perdona?
1: Els alumnes respecten més, o no?
8: Hi ha de tot, perquè a vegades hi ha qui veu el profe com un col·lega i dius, és que no sóc el teu col·lega, però sí que puc ser el teu amic, no? I aleshores el teu company de feina. Llavors, jo crec que hi ha d'haver una autoritat que no està compromesa amb el respecte. Llavors, autoritat i respecte, i sapiguer que jo dirigeixo el vaixell, però que jo estic per ajudar-te. I si ve a trencar la cara per tu, em trencaré la cara per tu, però necessito que tu estiguis amb mi. És un treball en equip, és un treball en equip, i sempre ho ha sigut i sempre ho serà.
1: Sí. Em faltava preguntar aquí per...
11: Jo tinc una pregunta, no sé si puedo interrumpir.
1: Sí, ara, sí, ara.
11: Esto para los maestros, esto se lo consulté una directora, no digo más, pero tuve una pequeña discusión o conversación al respecto, ¿no? No, nada grave. Un maestro en España... ¿Enseña o educa? ¿O ambas?
9: Las dos cosas. Yo creo que las dos. Que hoy en día han de hacer las dos.
11: Es verdad que la familia juega un papel muy importante, ¿no? Pero sí recuerdo que en este caso esa persona me decía, no, yo tengo que enseñar. Yo no tengo que educar a nadie. Y yo le decía que estaba equivocada porque no tiene sentido ser un maestro y no tener esa vocación de educar.
8: Estoy de acuerdo contigo.
11: El entrar a la clase, por ejemplo. Pongo ejemplo cuando yo era pequeño, ¿no? Que era 5 años o 6. Entraba el maestro a la clase o cualquier otra persona mayor. Buenos días, señor o señora, por ejemplo, ¿no? Sí, que tal vez era muy exagerado en mi tiempo, ¿no? Pero...
1: No, era educación, ¿no?
11: Sí, creo que sí, ¿no? Pero sí. Pero hago la pregunta esta con curiosidad ahora mismo.
1: Porque ahora como se lo debo a la maestra, cuando arribo a la clase, ¿cómo es la salutación?
9: A vegades arribo a la clase a la Jana i ningú em saluda, perquè estan allà tots mirant...
7: Jugant.
9: No, sí que saluden, jo crec que també hi ha una qüestió de predicar amb l'exemple, no? Si tu els dius hola, fins que et contesten hola, doncs al final t'acaben dient hola. Però jo sí que crec que hem d'educar i ensenyar, i que de fet és impossible ensenyar si abans no has educat, perquè és que no es pot, és una feina que va de la mà, però... Això del respecte, jo crec que hi ha com, no?, molts mites respecte que els nens avui en dia ens tenen menys respecte. Jo crec que està bé parlar d'això, però que el que podríem parlar és una mica del que deia el company. Quin respecte ens tenen els adults i la societat, que està tot el dia dient que tenim 3 mesos de vacances, que no fem res, que la nostra feina és molt fàcil, que total qualsevol pot ser profe, que fem manifestacions per dir que no podem més, que estem, francament, sobrepassats. I el que diuen és, míralos, encima de huelga, no sé... Clar, si tu això és el que respires, jo no puc pretendre que després l'alumne vingui i em digui hola, bon dia, no? Perquè ell estarà sentint potser tota l'estona que jo no faig res.
1: Hem arribat al límit, ara que amb el sistema educatiu aquí, ara que tindrem unes vagues també per part vostra, estem en una situació que ja és hora que es canvi aquesta situació?
9: Sí, molt... fa temps, jo crec que hem arribat al límit, jo crec que hem aguantat massa, hem aguantat molt pels nostres alumnes. Nosaltres ara venen 5 dies de vaga i no sé l'altre company profe, però a mi em sap greu, perquè hi haurà la selectivitat i a sobre em sento malament pels meus alumnes, i sóc capaç de doblar les hores dels dies que no faci vaga perquè ells no perdin classe, però és que d'alguna manera ens han d'escoltar, perquè no podem més i no demanem un augment de sou, que és el que pensa la gent. Demanem més recursos, tenir menys alumnes, tenir més hores d'atenció. A mi m'agradaria molt demà poder treure la Jana per mirar bé com encarem el final de curs o el que sigui. No podré. No podré perquè no tindré temps. Llavors ens queixem d'això i crec que sí que hem arribat a un límit, cada cop és més complex a tot, no? Ell també t'ho pot dir, ell ve als instituts, ell està amb ells fora del col·le. Fan una feina, també arriben a molts llocs on nosaltres no podem arribar. Solventen molts problemes que es generen a l'institut però que nosaltres no podem solucionar. Llavors, sí, que estem al límit, ho tinc claríssim.
1: Estem al límit, sí.
10: Sí, jo crec que és estructural, és educació, és sanitat, no? Estem tenint dificultats en molts àmbits. Abans dèiem, no, el respecte que s'està perdent, per exemple, als profes, però passa el mateix amb els cossos policials, no, amb els polítics, no, s'està perdent una mica el respecte i en aquí doncs sí que hem de parar una mica a mirar. El que deia la Elsa ara, no, de el que no s'està podent fer a l'escola, s'està intentant des de fora fer un recolzament, però no tenim recursos encara. Hem de redistribuir a nivell estructural la societat, i això és lent. Això és un, no, deia Thomas Kuhn, no, hi ha un preparadigma, hi ha un paradigma, i tot això es va fent poc a poc. Aleshores, clar, nosaltres que som la societat de la immediatesa, volem donar-li nom a tot ja, volem els canvis per demà, i tot això és progressiu. Aleshores, bueno, ara tenim aquesta capacitat, li podem posar paraules a aquests problemes que estem veient, però la solució hem de, bueno, ser pacients. I sí que és veritat que a educació, jo recordo, jo potser tenia, no sé, farà 20 anys, i recordo ja dificultats en el món educatiu. Els ràtios eren elevadíssims ja en aquell moment. S'estan trobant els profes, clar, una de les coses que jo em trobo molt ara és intentar personalitzar un currículum a 10 persones diferents en una classe de 30 persones. És gairebé, bueno, és impossible, és kafkiano això, no té cap tipus de sentit. Els recursos que estan tenint els professors estan, bueno, molt lluny de ser els necessaris. Però no només els professors, o sigui, tots els que estan involucrats en el món educatiu.
9: Sí, això és, jo crec que és important, eh? Som nosaltres, és el CESMIG, són els casals de joves, són serveis socials, nosaltres no podem fer més. I és veritat que hi ha molts profes que reben violència, no? Ara estan aquí passant aquest article, i que hi ha professors que arriben plorant a casa i que estem, bueno, absolutament cansats, amb mal d'esquena crònic, mal de cap, i que no podem més, però que recordem que això, els culpables no són els alumnes. Els alumnes estan creixent, els alumnes s'estan fent persones, la nostra vida és educar-los, però si no tenim les eines, doncs passa el que passa, no? Algunes agressions a profes, físiques, verbals, però, no, aquí ho diu, la grieta comença a la família i a la societat, és a dir, tenim una societat que per solucionar els problemes educatius que tenim enmig d'unes vagues històriques ens envia policies als instituts.
1: Com ho veieu això, dels policies?
9: Evidentment malament. És que no puc concebre que es pugui interpretar que un policia solucionarà res a dins d'un institut, no sé, preguntem-li la Jana, tu creus que a quart fer aquell dia que us tinc que esteu a punt d'anar a educació física ens ajudaria un policia amb alguna cosa?
7: Aviam.
9: No, o al passadís?
7: Sincerament, crec que és que, no, és que ni ens farà por ni res, al final és una persona, no ens pot fer res. O sigui, al màxim ens pot dir que ens callem i ja està, perquè què ens ha de fer un policia?
0: Bueno,
7: que ens
0: però...
7: digui que callem. O sigui, evidentment, jo tinc un respecte als policies, als serveis d'emergència i tot això, i els mestres també, o sigui, si em diuen que em callin, callaré. O sigui, al final l'última paraula la tenen ells. Però a la meva classe o a la gent, perquè al final és ser com són ser per sobre com són els meus companys de quart. Al final he viscut amb ells 4 anys. I no crec que faci molt una policia dient és que heu de callar, això ja ho fan els mestres cada dia. No,
9: necessitem educadors socials, necessitem que serveis socials arribi més gent, necessitem que el CESMIG agafi a més persones, necessitem ser més profes. sí que hi ha baralles, sí que hi ha conflictes que molts els alumnes ni tan sols els veuen perquè per sort els veiem els profes o els professionals que estem allà no necessiten

0: aleshores el que fes aquest alumne és responsabilitat del professor, però el professor no tenia cap poder sobre l'alumne. El professor va trucar a la Guàrdia Civil, no? I van venir i van dir, ah, si res va saber que era, per això no venim. Va, vull dir, és que et situen en una situació d'una responsabilitat d'un assumpte que tu no tens cap poder, perquè l'alumne no el pots tocar, i si no et fa cap cas...
1: Jo entenc que... El que no entenc d'aquesta història és com els seus pares estan castigats per l'institut, el deixen anar en un viatge.
0: Bueno, però si el deixen anar no pots fer res. Jo també tenia un alumne, per exemple, que era molt educat, venia de molt bones escoles, expulsat moltes vegades, però, per exemple, en el laboratori obria les aixetes per divertir-se. Si jo no el puc tocar i obre les aixetes, doncs què li vaig dir al catedràtic, no? I va dir, bueno, doncs que aquest curs no vagi al laboratori, perquè no podem nosaltres córrer la responsabilitat de que aquest alumne faci qualsevol cosa i algú prengui mal, no?
2: Això,
0: no hi ha clar, és que,
2: al meu centre
0: situació...
2: això és una expulsió.
0: Eh?
2: Aquí al meu centre, casos així són expulsions directes a vegades, o expulsions de 3 dies o una setmana.
0: No, la directora no el volia expulsar perquè deia, si l'expulsem igual ens n'envien un altre de pitjor, perquè és un intercanvi de cognos,
1: sí,
0: l'expulsió.
1: Definitivament.
2: No, definitivament no, a vegades ha expulsat
1: sí,
2: a gent
1: uns quants dies. Sí, no, expulsar 2 o 3 dies, però això de l'intercanvi de cromos és quan tu hi ha un alumne molt disruptiu que el vols expulsar definitivament del centre, t'emporten un altre, però perquè falten recursos. Un alumne perquè és disruptiu, això, què li passa a casa, quins problemes té, quines mancances té. Si aquest alumne pogués tenir un acompanyament, potser no obriria totes les aixetes del laboratori. Jo crec que aquí ve el problema. Nosaltres estem en una societat cada cop més complexa i a dins de l'aula no podem gestionar tota aquesta complexitat si no tenim més ajuda.
0: No, som una societat que és irresponsable i és irracional, no? Per exemple, la psicopedagoga del meu institut, després de passar-se bastants anys, més de la meitat del temps de baixa per depressió, doncs va canviar de feina i després em va trucar i ens vam veure en un bar i va dir, diu és que la irracionalitat destrossa els nois, però jo no puc fer-hi res, l'institut és irracional. O sigui, els adults actualment no ens hem ocupat de la racionalitat de la societat. O sigui, per exemple, de que es respectin els drets. El dret a l'habitatge no es respecta i ningú ho denuncia clarament, no? Entesos? Està clar.
3: Però una cosa és un cas que passa. Però...
0: No és un cas que passa. És una cosa
3: 20, 30, 40...
0: general. És una cosa general. Eh? Ni els bisbes volen que es respecti un jurament. Ni els bisbes volen. No ho entenen. D'acord?
4: A veure, aquí sí, la solució la té aquí.
5: Bueno, solució no, en tot cas reflexió, però ho intento. Compta amb les generalitzacions. Per exemple, jo em moc en l'àmbit de l'FP i estic amb alumnes de grau superior i alumnes de grau mig, i en algun cas jo el que tinc que treballar és si no has tret un 9 o un 10 ja ho millora, ja tranquil, no passa res. Llavors estem en àmbits diferents. Ara, jo crec que si necessitem la policia a les aules és un fracàs col·lectiu. Clar, és un fracàs de tots. Sí. I que hi ha situacions diferents i que cada un, el context històric ha estat diferent i cada situació és diferent. I elles són diferents, però és que, no sé, jo abans que parlàvem del futur, escolta, el futur el tenim aquí davant i el futur és present. I jo crec que amb l'alumnat, i llavors sí que hi pot haver conflictes i que hi ha situacions complicades, que jo com a tutor he tractat casos de violacions, casos d'agressions, robatoris, marihuana, i he hagut de fer... Però tot i així continuo creient amb la gent. I si necessitem la policia, ostres, crec que estem...
6: Algo ha passat.
5: Algo passa, no?
2: Jo tinc una pregunta cap als mestres. No, ara no sé ben bé què ho ha dit, no me'n recordo si vostè o el de darrere. Que era de l'alumne aquest que se li va prohibir anar a l'excursió per al mal comportament. Clar, se suposa que... arriba una carta formal cap al cap d'estudis o del cap de l'institut a la família del nen o de la nena. Llavors, informant que no assistirà, que no pot assistir a l'excursió. Llavors, que surti o no de casa és responsabilitat dels pares, en teoria, no? O sigui, no té cap problema el mestre, no ha anat a mal d'escola, no té per què estar sobre d'aquest nen, no?, en teoria.
1: No, el problema és aquest, no? Si suposo que en aquest cas, doncs clar, si ve amb tots ells...
0: No va venir un vagó diferent, o sigui, fins que no van arribar a PortAventura, no, el professor
2: clar,
0: això, ni ningú sabia
2: això,
0: que...
2: Això és el que vull dir, o sigui, si ell ha anat al PortAventura o no sé on m'heu dit, ell s'ha comprat

0: L'entrada, ell s'ha fet tot ell solet. O sigui, si ha anat ell solet pel seu compte, no ha de comptar amb un mestre supervisor, no?
1: Sí, potser sí, però de fet el mestre, en principi, té responsabilitat.
0: Sí, però no ha anat amb ells.
1: Sí, bueno, possiblement amb un judici se salvaria, no? També,
2: jo amb tot el respecte no veig igual, no, la situació aquesta, no, policial en aquest cas del Port Aventura, amb el fet de tenir ara policia a les aules, no?
1: Ja.
2: És un cas concret, jo crec que és lícit, no, al final si aquest nano estava expulsat serà per alguna raó, si ha anat fins allà a Port Aventura, qui es pot fer càrrec en aquell moment d'aquesta persona són els responsables directes i no és el professor perquè estava expulsat. Aleshores, si es truca a policia perquè és qui et facilitarà que el tutor es posi directament amb ells, doncs es truca a policia i ja està, perquè al final sí que és veritat que la punitiva quan toca és necessària. La punitiva, vull dir, aquest nano, doncs, si s'havia portat malament a l'aula i li van prohibir Port Aventura, seria per alguna raó. Aleshores, jo crec que aquests càstigs han de ser contingents. Si aquest nano al final va a Port Aventura i per evitar problemes acaba anant al Dragon Can, doncs no estem sent contingents. Ara, el que pugem policies a les aules és un reflex de la funció paternal que s'està perdent ara, no? De la funció aquesta paternal, quan dic paternal dic de posar límits. Quan nosaltres no posem límits, la gent, doncs, els va buscant. Més que res perquè és la forma de després trobar sentit a les coses. Si no tenim límits, doncs, bueno, què està passant? Ha canviat molt l'estructura familiar, ha canviat molt l'estructura social. Els pares de molts d'aquests joves estan treballant potser fins a les 10 de la nit. Aquests nanos no estan tenint una funció paternal genuïna, un acompanyament genuí, un vincle genuí amb la família. Està faltant molt de límit amb sentit, perquè moltes vegades no posem límits, deixem que els nanos facin i quan veiem que s'han passat de frenada, li traiem la PlayStation, les bambes que li agraden, i anem i li traiem tot. En comptes de poder estar allà una mica més acompanyant en el dia a dia i, ostres, això ha sortit malament, doncs vinga, va, com pot sortir millor? Clar, això, jo crec que els professors que tenim ara en actiu aquí, no, crec que compliu aquesta funció, però que és ben complicada i vosaltres la sabeu, que s'està en aquesta corda fluixa, no? El que deies, no? A vegades et confonen amb un col·lega, a vegades tens por de no ser massa dur perquè creus que, ostres, perdràs aquest vincle, aquesta confiança amb ells, i és delicat caminar en aquesta corda fluixa. Però el que dèiem abans, no? És aquesta realitat en la que estem aprenent a moure'ns una mica. Aleshores, que hi ha policia ara a l'aula, per mi té a veure amb la funció simbòlica que no s'està complint potser des de casa o des de l'estructura social, que és la de saber marcar uns límits que no siguin límits fixes. La societat no es fixa, no? Deia, com es deia ara, la societat líquida, no? No sé si és Kaufman o Bauman, això. La societat líquida, tot això s'està movent, és dinàmic. Aleshores, convé veure una mica i adaptar-se.
3: Sí. Jo crec que també aquesta campanya del professorat a l'aula va una mica en la línia de desprestigiar-nos a nosaltres, no? Els professors no poden posar límits, anem a posar un policia. Donem com recursos als profes. És a dir, els diners que ens estem gastant amb la policia no es poden gastar donant extraescolars gratuïts a alumnes que estan tota la tarda a casa perquè els seus pares...
2: Seria genial.
3: ...fins les 10 de la nit. És a dir, estem dient aquí, totes us encanta fer esport, no? Hi ha alumnes, i jo, mira, Vallirana és un institut dels més... Jo crec que és el més tranquil on he estat, sempre havia estat amb màximes complexitats. Hi ha molts instituts que hi ha alumnes que a les 2 surten de treballar, ahir del col·le, i estan sols fins les 11 de la nit. Que vagin a fer futbol, que els hi paguin, que els hi facin taekwondo, que els hi donguin un bonus per anar al gimnàs, però no, que és que després ens estranyem que estiguin pel carrer, que no respectin l'autoritat, i aquests diners ens els gastarem posant a policia. A mi m'agradaria preguntar-vos a elles si creieu que un policia arreglarà els problemes que hi ha al col·le.
4: En absolut.
2: I pregunta-li a un policia.
3: Sí.
2: Pregunta-li al policia que ha d'estar allà.
3: A nosaltres no ens ho han preguntat, i a vosaltres tampoc.
4: Y yo quiero añadir que yo creo que el hecho de poner un policía, o sea, yo creo que es como el... de eso que se ha dicho durante mucho tiempo, de decirle a tu hijo de te comportas bien o esta señora te va a llevar, por ejemplo, sí, por inventarme, sí, ¿no? Claro, yo creo que en lugar de explicarle el motivo de el por qué se está portando mal para que lo entienda, estás intentando poner a otra persona y le estás perdiendo el respeto a los policías también.
2: La doctrina del miedo, ¿no?
5: Claro.
4: Porque hoy en día, o sea, tú vas a hablar con cualquiera y te va a decir, sí, los policías, ¿qué me van a hacer los policías? Y al final les pierden el respeto ya y luego... De ahí se crean los conflictos.
5: Totalment. Bueno, sí, jo vaig treballar un parell d'escoles, de monitora de menjador i unes extraescolars, i sí que és veritat que hi ha ajuntaments que tenen algunes activacions, per dir-ho així, per nens que no tenen res que fer a la tarda, reforços i tal, però és que no tenen ni gaire pressupost ni...
6: Ni mitjans.
5: Ni mitjans, sí, perquè estava una hora jo amb un nen, cada dia de la setmana estava una hora amb un nen, i la resta dels dies aquells nens anaven al parc mentre els seus pares estaven al bar o treballant, sí, el que fos, sols, jugant a la Play o veient la tele, mirant TikTok del mòbil d'algú, i eren nens de sisè de primària que no tenien ningú tipus d'activitat que fer per la tarda, més que passar el temps. I era un reforç perquè fessin els deures, que dic, bueno, això... Eren nens totalment vàlids per fer els deures a casa seva amb els seus pares, però no hi ha recursos. Al final, la resta de la setmana l'estaven passant com podien.
4: O, per exemple, a Vallirana és un poble que durant la setmana es veu molta vida, perquè... El que és el centre esportiu està directament al centre del poble, les piscines, els pavellons, tot, i hi ha molta canalla pel carrer, i sí que és veritat que hi ha molta gent que fins les tantes de la nit no tornen els seus pares a casa. Per exemple, hi ha, està el cas del jove, que es fan moltes activitats pels nens, no... És com, no sé què és ben bé, no sé com ho fan, no estic gaire informada.
6: Però està bé, no, això, està bé, no?
4: I que... Per exemple, fan excursions al cinema de local de Sant Feliu, van a veure pel·lícules i no és molt car, i ho fan sobretot pels nens perquè no estiguin tot el dia al carrer sols. O, per exemple, a l'Espai Jove, és un... Bueno, és a l'antic Correus, que es diu a Vallirana, que el van remodelar i van ficar per carregar el mòbil o per fer... Per exemple, ara fa poc no sé si van fer un torneig d'un joc que es, si es juga molt ara.
2: La PlayStation i això.
4: Sí, sí, de Play i coses així. I trobo que això és molt bona idea i que també és un punt de reunió i fer que els nens estiguin pel carrer, que al carrer es pot trobar de tot, tan bo com dolent. I és una idea per allunyar d'aquestes idees dolentes que hi ha també.
3: Podríem venir els polítics d'escoltar la Jana, no? I no posar policies a les escoles, perquè és que ni ells et diran que volen policia, ni la volem nosaltres, ni ens ho han preguntat, i trobo que posar-nos a policia també és com dir que nosaltres no podem, i a més en aquest context on estem dient que no podem més i que volem més recursos, i no els volem per guanyar més diners, que també estaria bé i és lícit demanar-ho, sinó el volem perquè ells tinguin una millor educació, perquè nosaltres no els hi podem donar el millor amb el que tenim.
1: Bueno, però podíem posar un policia en el centre que ho demani.
4: Clar, això sí.
1: Uh-huh. Perquè jo he estat visitant centres molts anys com a sindicalista, no?
7: I
1: aleshores hi havia centres que...
7: Xavier, I per què vols un policia? El que està dient aquesta Elsa, no?
3: Sí.
7: Elsa, ¿por qué te gastas el dinero en policía? Gástatelo en cosas para ayudar a la juventud, y no porque un chico o una chica sea dulén en el colegio, lo tienes que dejar ahí apartado. Al contrario, esa persona es la que necesita ayuda. ¿Por qué haces esto? No, bueno, ¿para qué? Mejor que ¿por qué? ¿Para qué haces esto? ¿Por qué te portas mal? Y ayudarlo, simplemente. Hay que ayudar, no poner policías. La policía que esté en las calles, pero en el colegio, no hace falta para nada.
1: A ver, la policía...
7: Es una ayuda al estudiante.
1: Si no hubiera policía, tendríamos que salir de casa armados y en grupo. Esto está claro, ¿eh? Esto está absolutamente claro.
6: El oeste americano, ¿no?
7: Si la policía en la calle no está nunca. Eso quiere decir que funcionamos correctamente y somos adultos y educados.
2: Jo, si em permeteu, a veure, jo no crec que s'hagi d'abolir, no?, la policia. Crec que compleix una funció, no? I
1: clar,
2: potser quan som més joves aquesta funció la tenim una miqueta més dissipada, però a mesura que anem creixent, home, a mi no m'agradaria que ara quan surti d'aquí no trobi el meu cotxe, no? M'haig de tornar a casa. Bueno, el que vull dir és, per exemple, el que deia la Jana, l'espai central on, allà a Vallirana, que és un espai per joves, jo vaig estar treballant allà complint una funció una mica de psicòleg social o educador social, és una miqueta semblant. Jo treballava mà a mà amb la policia. Quan es va obrir aquell espai, la policia va detectar una baixada directa, directament proporcional al número d'intervencions que nosaltres fèiem allà, en aquell espai, perquè justament els joves que potser tenien més facilitat o tendència a delinquir o a que se'ls fessin veure, doncs estaven allà dins. I clar, què fan? Estan amb educadors socials que estan parlant amb ells, s'estan regulant allà dins, treballen amb els iguals. Aleshores, crec que és més important ara justament en aquesta part, no? Que els nens necessiten a sobre un estil molt democràtic, parlar.
6: Bueno, és que mira...
3: Puc dir una cosa molt, molt, molt...
6: Ràpida, perquè ja marxo.
3: Jo no puc entendre que el sou que es destinarà a un policia no es destini a un psiquiatre SMIC i que nosaltres tinguem... No, no parlo de Vallirana, fa molts anys que sóc profe. Derivacions de nens que s'han intentat suïcidar 2, 3, 4 vegades i no tenen metge.
6: Bueno, mira... Farem un altre dia, la segona part i la tercera part, que faci falta, perquè ens han quedat molts temes pendents, eh? Moltes gràcies a tots vosaltres per vindre avui a la ràdio, eh? I seguim, eh? Rebeu una forta abraçada, amics i amics, i continuem, eh? Gràcies, eh?

Hola, molt bona nit, benvingudes una nit més a Ràdio Molins de Rei, el 91.2 de la freqüència modulada. I aquest programa, que tot just comença, és el Quan comença la nit. Soc la Fermina Recio i us estaré fent companyia durant una hora en la que compartirem música amb veu de dona. Música bàsicament interpretada per dones, algunes d'elles també composades, els arranjaments i demés. Ja sabeu que el que vol ser aquest programa és un aparador de la música feta per dones. Avui no m'escolto bé pels auriculars i això per mi és un problema, perquè no sé si parlo fluix, si parlo alt, controlar la pantalla. Ja sabeu que aquest programa es fa, a part amb l'ajuda del David i la Eli, que sempre m'ajuden a preparar-ho tot abans de començar, però que el control de so i el programa en si el faig jo, amb aquesta mala veu i amb aquestes dues mans i dues orelles i un cor. Bé, dit això, avui anem a posar, comencem amb himnes, o el que no m'agrada dir-li himne, però bé, cançons que es van tornar, doncs, que es van convertir en cançons que cantava moltíssima gent, i més en determinats moments. Vull començar amb un tema que es diu Working Class Hero, que és de l'any 1970, que la va escriure John Lennon, però que qui la va fer famosíssima també va ser Joni Mitchell. I com que m'agrada que em facis suggeriments de música, doncs he pensat, mira, podem unificar el com jo volia començar el programa, tot i que no sé com acabarà, però volia començar a parlar del treball, de l'explotació de les persones treballadores, i com fa aquest tema Working Class Hero, que és una crítica de la divisió de classes, d'alineació que produeix el capitalisme i de la màquina social, i dic màquina entre cometes, que processa els individus, a les persones. La màquina fa molta referència en aquest tema a la pressió social i econòmica per encaixar, per obeir, com es va perdent la individualitat. I bé, doncs també de parlar d'injustícies, de com et poden arribar a domesticar, entre cometes també, perquè formen part de l'engranatge, sí? Que aquell que li donava voltes Chaplin a la pel·lícula Tiempos Modernos. Dit això, que ja he deixat anar la parrafada, comencem, us he dit Joni Mitchell, però no és Joni Mitchell qui cantarà, perdoneu-me. És fantàstic això, eh? És Marianne Faithfull. Després us poso a Joni Mitchell. Comencem amb Marianne Faithfull, Working Class Hero. No sé per què se m'ha colat. Suposo perquè és un dels temes que venen després. Marianne Faithfull, amb aquesta veu, que bé, és millor que la meva, tot i ser Marianne Faithfull.

I bé, la confusió estava perquè tot just el tema que ve ara sí que és de Joni Mitchell, perdoneu, però la portada de l'àlbum que es diu Broken English, del tema que hem escoltat, Working Class Hero de Marianne Faithfull, és blau i m'ha recordat a la portada de l'àlbum Blue de Joni Mitchell. Dit això, Free Men in Paris és el tema que escoltarem de Joni Mitchell. Peticions, ja sabeu, teniu un correu electrònic fermina10.0869@gmail.com i allà podeu fer crítica constructiva, sisplau, explicar-me coses o demanar cançons. L'amic Jan ho feia, ara fa molt, l'estranyo que fa molt que no em demana música. I bé, parlant amb el Jordi, doncs parlàvem de Joni Mitchell, per què no? Free Men in Paris. Avui que va de feina, aquest tema ella li dedica a un amic seu que es dedica a la indústria musical, i parla de com enyora poder tenir moments de desconnexió, moments de disfrutar de les coses més senzilles de la vida. Com us deies, li dedica a David Geffen, perdó, que és un promotor musical molt famosillo, i bé, li va escriure aquesta cançó en un viatge que van fer a París, i està dintre, entre d'altres, d'un àlbum que es diu Dreamland, de Joni Mitchell.

0: I ara és el torn de Barbara Dean, amb el seu tema, com no, Working Class Woman. L'any passat em sembla que per l'1 de maig vam fer un programa especial del dia 1 de maig on tota la temàtica era sobre treball, i un dels temes que va sonar va ser aquest. He recuperat algun tema d'allà, però perquè m'ha vingut al cap he pensat, vinga, fem un aperitiu. Després seguirem escoltant altres coses, perquè ja sabeu com va això. Que per cert, perquè acabi d'arribar, això és el quan comença la nit. Esteu a Ràdio Molins de Rei, sóc la Fermina, i això de va de música amb veu de dona. Com us deia, torn de Barbara Dean, Working Class Woman, un tema, si voleu que us faci 5 cèntims, si no també ho faré, denuncia, és un tema d'any 1973, denuncia la cosificació de les dones. El que fa el patriarcat que ens defineix a les dones només pels rols familiars, pot ser esposa, pot ser mare, pot ser germana, però segurament, segurament, cert, són moltes més coses que no pas això. És una cançó que parla de l'odi que té el sistema capitalista. Reivindicar alhora el paper de la dona treballadora defineix a la dona amb una identitat pròpia, veu pròpia, i que lluita contra l'explotació, a part del context en el que vivim totes, no? Que és doble lluita, com no. Working Class Woman, Barbara Dean, és el tema que toca ara.
1: Joe working man's wife, that's how I was defined, as if that was my life, my hope and my mind.

I'm a working class woman and the future is mine, és el que diu Barbara Dane, i tant. Seguim amb música. Ara aquest és un clàssic, i és un clàssic que el poso... Abans potser el posava més sovint, ara tot just em sembla que feia un any que no el posava. És el clàssic de Dolly Parton, 9 to 5, on no només parla de com et pot alienar una feina repetitiva, que cada dia és igual, que estàs allà de les 9 a les 5, i que, sinó que a sobre has d'aguantar un cap que és sexista, masclista, misogen, i que tracta les dones de la seva oficina com si fossin coses. Més o menys és el resum, crec jo, de la lletra i de la pel·lícula. Sabeu que 9 to 5 forma part d'una pel·lícula en la que Dolly Parton també fa d'actriu, i bé, doncs, parla bàsicament explotació laboral, masclisme i la lluita pel reconeixement i la igualtat. Dolly Parton és qui ens acompanyarà tot seguit.

I ara continuarem amb un tema que es diu Money on Seven, que és de Amy Helm, i que, bé, Money on Seven pot significar aquella aposta que fas a la vida, no? Que ho poses tot al número 7. Per cert, el 7 és el meu número. Està dintre un àlbum que es diu Silver City i sona molt bé. Aquesta setmana l'he tingut al cap i de fet l'he compartit en algun moment perquè penso que és un tema fantàstic per escoltar, sobretot aquestes hores, que sabeu que és tard. Quan s'escolta aquest programa és tard, tot i que si ho feu a través del podcast doncs podeu escoltar el programa a l'hora que vulgueu. Sabeu que la sintonia és la de Ràdio Molins de Rei, 92.2 de la freqüència modulada, però que si entreu a la pàgina web de la ràdio nostra, doncs teniu allà els... busqueu quan comença la nit i teniu molts podcasts, molts, moltíssims. Jo crec que, no sé, igual estem arribant als 700 ja o així, ho haig de mirar. Money on Seven, Amy Helm, grandíssima, molt bona, i allò que diuen en castellà, de castellà viene el galgo, el serra vilargo.

I aquest tema que ha entrat així per sorpresa, que ja sabeu que de tant en quan m'agrada fer aquestes coses de que entri un tema sense presentar-lo, és del grup anglès, no sé si són anglesos o són de Nova York, ara dubto, crec que són americans, perdoneu, americana en aquest cas, la cantant, la veu cantant Sally Ellison. Us recomano buscar un vídeo al Tiny Disc. Tiny Disc, sabeu que hem fet algun programa dedicat als concerts en aquest format, i Sally Ellison té aquesta veu que ens deixa embadalides a totes. El tema que heu escoltat es diu Departure and Farewell i parla del comiat, però no d'una, d'un comiat que sigui en el format tràgic, no? Sinó com a manera de tancar un cercle. És un comiat resignat, madur, i bé, doncs que això, que el cercle s'ha de tancar per tornar a començar, que deia el Bueno de Nietzsche. Seguim amb música. Ara ens anem amb la senyora Sass, perquè em venia molt de gust escoltar-la. Fa dies que em volta pel cap i per què no posar-la? Crec que l'hem fet servir molt poc quan comença la nit i potser li hauria de fer més foradet. El tema es diu Si jamais j'oublie i està dintre d'un àlbum que es titula Sur la route. Continuem ara amb Sass.

I avui que no us he parlat quasi en cap tema, us he parlat molt poquet d'on és la gent, però és que és el torn d'una de les meves canadenques favorites, que és Kiddy Lang. Kiddy Lang, amb un àlbum de l'any 89, si no m'equivoco, el tema es diu Pulling Back the Reins, que és com estira de les regnes, com no perdis el control, frena. És una cançó d'amor en clau country, quan es feia acompanyar per la banda de Rick Lines, i no sé, és que totes les facetes de Kiddy Lang m'agraden. En totes fa alguna cosa, té algun tema que dic, ei, amb aquest em quedo. I com us deia, és un àlbum del 1989, Absolute Torch and Trauch. No ho he dit bé, però és igual, ja sabeu, anglès de Palafrugell, i aquestes alçades no sé si pretenc canviar-ho. Dit això, Kiddy Lang,

Com m'agrada escoltar aquesta dona sempre. No cal cap motiu, perquè sí. Ara ens anem amb un tema de l'any 1964 de la reina del beatnik, Judy Henske. Aquest és un tema entre folk i soul, una miqueta barrejat. Diu High Flying Bird, que on ens parla de la diferència, no?, entre com es deu sentir un ocell que està allà flotant a l'aire sense cap mena de pes a sobre, i el que és la vida de les persones humanes, no? Doncs una miqueta és d'això del que va el tema amb el que seguim aquesta nit. Ens queda una estoneta de música on probablement no podrem escoltar tots els temes que jo volia escoltar, però bé, continuem amb la música al quan comença la nit d'avui aquí a Radio Molins.

peculiar. Va fer una reparició uns anys abans de morir, tornant a cantar i interpretar aquesta cançó. Dic que aquesta dona feia 1,80 m als anys 60, és a dir, imagineu-vos, no? Amb el mal vist que estava que les dones destaquessin sobretot per l'alçada. Això ho he dit només a títol anecdòtic, eh? Enguany s'ha editat un àlbum perquè s'han remasteritzat en temes en viu de la senyora Mina. Sabeu que és, com us deia, una de les meves italianes de capçalera. Alguna vegada us ho he dit. Rita Pavone, Mina, són de les que més m'agraden. La boixa del silencio és el tema que us posaré. Remasteritzada, s'escolta superbé. I veureu quina veu, quina veu. És una meravella, Mina. M'encanta. Gràcies.

I en directe, fantàstica, Mina. Oh, que gran, que gran. Com m'agrada aquesta dona. I bé, això s'acaba. Uf, tinc un dilema, i és si posar la cançó que havia guardat pel final sencera o posar la que ve ara. Vinga, no ho farem a correcuita. Us poso, tancarem el programa d'avui amb el tema que m'havia guardat pel final. Se'm queda dins de la saca, però que la recuperarem, eh? Anna Ferrer, que ja, per fi, ja està el seu àlbum complet i ja es pot comprar i escoltar-lo, i ja el tinc. I havia escollit el tema Sacrament, però bé, ho deixarem per la propera setmana. People Have the Power és el tema amb el que acabarem. Avui acabarem des del Dream of Life amb la meva estimadíssima Patti Smith. Us desitjo molt bona nit, un petó molt gran. Moltíssimes gràcies per la vostra companyia i us espero, si és que em voleu, la setmana vinent. Adéu-siau.

0: passaria si respiressis només una vegada? Que al cap de pocs minuts tindries nàusees. Després sentiries un dolor fort al pit. L'oxigen deixaria d'arribar-te als teixits i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang com tu necessites tornar a respirar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
1: A Picama entrevistem a persones relacionades amb la prevenció i recerca sobre el càncer. Parlem amb testimonis i també associacions relacionades amb aquesta malaltia.
2: Us oferim receptes saludables i repassem les activitats i cursos que organitzem des de l'associació Prevenció i Informació Càncer Molins.
3: Picama, amb Marisa Llobet i Anna Ribas. Els dimarts a 1:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
4: Liderar no és només ser els primers. És saber on anem i no deixar ningú enrere. És renovar energies i posar en marxa el que fa massa que espera. Tenir infraestructures que ens connectin entre nosaltres i amb el món. Liderar és protegir el teixit productiu i crear llocs de treball de qualitat. Amb innovació, estabilitat i feina ben feta. Per una Catalunya més forta, amb un futur per a tothom. Catalunya lidera. Un pla per recuperar el lideratge econòmic de Catalunya. Informa't de les 200 mesures a gent.cat/CatalunyaLidera. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: Hola, què haces? Hola, què tal? Com va tot plegat? Que us expliqueu què és de vosaltres. Benvinguts a treballar aquí al Zona Metall. Mentre tenim problemes tècnics, només començar, perquè les onades del metall és el que tenen. Vull dir, des de l'estudi número 1 de Ràdio Molins de Rei, en Mikhail Smirnov davant meu, a la peixera, mirant amb cara de què està passant, per què està passant això, i des de quan està passant. Què t'expliques? Hola, què tal? Què dius, nen?
1: Bé, doncs aquí una setmana més, escoltant metall mentre esperem a l'andana que un tren ens porti a la nostra destinació. Bé. I mirem a l'horitzó amb la cara de babau que
0: perduda,
1: se'ns queda.
0: Però què seria dels catalans amb una Renfe que funcionés?
1: Sí, Renfe que la setmana que ve tornarà a ser de pagament, recordem.
0: Ah, molt bé.
1: Perquè ja funciona. Tots ja ho sabem.
0: Yes. El Rock and Roll Train que ha portat aquí en Mikhail a la ràdio. Deixa'm saludar la resta del crew. Davant meu... Teacher, què t'expliques?
2: Què passa? Pues res, estic esmolant les meves eines, encenant els meus focs, perquè aquesta nit és la nit de Valpurgis. També Valtaner, estem en un
0: sàbat
2: major.
0: Ah,
2: sí,
0: clar, és veritat. Avui, entre cometes, perquè això es grava abans, avui és Valtaner.
2: Llavors right. Estem en oposició directa a la nit de Tots Sants, Halloween, Samhain...
3: Tots morts.
2: Sí, exactament.
0: La nit de Tots Morts.
3: Tots morts. Tots dimonis.
2: All right. I és un d'aquests 3 o 4 sàbats que no deixem de celebrar la primavera des de febrer, perquè tots van d'aquí, de sortir de la foscor, un darrere de l'altre.
0: Sí. Cada cultura va dir... Ah, no, esta es la mía, no, esta es la mía, no, esta es la mía.
2: Ara que es queden embarassades de les ovelles, no, ara que surten les flors, no, ara que...
0: Aquí comença ara a fer calor. Sí. Ah, no, a provar no sé si em feia allà, saps? Sí. Està bé, mola.
2: I de fet, aquí ja estamos a tope, sí.
0: Ja te digo. Bueno, al meu costat, la barba més peluda, també m'agrada. Hola, barba sumèria, què t'expliques? Deixa'm aquí, vale, ja està.
3: No, entrem aquí, sisplau.
0: Què t'expliques?
3: Hi ha menors ara mateix a l'estudi. Bé, combatiu. Gràcies. Sí, combatiu, és la nit de Valpurgis, també és la prèvia a l'1 d'octubre.
0: A l'1 d'octubre.
3: És que...
0: Tot català tenim ja integrat a l'ADN, l'1 d'octubre. Cada temps que algú diu, ui, dius d'octubre!
3: Octubre! L'1 de maig. Dia Internacional del Treballador.
0: Bé.
3: Que l'altre dia anàvem amb la samarreta de Heavy Metal Workers, de Branca Estudio, però no, avui no hi he caigut. No ha passat per la rentadora, sí que m'he fet una altra.
0: I la de Valpurgis, què?
3: No en tinc cap, ara, així...
0: Ara mateix, no, que et vingui en ment, no?
3: No, ara mateix no, la veritat.
0: Bueno, doncs res, entre bruixes i treballadors que estem avui. Mm. No sé si algú té quelcom per començar el programa que diguis...
2: M'agrada que em facis aquesta pregunta. No acostumo a ser la primera en saltar, però tinc crònica.
0: És veritat.
2: Jo vaig ser la delegada oficial.
3: De fet, ens vam veure després del concert.
2: Sí, amb els ulls il·luminats.
3: Sí, la mirada pura i brillant.
2: Pura i brillant i plena de rock and roll. Vaig anar a veure els Saxons.
0: Què tal aquest home?
2: És tan maco.
0: Això tota la vida, és un amor.
2: Espera, que m'aixugo les dues. És tan maco, o sigui, tan elegant, tan senyor, tan fantàstic, tan carinyós. L'única cosa dolenta és que va durar 1 hora i 20, aproximadament. Va ser bastant curtet.
3: Aquí hi ha un pero.
2: Si la gent deia, no, 1 hora i mitja, una merda, que vaig fer la conya aquesta d'engegar el rellotge per veure si se m'acceleren les pulsacions.
0: En sèrio.
2: I en quines, i va ser 1 hora i 20 des que...
3: No hi era, jo volia anar, però com que era la setmana prèvia a la recepció de la nòmina, deien no.
2: Abril ha estat dur, amb Sant Jordi i tot.
0: Just in case, no.
3: Què passa? Aquí veig el fallo, perquè recordem que anaven sols.
2: Ajà.
3: I, clar, aquí entra una mica el catalanet que portem tots a dins i dius, bueno l'entrada vol una pasta.
0: Ojo. Primer, per la pasta. Segon, perquè anar sols i fer només 1 hora i 20...
3: És aquí.
0: Tanto, eh? Vull
3: és aquí,
0: dir, jo...
3: una mica on surt a mi el problema. Per Saxon, no.
0: O sigui... Els calés raquen, però el fanboy em diu, nen, o més rato o teloneros.
1: Bueno, però crec que ara mateix, si no se m'escapa... O sigui, t'estic de memòria, però crec que...
0: 60 seus, 60 seus, 60 llars,
1: 70... I 75. També.
2: El preu crec que no era
1: l'alçada. No. L'edat de Biff.
2: 75, ho vaig mirar l'altre dia.
0: Però llavors el tema és... I per què no hi ha hagut un taloner? Vull dir, ha estat cosa de promotor
3: A part, no talla més això. Hi ha un apunt. Aquesta gira s'havia de fer la primavera de l'any passat.
2: Me lo dice o me lo cuentas. Clar, és que a mi no s'ha posat un sacrifici perquè tenia l'entrada de feia un any i mig.
1: I què va passar?
2: Un any i mig. Càncer de colon, amigo.
1: Oh, shit.
2: Petit,
1: vale.
2: Un petit càncer de colon que li han curat, l'han tractat i ha estat menys d'un any i ja està, i ningú diria. Bueno, és veritat que feia els saltirons aquests que fa ell.
3: Sí.
2: S'aguantava una mica la panxa.
3: Ja, yeah.
2: S'aguanta una mica, jo no sé si és una hèrnia o una... Bueno, però bueno, però molt bé, sí.
3: Collons,
2: molt
3: bé. Amb 75 tacos, jo què sé, encara que fas el tirón, saps?
2: Meravellós, sí. Meravellós.
3: O sigui, no ho feia.
1: La veu què?
2: Estupenda.
3: Sí?
2: Cap mena de... No tinc queixa, no tinc queixa.
3: Aguantava
2: bé. Jo soc bastant punyetera, aguantava estupendo.
3: El to, el temps.
2: La potència. All la potència right. Vocal, bé, bien de pulmones.
3: I el xiulet? I era...
2: I va fer un parell de xiulets, sí. Va fer un parell de xiulets, sí que va fer un parell. Doncs això, o sigui, la cua era tan espectacular, feia mitja volta, pràcticament la meitat de l'edifici, de ras, i estàvem una mica panicant a la cua perquè dèiem, aquests cabrons són capaços d'haver venut les entrades del 2025 i l'aforament del 2026 també.
1: Well, sold out, no?
2: A
1: tota la gira.
2: Jo sospito que estàvem una miqueta per sobre de l'aforament de la sala perquè ho vaig passar això malament.
3: Clàssic, això és un clàssic a ras 1, que ja a mi em va passar amb el concert de Terminal Violence, White Demon i Angelus Apatrida, i ja ens va passar aquí uns quants, fa uns quants anys, a Mona Mars, Testament, Gran Magus.
1: Hosti, sí.
3: Que vam entrar i no ens vam moure.
1: I amb la reunió de Barón Rojo, també.
2: Mare
3: hi havia molta penya. Bueno, sí, però això va ser diferent.
2: I l'extracció social de la sala, us puc dir que jo baixava la mitjana de l'edat. Sí, que la cosa estava xunga.
3: Bueno, normal.
2: I la gira inicialment havia promès fer tocar tot el Wheels of Steel, i això ho vam fer, saltejat, això sí, però vam començar tocant Hellfire and Damnation, un altre del mateix àlbum, Madame Guillotine, tot el Wheels of Steel, 9 cançons, 3 del Denim and Leather, i bueno, per mi, jo crec que va estar molt bé, només amb Crusader, per descomptat, on per cert van dir Lords of Catalonia.
3: Lords
2: of England. Yeah. Bueno, Warlords of Catalonia. Que ho diu en anglès, això, que no tenen cap mena de commiseració.
3: Ja te digo.
2: Per res que no siguin les grans nacions, està molt bé.
3: I més amb el rotllo Sant Jordi, que no és mío, no és meu, saps?
2: O sigui, la gent els hi passava les xupes, els battle vest,
3: això
2: ells
3: sempre.
2: Les posaven.
3: Això sempre.
2: Més
3: sí,
2: macos.
3: Sí, sí,
1: no, jo els he vist diverses vegades, i això no ho he vist mai.
3: Jo ho he vist, en festival potser no, però en sala ho he vist ja 3 vegades. Hosti, que la penya, els llens el seu xaleco, després el recuperen.
1: Però per què?
2: Perquè tot, es queden mig en pilota, saps? O les tetes a l'aire, es posen les battle vest, toquen una cançó i després les tornen.
1: Hosti, que gran.
2: Sí, maquíssims.
1: Que autèntic, que true.
2: Molt, molt mono.
1: Llavors aquell battle vest no el rentes en la vida i el deixa ja agafant mode de suor.
3: A veure, el battle vest no s'ha rentat mai en la vida, de ningú.
1: Si és un battle vest, no renta.
3: Exacte. Per això no n'he tingut mai cap.
1: Ja t'ho digo. Bueno, perdona, i doncs, respecte a això... Vols punxar quelcom o què?
2: Doncs jo vull punxar alguna de les que es van deixar al
1: Tintero.
2: Al calaix, al Tintero, no volia dir Tintero.
1: Ja, és
2: que... Aquesta tenen que estan gravant en castellà, saps?
1: Dislucia,
3: aquí, anem a dir una cosa. Hi ha un llibre d'estil de ràdio.
2: Sí.
3: I diu català.
2: Efectivament.
3: No sé per què ja ho posàvem en castellà.
1: Mira, en el llibre d'estil de la ràdio nosaltres entraríem, vamos. Però
2: el llibre d'estil que ens diuen que no podem dir ni barbarismes.
1: En cap. En cap, vull dir... Pàgina UF, fora.
2: Jo vaig trobar a faltar, la versió que tenen ara em surt, la versió del...
1: Run Like
2: the Wind, efectivament. I una del meu àlbum favorit, que és Denim and Leather. Trobo que haguessin hagut de tocar Never Surrender.
1: Hòstia,
3: Never Surrender.
1: És que amb una carrera tan llarga, dius, què toques?
2: Yeah.
1: O sigui, perdona, què no et deixa?
2: Jo sóc feliç mentre em toquin And the Bands Played On.
1: Uf, i això és llagrimeta.
2: És tan bona. Que si perdono qualsevol cosa, però bueno, ja que tinc aquesta possibilitat, doncs vaig a treure'm aquesta punxeta i anem a posar Never Surrender.
1: Anem a imaginar tots que la van tocar.
2: Apa.
1: Never Surrender, dels immensos, Saxon, fort i fort.

0: Sí, que sí, que...
1: Que molt.
0: Que no, vull dir... Never surrender. Nunca, never. O sigui, stand-up, cas un ronda.
2: Aquí estarem.
3: De nou.
0: Molt gran.
3: Fa molts anys de Saxon, la veritat.
0: Sí, bueno, a veure, per molts anys de Saxon.
3: Ah, a veure.
0: Jo, ja saps que jo soc molt partidari de... Ojo, cuidao, una...
2: Retirada de
0: temps.
2: D'això us volia parlar. Què hi ha de cert sobre això del Rob Halford?
3: Jo crec que no.
0: Jo no ho he vist enlloc.
3: Jo no ho he vist enlloc, eh?
0: Vull dir, és raro.
3: Jo crec, per lo que declaracions que sí ha dit ell en Instagram, sí, i en entrevistes, que volen fer el 20è disc. I si fan el 20è disc, el giraran.
0: És que, a més... estem parlant a nivell intern de que The Teacher va passar la notícia pel grup de WhatsApp que Rob Halford deia que una gira més i ja està. Clar, doncs, ens vam posar tots nerviosos, vam estar buscant i no vam trobar res que així com oficial. Però sí que és veritat que si busques Rob Halford se retira o alguna cosa així, surten vàries que no sé si és retroalimentació de la mateixa notícia falsa, que s'ha zombificat o alguna cosa així. No ho sé, no tinc ni idea.
2: Vale, vale.
0: Que crec que no, eh?
3: Jo el que estic buscant i no ho trobo és que sí que qui està fent la gira última és Megadeth, que ve a l'estiu al Rock Festival, i en paral·lel també va a altres ciutats de l'estat.
0: Mhm.
3: Amb gatolones tenen crísics.
0: Oh, sí.
4: Correcte, sí.
0: Sí, sí, sí.
4: Perdona.
0: Sí.
4: Àngelus i crísics.
3: Àngelus i crísics. I una altra banda que no sé qui són.
0: Faré un truc en Juli que...
2: En directe.
0: Sí, tio, és
3: sí,
0: què
3: sí.
0: Passa?
3: Jo ho vaig veure ahir i em vaig quedar una mica flipat. Com, a més, amb un logo de crísics canviat. A més, amb, no és el dels últims anys, sinó que era... Era més, més punxegut, molt diferent, la veritat, i no sé. Jo ho vaig trobar, o sigui, realment és el concert que vols veure. Vull dir, Megadeth,
2: pues sí,
3: tal, i tu veus veure que els dos grans thrashers espanyols, o ibèrics, o com si vulguis dir, estan allà. Hi ha una altra banda que no sé qui són i ara mateix no puc recuperar.
2: Vale.
3: Però, bueno, a veure, jo lo de Rob Halford que es retira i tal... A veure, veient com ha anat lo d'Ozzy, crec que molta d'aquesta gent està dient, mira, vull fer una última gira por todo lo grande,
2: sí,
3: i em retiro...
2: De cost, és l'altra banda.
3: De cost, vale, cost. Cert. I em retiro de puta mare. Però, a veure, aquest estiu estan girant, ja van girar l'estiu passat. Jo crec que Halford, i parlo de Halford, que és la banda, o sigui, és ell, la resta de la banda el segueix perquè... En general, tots menys el Liam, la resta són tots bastant més joves que ell.
2: Sí.
3: I el Liam, diguem que no té un desgast físic de l'hòstia. El van posar allà i s'ha quedat allà. Jo crec que, a veure, durarà uns quants anys més, però jo crec que tenim encara...
2: Halford per rato?
3: Uns 5 anys segur.
2: Vale.
3: Jo, potser estic fent aquí un vaticini de l'hòstia. Però...
2: Dio t'escolti.
3: Tant de bo. També aquesta setmana crec que és ja l'aniversari de la mort de Dio. Va ser
2: en maig.
3: Va ser en maig, no?
2: Pues una cosa així com 15 dies. Com un 8 de maig, sí, o un 5 de maig, una cosa així, perquè és una...
3: És d'aquí 15
2: de maig.
3: Dies. Sí. Però clar, també hi ha el tema de que, com, jo què sé, Dave Mustaine, que ha dit que aquesta era l'última gira... Jo no m'ho crec, sincerament, d'aquí X temps tornarà. Igual que Slayer va dir que també ho deixava i estan fent concerts.
0: Jo espero que sí, que sigui,
3: o sigui,
0: l'última.
3: Mentre no faci... Mentre no... No, jo tampoc, o sigui, a veure...
1: Ai, no canta així, no sé.
3: Ja, sí, és estrany, però en certa manera... Bueno, és, com aquell que diu, és treure un referent, però també... Ja, és que ja, o sigui, quants anys ha durat la gira d'Espedida de Scorpions? Amb canvi de bateria inclòs.
4: De cada hi ha algú.
3: De cada hi ha algú, eh?
4: Sí. I dos àlbums d'estudi i no sé quant més.
3: Clar, però després...
0: I cada vegada més, i cada vegada més decrèpit el tema, eh? Vull dir. Sí.
3: Home, decrèpit no. Jo recordo aquest estiu veure's al Rockfest i era en plan de... Claus, que sí, t'estàs sí, morint sí, aquí. Sí, o sigui,
4: Sobretot que no li toque el sol, que no li toque el sol.
3: Però tu veies que allà dius... va perdre el fit de les cançons.
0: El Claus un campeador, saps?
3: Sí, allà lligats. Bueno, és que una mica més sí, perquè ja estava recolzat per tota la banda per cantar els temes. Es més... va perdre cantant Still Loving You, que era en plan de... Què està passant aquí?
0: Però bueno, algú que tocava fa poquet com es diu, amb Dave Mustaine és Dave Ellefson.
3: El baixista.
0: Correcte.
3: Que clàssic. Va dir que també ell... manchado por...
0: Bueno, sí, va ser raro. Es veu que...
3: Diuen
0: que es veu que fanes jovencites li va tirar la canya, ell va respondre i el com es diu? I Dave Mustaine va dir, pues fuera!
3: Bueno, diguem que eren molt jovencites.
0: Ah, sí? No sé, jo...
3: És que està al nivell una mica...
0: No he investigat, eh?
3: Jo crec que està una mica al nivell del senyor de Manowar.
0: Tant?
3: Sí.
0: Sí? Sí. Jo crec que...
3: I Dave Mustaine, declarado cristiano, eso le suena un poco mal.
0: Bueno, yo creo que
4: no entremos ahí.
0: No por cristiano, sino porque... Yo creo que
3: hablamos por ano.
0: Yo creo que li tenia ganes i va dir, aquesta és l'excusa perfecta, vale. Puta calle.
3: Però bueno, què ha fet el senyor Ellefson?
0: Que el van... Ellefson. El van fitxar, no ho sabia, l'any passat, els Metal Church, un grup mitològic.
2: Mitològic o mític?
3: Mític.
0: De mític, mitològic, ja. Vale. Vull dir, ha creuat el llindar, saps?
2: Molt bé.
3: I, no, metalògic.
0: Vull dir expressament, eh? Vull dir, un grup és mític fins que ja és massa, vull llavors és mitològic.
2: És la temàtica del grup o... Vale, ok.
0: No, per mític han passat ja. Doncs això el van fitxar l'any passat i amb ell han gravat l'últim disc, aquest Dead to Rights, que ha sortit el 10 d'abril. I bé, està bé. Un 6.5, no arriba al 7.
3: Jo sé aquestes bandes que he vist sempre en festival, de com segona o tercera línia.
0: Sí.
3: I després lo típic que diguem que els metalliscos del lugar, per no dir Metal Paco, direm metalliscos.
0: Metalliscos?
3: Metalliscos, tio.
0: Metalliscos.
3: Mateix que... Josep Maria sona raro. Llavors,
0: és que
3: metalliscos.
0: Sembla que estigui parlant d'una espècie d'insecte o alguna
3: cosa. Metalciscos.
0: Metalliscos esperòpidus.
3: Lo típic que veus en els Battle Beasts de gent, és a dir, aquesta banda i aquest logo tan guai.
0: Bueno, a veure...
3: Ara és el moment.
0: Tenen discazos, sí. Tot genial. També és veritat que no he seguit la seva carrera, però aquest últim disc està bé, però em recorda les últimes èpoques d'Accept, que ja comença a ser un poquito...
3: Bueno, ¿más de lo mismo?
0: Riff por el riff i tal. No està gens malament, està ben parit, sona espectacular. Mm-hmm. Li ha gravat un bon home, que ha gravat uns quants d'Àngelus Apàtrida, si no tots, des de 2020, em sembla. I, jo què sé, a Soulfly també ha gravat, a uns quants de Suffocation. És un tio que ha tocat totes les pals a l'hora de produir i ha tret un so espectacular. Com a curiositat, de les clàssics de Metal Church, només queda el guitarra compositor de tot, el senyor Kurt Vanderhoff. La resta, el més antic és Enric Van Zalt, l'altra guitarra, que va estar a mitjans de 2000 i després va tornar a 2012. I la resta és nova incorporació de l'any passat. Vull dir...
4: Tota la resta
0: de
4: l'any passat.
0: Dave Ellefson als baixos, Ken Mary a les bateries i el cantant Brian Allen, també. Flipa. Un cantant, però, que es defensa... Lògicament s'ha de defensar molt bé, però vull dir, en l'estil Metal Church... Enganxa molt bé. Vull dir, és aquell to trencat, cabroncete, maligno, saps? Yeah, molt bé, molt bé, molt bé. Uh-huh. Ben portat. Bueno, us porto el single que van treure per presentar el disc i que, lògicament, és el que obre el disc. No recordo com es diu el tema, perquè sóc així de guai. Mikhail, m'ajudes? Perquè no tinc llestes aquí. Brainwash Game. Ara, perdó.
3: Brainwash Game.
0: Doncs amb aquest Brainwash Game, que ja apunta maneres a la temàtica del disc Dead to Rights, escoltem l'últim disc, el 14è de carrera de Metal Church. Fa-li porta.

0: All right! Brainwash Game, de l'últim disc de les Metal Church, el 14 de la seva carrera. No sé si últim perquè serà l'últim o què, perquè amb aquestes renovacions de plantilla a mi em fa por, eh? Vull dir, el tema és raro, és raro.
1: Amb aquestes renovacions poden perpetuar-se en el temps eternum.
0: Ja. Que... O pot ser que el jefe ratlli i digui això ja l'estic liant, apet el cul i...
1: Esto de Metal Church tiene ya...
0: És raro.
2: Això queda chat.
0: El cantant va estar també militant a un dels grups on tothom milita... entre altres, un amic de la zona Metall, ve a ser Vicio Rumors.
2: Ah, vale. Jim Rivera, Intensifies.
0: Doncs va ser Jim Rivera Intensifies. While Jim Rivera appears, no?
2: encara hi ha fantasma de Jim Rivera.
0: I passejant per la plaça de la Llibertat.
2: Plaça de Llibertat, sí,
0: tia. Buscant xupitos de Jagger.
2: No, a més, perdona que et talli. Aquesta setmana m'he recordat perquè m'ha sonat dos cançons de Hell.
0: Sí, gran.
2: I dic, hòstia...
0: Saps que avui he agafat la samarreta de Hell, que sempre la meva no sé per què va estar descollada i me l'he posat per dormir, tio.
2: Ja. Era...
0: He fotut porta al pijama de manera llarga i he dit, ja està. Que gran
2: va ser allò.
0: Dic, perdó, i parlant de... Enllaçant una miqueta els temes, a veure com ho faig per no liar-me, ja que crec que la temàtica del tema, i aquells també són dels Estats Units, el tema es diu Brainwash Game i el disc es diu Dead to Rights. Imagino que el rotllo va un poquito de oi, Trump, que malo, oi, com
2: està? Bueno, anem a cuidado.
3: Què tal està?
2: No.
0: O pot ser que estigui a l'altra banda, no ho sé.
2: Exacte.
0: Ja, és que no ho sé, però per això, com que no ho sé, deixa'm
2: dir que
0: Vicio Rumors, en el cantant, va treure un parell de discos el 2011 i el 2018, ja et dic, bé, les anades i tornades que aquesta gent entremig també hi ha hagut altres cantants. Mm-hmm. Ara han fet un anunci als Vicio Rumors que el bateria ha hagut de fer un comunicat deixant la banda. Uh-huh. Dient, atenció, ai, que la cultura de la cancel·lació ha guanyat.
3: Ai. Snowflakes everywhere.
0: Ai. Huele a ultradreta. Huele a garrulo.
1: Ai.
0: Bueno, i la resta de la banda han dit que els sap molt greu, però que, clar... que han d'acceptar la seva d'això, perquè si no han començat a cancel·lar-los i tots els bolos, totes les coses, i no poden tirar pelante. A saber, però pinta amaga, vamos.
1: Pinta
2: mal.
0: D'aquí a Washington DC.
1: Suspicious.
0: Anyway, who's next? Qui vol punxar, va?
1: Myself.
0: Vinga, fot-li fort. Què hem de fer?
1: Us porto novetats. Okay. Què voleu?
2: Batalla de proximitat de les novetats.
1: Què voleu? Metall de proximitat barra heavy metal o metall llunyà d'ultracanya?
2: Jo mateix de proximitat a heavy metal, que sé el que és.
3: Una altra.
0: Mira, la ultracanya l'he sentit quan has posat la prèvia
1: a començar. Inconfusible.
0: I a mi em faria gràcia, però ja que és proximitat, jo la terra tira.
1: Podem intentar veure si encabim els dos.
2: Jo crec que si anem pressa podem punxar els dos temes.
0: Pots fer una secció en Mijail parla i fes tot
1: amb
0: plegat.
1: Mijail. A soles amb en Mijail.
0: No, cuidao. Porta protecció.
1: Ja, això, aquí,
0: Mangual o algo.
1: Mangual, però això aquí amb Carloga, no, jo què sé.
2: És una secció que es fa a les 4 del matí.
1: Amb poca roba. I un cafè en llet.
0: I els ulls molt vermells. No, Mijail, sisplau, parla, tio.
1: Doncs us porto una banda que ja vam presentar-la aquí quan vam treure el seu primer àlbum, allà aquest passat 2022.
0: Vale.
1: Es parlo de la banda Whirlwind.
0: Whirlwind.
1: Sí.
0: Sí.
1: Justament vam parlar, ja dic, el 2022 per al seu primer àlbum, anomenat 1714.
0: Si parlen de terra, parlen de terra.
1: Sí, clar, fem-ho bé. Sí. On parlava dels fets del 1714, bla, bla, bla. Una banda doncs, que recorda molt, té moltes influències així a Running Wild, Great Digger, etc.
0: Home, la temàtica llavors t'enganxa.
1: Sí, l'enganxa, és molt així. Doncs ara porta el segon àlbum, que va sortir fa poquet, concretament el 24 d'abril. Mm-hmm. I anomenat 1640.
0: Oh.
2: Què és el 1640?
1: Jo, 1640, què passa?
0: Aquesta data la desconec jo, a mi no em quadra.
1: Doncs parla de la revolta pagesa dels segadors contra les tropes de Felip IV i la posterior guerra dels segadors.
0: És veritat. Molt bé, molt gran. Sí, perquè aquí de vegades ho confonem. No, el 1714, segadors, no.
2: No. Quasi 100 anys.
1: Ja havia plogut sobre un mullat, sí.
0: Felip V, 1714. L'altre...
1: Felip IV, abans.
0: Ah,
2: per què tots els reis que es diuen Felip Malos i no Mario són dolents? Ja està, no passa res.
1: La cultura de la cancel·lació.
2: No passa res.
1: Vigila.
2: Fins ara no s'ha demostrat que sigui
0: bo. El manual de la ràdio, el manual.
1: Manual. Como íbamos diciendo niños, me cambié el idioma y todo, ¿sabes?
0: A ver, chiquillada.
1: Chiquillada. ¿Qué estáis escuchando?
0: ¿Qué? ¿Qué te fue a Manfred IV?
1: No diríamos aquí. Doncs...
0: Win-win.
1: Rec, que sona de puta mare, vull dir. M'has trencat el guió, doncs pues mira,
0: en
1: ja.
0: Esdevé en Metal Cisco.
1: En Metal Cisco.
2: A veure, un segon. Estic mirant una foto de Felip IV.
0: Sí, home, aquí
2: era... tenia una cara de retrasat.
0: Però a veure, és que... Vull dir, mira, és igual. Sí,
1: és igual,
0: que em tires a la llengua i la liem,
1: va. Re, punxarem ja el tema directament, sisplau. Perquè
0: hem entrat
1: a un jardí obscur i obscè.
0: Sí, i ple d'espines. Com es diu el tema d'aquest disc?
1: Rage, el tema es diu Rage of the Conqueror.
0: Sí.
1: I res, i són així de bé, vull dir...
0: Ara, disfrutem dels Will Win i el tema de Rage of the Conqueror.

0: Right! Hòstia, bona rage de la de Conqueror, eh? Vull dir... tremendo, tremendo, tremendo. Efectivament, són els... com es diu? Running Wild catalans, sí. Tio. Espectacular.
1: No, s'ha de dir que la veu d'ell, de l'Héctor... és el, ara pot, no, sí que es diu Héctor, ara pensava,
0: sí?
1: Sí, sí.
0: Vale, sí, sí, sí, sí, sí, sí.
1: És el puto amo, aquest tio. Jo l'he vist en directe en diferents bandes al llarg d'aquests anys i, mare meva, tio.
0: No, no, tremendo.
1: A part que el component d'instruments és brutal.
0: Sí. El so és brutal, la producció, no sé on l'han fet, però està molt ben parit, això. Sí. Jo que sé, un molt bon segon treball, vull dir, com a mínim la carta de presentació és tremenda.
2: Sí, és el que anava a dir. La formació està composada per músics d'altres bandes amb altres projectes, bastant conegudes. Sí, tenim a les veus amb Néctor Llaurador, de Noctambuls.
1: Ex-Noctambuls.
2: Bueno, aquesta informació no està actualitzada aquí, llavors.
0: Això t'ho dic jo. Entra Metalumi, actualitza.
2: Ara ho arreglo. En Jordi i Artur Julió, deuen ser germans, entenc. Okay. A la bateria i a les guitarres, de bandes com Steel Force i Grave Dreams. En Mark Weil, de Corgus Terminator.
0: Hombre, sí, i tant.
2: I en Philip Graves, de Inverted Cross i Red Shark. Oh.
0: Sí, all right. Ah, sí. No, no, molt bé, molt bé. Tots ells curtidíssims. Que gran, sí. Molt bé, Will Wim.
3: Mola, i mentre, perquè els oients s'orientin, mentre estàvem punxant això, ens semblia parlar de Vikings.
0: Ja te digo, sí.
3: Tots emportats així pel ritmillo.
1: Però tot ha vingut que a través de Felic Quart hem dit que tenia que haver retrasat i hem anat a Islàndia.
0: Hem començat a parlar de la
1: consanguinitat. La consanguinitat,
0: sí. Anyway,
1: m'agafo el torn.
0: Ah, sí, perquè aquí de teacher deia que s'ho feia ella.
1: Tira tot. Sí,
3: bueno, sí.
1: No me pot esperar.
3: Bàsicament aquesta nit és la nit de Valpurgis, també, sí. Bueno, a vegades hem parlat de Beltane, però ara mirem una mica cap al centre del continent.
0: Okay.
3: I com li diuen aquesta nit, diguem els alemanys, vale? No va dir els saxons originals, però...
0: Otomans?
3: Germànics? Germànics, sí. Bueno, els seguidors de Butan. Per què es diu Valpurgis? O sigui, Valpurgis és una paraula que sona així molt demoníaca, però en realitat Santa Valpurga era una abadesa del segle VIII, d'origen probablement francès.
2: Cert que ho vaig llegir. Cert.
0: Sí.
3: I que va fer d'abadesa a Württemberg, una ciutat o poble, no sé.
0: Württemberg.
3: Sí.
0: De l'impremta.
3: Crec al sud d'Alemanya.
0: Okay. No, la imprenta és el senyor Gutenberg, no el poble.
3: La van beatificar i es considera protectora de la prestidigitació, curiosament. Curiosament, no sé què exactament, veuré de llegir-me la geografia d'aquesta senyora, veure què va fer d'extraordinari. Però ja com que s'associeu una mica a la màgia, no? La màgia de Saló. Diguem que es va començar a venerar aquesta senyora, no? Que l'havien canonitzat cap al 30 d'abril, entre el 30 d'abril i 1 de maig, també com per protegir-se de les bruixes, perquè hi havia com una tradició de bruixes que al voltant de la serra de Harz. Llavors es mesclen aquestes dues coses, no? El sincretisme cristià que et cau a sobre com una llosa, no? Que seria això, Tots Sants en comptes de Halloween o Samhain o el que sigui.
0: La fagocitació d'altres cultures.
3: I poc sabem de la tradició bruixeril que hi havia abans, però sí sabem que cauen un equinoxi, que diguem que és el sàbat que queda enfront de Tots els Sants, etc. Llavors, buscant una mica alguna cançó que pogués tenir a veure, us porto Witch's Night. Witch's Night, de Blaze Bailey. Crec que no l'han punxat mai en solitari. Crec.
0: Diria
3: que
0: sí. Pensa que el programa porta quasi 23-24 anys, amb la qual
3: sí, és possible. Merda. Bueno, és igual. És un àlbum, l'àlbum es diu War Within Me, la guerra que porto dintre del 2021, aquesta cançó Witch's Night i el Blaze Bailey, perquè suposo que ja ho sabeu, nostres estimats oients, però va ser el cantant substitut de Bruce.
1: Ardua feina,
3: Bruce. Entre el 94 i el 99 i va gravar The X Factor i Virtual Eleven.
0: Dos discos amb grans temes, però amb la seva veu s'anava tota ben al sac, per meu gust. Vull dir, temes que després...
1: Manon Dietz ha guanyat molt més amb Bruce Dickinson que no amb Blaze Bailey.
0: Són temes que després Bruce Dickinson en el Rock in Rio canta i són espectaculars, però en el disc una manera de tragar-los, tu. Bueno, és igual, però Blaze Bailey en solitari funciona bé o què?
3: Ara m'ho dieu.
0: Escolta'm-lo. Witch's Night, Folly Part.

0: All right! Molt bé, molt bé. Sí, home, sí. A veure, és que és allò que dius. És Iron Maiden. Poses segons quin cantant, dius, no. Però aquest home en solitari, doncs, sí. Mola, molt, molt bé.
1: Sí, ha sortit en alguns rànquings entre els 100 milions cantants, 100 millors cantants.
0: Sí?
1: Sí, sí, però bueno, crec que la llista era sueca, ja sabeu el que penso jo, que els suecs no saben cantar. però bueno...
2: Que gratuït.
0: No, sí, efectivament, és molt gratuït, vull dir.
2: És molt gratuït, eh?
0: Bueno, a veure... Hòstia, hi ha molt per discutir, però queda poca estona de programa i crec que hauríem de punxar, amb la qual una bona barba aquí té un bon tema per posar.
1: Te l'ha tret de la boca, pràcticament.
0: Què hem de fer?
2: A veure, jo estic entre dues coses. El tema de l'1 de maig i banda catalana que no fa metal, però ha fet metal. Us deixo escollir.
0: Passa que ja hem punxat coses de la Terra i jo llavors faria 1 de maig, no? Per temàtica.
2: Sí, bueno, també és una banda que és a la península. És els Àngelus Apàtrida, que allà pel fa uns quants anys...

0: el magnífic disc que és el Cabaret de la Guillotine, van treure un tema que es deia els Martyrs of Chicago.
1: Gran.
0: Que ve que Niquelado, amb un català incorrecte, català correcte, que és Niquelado, ve, vamos, tocada al peu pel tema de l'1 de maig. Més o menys una petita introducció que va passar, és un fet que va passar a un market, ara t'apareixerà, no preocupis.
1: És que en Miquel va posar encara de que estàs liando.
0: No, t'ho estic fent.
1: A més, potser no ho he notat, però abans hem tingut un tall aquí sandunguero perquè heu tingut
0: una liada.
1: No ha passat res. Digues,
2: no sé de què hables.
1: Martyrs
0: de Chicago és els fets que van passar a Chicago, al Hayden Market, on durant una manifestació obrera algú va tirar una bomba. Van morir quants polis i després va haver una repressió brutal sobre el moviment obrer, sobre etc. A part d'aquí, us ho faig molt resumit, després d'aquest fet, més o menys es va instaurar la jornada de 8 hores. Vull dir que imagineu-vos com va anar el tema. I va ser la segona internacional que va dir que l'1 de maig seria el dia internacional.
1: És que jo realment, diguem hippie, però sóc bastant anti-violència, però sí que és veritat que en la història de les relacions entre classes... És que és veritat que, nen, si no hi ha hòsties no aconsegueixes res, que és un ronda.
0: Malauradament, la teoria realista, que encara segueix vigent, diu que a base de violència es solucionen els problemes. Bueno, més o menys.
1: O si més no, és que es aconsegueixen coses.
0: Exacte. Doncs res, Àngelus Apàtrida, Martyrs of Chicago, i sisplau, avui, divendres, celebreu el Dia del Treballador de la millor manera que pugueu.
1: Faldi fort!

0: All right! Àngelus Apàtrida amb els seus Martyrs of Chicago.
1: Amb el gran disc del cabaret de Guillotín, que el van girar fins a l'infinit, perquè crec que va sortir abans de pandèmia, i després que la pandèmia va durar bastant de temps, i el van girar molt, i és un disc excepcional.
0: Que bé que sona, tio. A més, m'encanta quan es posen dins del trash moments melòdics i tal, vull dir, passa per tot plegat, saps? Vull dir, tot bé.
2: M'emociona quan es posen herois de la classe obrera.
1: És que ho són.
0: Mijail, toca tancar el programa. Què hem de fer?
3: Doncs avui acabarem amb novetats. Mira, jo crec que si cal les acabem amb novetats.
0: Llavors, brutalisme.
1: No hi ha Pal People and Greyer.
3: Brutalisme il·lustrat.
2: Havíem d'empassar brutalisme o brutalisme. No tenim escapatòria.
1: Perfecte.
3: Doncs anem cap a Canadà, cap a Vancouver.
1: O Canadà.
3: O Canadà. Per parlar del cinquè àlbum de carrera de Arch Spire.
0: Immensos.
3: O la banda tècnica del death metal que més ràpid toca i sobretot canta.
0: No sé si la més ràpida, però sí que és veritat que dels més ràpids
3: canta,
0: els més famosos.
3: Sí, sí. Bueno, i cantar. Sí, cantar.
0: Els silabets del cantar no és la bogeria.
3: Sí, sí. Abans de res, dic que si els voleu veure, ens visiten aquest any, ens visiten el 6 de novembre a la sala Salamandra de l'Hospitalet.
0: Salamandra o Wolf?
3: Jo tinc ficat aquí Salamandra.
0: Ah, perdona, Wolf és l'altre bolo que em vas passar.
3: Sí, Salamandra, Salamandra.
0: Coses internes.
3: Junt amb Chrome Magnet, The Zenith Passage i Analepsy.
0: És bolazo, eh? És bolazo. Perquè
3: és bolazo.
0: Analepsy sí que són molt brutos, però no conec molt bé la seva música. The Zenith Passage són molt bons. I els altres ja no... Aquí em perdo.
3: No, pot ser un dia bastant increïble.
0: Bueno,
3: jo, si quiere venir conmigo, jo ho he dit.
0: Jo al principi et vaig dir que no...
3: Ara t'ho dic en directe, però fica amb expressió.
0: Ja. Bueno, d'aquí al 9 de novembre... Setmanes abans per comprar l'entrada i hi ha temps encara. M'ho puc pensar.
3: Bueno, doncs porto un tema a veure si t'acaba de convèncer.
0: Vinga, va.
3: Punxarem el tercer track, aquest Carry On Later, i, bueno, tenim aquí aquesta gent a tope.
0: A tope, tope.
3: A tope, tope.
0: O sigui, dins del seu nivell és top, és picant. Vull dir, ja...
3: el silabets te va molar mucho.
0: Vale, bueno, doncs res, nanos, ens despedim de tots vosaltres, estigueu tots molt bé, disfruteu d'aquest temazo vancouveriano. Els Immersos...
3: Arch Spire.
0: Fot-li fora, passi-au!
3: Adéu!

una pausa. Temps per a l'actualitat cultural, la conversa, la reflexió i també per la música. Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a

0: Escoltes ICAT.
1: Sí?
2: Jo...
3: La Cami era la veïna. Va venir un dia que passa tronco. Va dir-me, passa't i pilla't un quinto. I al final vam acabar roncos.
4: Li vaig dir, Camila, tia,

0: veritat, Monte, cada cop ho és menys.
1: I a les 11 de la nit, el Futiner, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.